0: Dial Interior, l'emissora que busques és dins teu.
1: Sigueu benvingudes i benvinguts a Dial Interior, l'espai setmanal que et convida a tornar a casa. Des de la Vila de l'Esquerda i el Bac de Roda, aquí us parla Sergi Pérez, acompanyat pel tècnic de la casa, en Ramon Franc. Ramon, com estàs?
2: Hola, molt bé, Sergi.
1: I avui un dels últims menús de temporada.
2: Sí, avui comencem a tenir menú estival, eh?
1: Què tenim?
2: Doncs mira, d'entrada tenim una entrevista amb l'Anna Urpina, una violinista. Després la secció EGB, avui ens menjarem un meló.
1: Avui ens menjarem un meló, sí. Com, qui ho deia, això? Josmar, no?
2: Josmar Gerona. I per acabar la secció Respirar l'espiritualitat, amb la Mireia Ávila i en Jordan Fauger, avui sobre escoltar i connectar amb la nostra ànima.
1: Fantàstic, doncs som-hi. Tenim amb nosaltres avui a l'Anna Urpina. L'Anna es va formar inicialment al Conservatori Professional de Música de Vic i només en 17 anys es va traslladar als Estats Units per estudiar amb Bartan Manoogian a la University of Wisconsin-Madison. Més tard va completar els seus estudis superiors de música al Reial Conservatori Superior de Música de Madrid i els va ampliar al Conservatori Royal de Brussel·les amb Shirley Lopp, a la Hochschule für Musik und Theater de Leipzig amb Mariana Sirbu i al Conservatorium van Amsterdam amb Vera Beths. El 2022 va veure la llum el seu primer disc, que va ser tot un èxit, barroc modern, un disc que ha recollit una quantitat bestial de guardons i premis arreu del món, com la medalla de plata, els Global Music Awards de Califòrnia, en les categories de millor instrumentista, d'artista emergent, la medalla d'or, els World Classical Music Awards del Regne Unit, i recentment, el 2025, l'Anna també ha tret un disc que ha estat també molt guardonat, que es titula Le Chant de les Muses. Anna, molt benvinguda.
3: Hola, bon dia.
1: Un plaer tenir-te aquí avui amb nosaltres al Dial.
3: Igualment.
1: Anna, quan mires enrere, recordes quin va ser el primer moment en què vas sentir que la música no era només una activitat, una afició, sinó que seria una part important de qui eres tu?
3: Bueno, mira, hi ha un moment que jo diria que seria abans de començar a estudiar música, que va ser el meu primer contacte amb la música, i va ser al Palau de la Música, justament, a un concurs que feien d'escoles de cant coral, no? La meva escola, llavors jo tenia 4 anys, feia P4, i la meva escola s'hi va presentar, no?
1: A quina escola anaves, perdona, per curiositat?
3: El Paracoll.
1: El Paracoll, que bo, d'acord.
3: Sí, sí. I el primer moment que jo vaig tenir contacte amb la música va ser allà, cantant al Palau de la Música. Jo crec que allà va marcar un abans i un després en mi, perquè fins llavors, bueno, sí, els meus pares m'havien posat música, devia ballar a casa, però aquell moment jo crec que em va impactar molt i des de llavors jo vaig voler estudiar música. I jo crec que allà aquest va ser un impacte que després m'ha marcat molt al llarg de la meva carrera.
1: I tu t'has especialitzat en música antiga i violí barroc sense abandonar el repertori contemporani. Per què aquests universos musicals?
3: Mira, jo primer, quan un músic es forma, doncs es forma amb el repertori clàssic, no? Amb el violí modern, no? Llavors, en cert punt de la meva vida vaig necessitar un canvi, també perquè em vaig lesionar, i vaig descobrir la música antiga, no? El violí barroc, que realment des del primer moment em va fascinar, no? I em va captar, no? I llavors em vaig especialitzar en aquest camp de la música antiga, el violí barroc, però mai he volgut abandonar una mica el violí, entre cometes, modern, no? Mm-hmm. I en aquest cas, sobretot en el repertori contemporani, perquè realment és el repertori, el llenguatge dels nostres dies, no? En principi jo crec que és la música que hauríem d'interpretar millor, perquè és la música que ens toca més, no? Mm-hmm. Hi ha un munt de grans compositors actuals que són boníssims i molt talentosos i crec que necessiten intèrprets i músics, doncs, que toquin la seva música, no? I jo crec que estic fent una mica aquesta funció de tocar la música dels nostres dies, també.
1: Mm-hmm. I més enllà de ser una passió per tu i una professió, la música, diries que ha estat per tu una escola de vida? Què has après de tu mateixa que no haguessis pogut aprendre de cap manera sense la música?
3: Aquesta pregunta podria ser molt complexa, perquè no, realment la música és una disciplina que també, com d'altres, aprens moltes coses, no? De tu mateix, de la constància, de l'esforç, de totes les derrotes que et venen, no? Dels nos que reps al llarg de la teva carrera, amb opcions, amb competicions, doncs continuar seguint, no? Perquè realment la música, més que una professió, jo crec que és una passió i una vocació, no? Si no tens vocació, potser millor no dedicar-t'hi professionalment, no? I realment a mi, doncs això, ha estat una escola de vida, perquè m'ha ensenyat uns valors molt, molt forts i molt, molt potents, que llavors m'han servit per afrontar altres dificultats de la vida, no? I a part de que jo crec que, a part que la música també és una eina que a tots ens emociona i ens fa sentir moltes coses, no? Llavors també és com una teràpia, no? Una mica, a vegades, quan està igual una mica malament o no sé, tocar una mica, a mi per exemple, tocar alguna cosa, alguna peça de Bach, doncs em fa molt bé, i crec que també la gent justament escolta música perquè se li mouen coses, perquè fa sentir coses, i bueno, i crec que és un bé que hauria de percebre tota la vida.
1: Mm-hmm. Anna, diries que hi ha hagut alguna vegada alguna peça, algun moment concret, perquè a vegades, clar, quan us veiem tocar, us veiem tan allà, que tan ficats, tan fluint amb la música, que gairebé diríem des de fora, diríem que aquestes persones que esteu allà tocant a aquests nivells esteu com en un estat d'èxtasi, des de fora almenys és el que sembla. Diries que hi ha hagut algun moment, alguna peça, que tu identificaries com gairebé una experiència mística? I en cas de que sí, podries descriure-la?
3: Jo, és veritat que bueno, com també amb altres coses, l'estar present és importantíssim, no? A vegades és difícil, estar present quan estàs en una actuació dalt d'un escenari, que tens nervis, potser et poden venir algun tipus de por. És complicat estar present en el moment i totalment ficat, no? Això també es practica molt a casa quan s'estudia l'instrument. A part de s'estudiar les peces musicals, s'estudia també a l'estar present i concentrat al màxim, no? Mm-hmm. Però és veritat que, per exemple, jo quan toco la música de Bach, és un moment molt místic per mi. És on trobo com una espiritualitat molt forta, no? Sobretot si també puc tocar Bach en alguna església, en algun lloc on l'acústica sigui molt ressonant, molt agradable, puc estar molt a mi mateixa i connecto d'una manera molt profunda amb la música i amb alguna cosa més, més enllà que la música.
1: Mm-hmm. Llavors hi ha l'altra part dels músics, que és un esforç, no? Dediqueu moltíssimes hores a una pràctica que és molt exigent. Com vius tu aquesta part?
3: Aquesta part, jo crec que la majoria de gent no sap tot l'esforç que hi ha darrere un músic, no? Perquè els músics som atletes d'èlit, encara que no ho sembli, som atletes d'èlit. El que passa que treballem a un nivell muscular molt més petit, no? Molt, molt, molt, molt, molt petit, però clar, els nostres músculs, tendons,

0: tocar tantes hores, al final passen factura, no? I bueno, doncs això és una, per mi és una carrera de llarg fons i clar, això, els anys d'estudi, doncs, són moltes hores, llavors ja quan et dediques professionalment això amb concerts, amb activitats, és més complicat poder trobar el temps d'estudi a casa, però sí que és molt important. I és veritat que la constància és molt, molt important. A mi em costa una mica la constància, sempre m'ha costat, però bueno, ara tenint un bebè encara és com a treure hores per estudiar, però bueno, a poc a poc ho vaig gestionant, però sí, és veritat que és complicat.
1: Després entrarem en aquest món de la maternitat i a veure com ho portes tot plegat, però quan diries que quan alguna cosa a la vida tots passem per moments una mica més complicats, que a vegades les coses a nivell extern es compliquen i fa que a nivell intern també doncs, hi hagi moments més baixos, diries que quan passa això tu notes en la manera de tocar? Existeix una relació entre l'estat interior i el so que emergeix o no? O sempre surt el mateix?
0: No, completament. O sigui, quan jo no estic bé, no em puc concentrar, per exemple. No em puc concentrar bé, per tant, el resultat de so, de qualitat, de tot, no funciona. Llavors, clar, és molt important intentar estar bé, no? Intentar, per exemple, ara jo ho enfoco en un concert que pots tindre doncs, les teves pors, les teves inseguretats, doncs intentar, jo intento una mica doncs, meditar abans, tranquil·litzar-me, pensar en coses positives, pensar en un ambient de naturalesa, que a mi em relaxa molt estar a la naturalesa, per poder estar jo bé, sentir-me bé, relaxada, i un cop des d'estic en aquest punt interior tranquil i bé amb mi mateixa, puc treure el millor de mi amb l'instrument, no? Però és veritat que, clar, si estàs en un moment de la vida que pues, estàs pitjor, jo crec que el resultat que tens amb l'instrument també és pitjor, perquè al final l'instrument és com una extensió de tu, no? Llavors, clar, si tu estàs així, així, doncs clar, l'instrument també ho nota i el resultat és pitjor.
1: Tu has rebut molts reconeixements al llarg de la teva trajectòria, tot i ser superjove, abans ho dèiem al principi, n'hem citat uns quants. Què has descobert de la teva relació amb l'èxit?
0: Clar, és que l'èxit és molt relatiu, perquè, clar, depèn de l'èxit per com és per cada persona, no? Potser quan ets jove, més jove, et penses que l'èxit és això, no? Que et donguin premis, guanyar competicions, arribar a la cima, no? Diguéssim, al damunt de tot, però al final te n'adons, no? Almenys jo me n'he adonat que l'èxit és molt més simple, no? Que hi ha, per exemple, poder, per exemple, amb el meu temps d'estudi, poder descobrir coses noves d'una peça o de com estic jo, si estic més relaxada, si estic més tensa. Per mi això ja és un èxit. Per mi poder fer un concert, poder arribar a fer un concert amb tot el procés que comporta fer un concert, per mi també ja és un èxit, ja és un bon resultat, no? Llavors, ho he anat relativitzant al llarg dels anys. I també ja només poder dedicar-me al que m'agrada i la meva passió, això també ja és un èxit.
1: I ara recentment has estat mare.
0: Sí.
1: Com ha transformat la maternitat, la teva manera de veure la vida i també la teva manera de viure la música?
0: Doncs m'ha canviat molt. He de dir que pensava que em canviaria menys, però és que no pots fer-hi res perquè la maternitat és una cosa tan, tan bèstia, tan bestial, que et canvia tant a nivell biològic, a nivell hormonal i llavors també les prioritats, no? Vull dir, també he relativitzat una mica tota la vida, no? A vegades, abans de tenir la meva filla, clar, per mi la carrera ho era tot, tot, tot, tot. concerts, el més important, assolir això, el més important, assolir una altra cosa que em donguessin potser algun premi també. I ara, doncs, és més relaxat tot. Vull dir, per mi la

0: el més important ara, doncs, és la meva filla, la meva família i la meva feina ve a un segon plan, encara que és igual d'important, també és molt important per mi, però li he tret com pressió, cosa que m'ha anat molt bé, perquè treure pressió va molt bé, perquè quan menys pressió tens, millor ho fas, no? Llavors, jo crec que m'ha fet millorar com a músic i com a persona, també.
1: Que maco. Anna, si poguessis regalar una sola cosa a través de la teva música, què t'agradaria que arribés al cor de qui l'escolta?
0: Sobretot m'agradaria emocionar. Emocionar que la persona que ho rebés li mogués alguna cosa internament. Vull dir, nosaltres els músics normalment sempre estem molt preocupats per fer les notes bé, per la perfecció, no? Sobretot perquè estigui tot molt afinat, no hi hagin errors, que hi hagi un so molt bonic. Estem molt preocupats per tots aquests aspectes, no? Però al final, el més important crec que és, o el que tindria que ser més important és que la persona que vingui al concert o la persona que vingui a escoltar-te, aquella música, allò que fas, li transmeti una emoció, no? I que aquella emoció doncs li remoguin sentiments, tant sigui sentiment d'alegria, sentiment de melancolia, sentiment de el que sigui, tristesa inclús, no? Que això és el més important. El que passa que al final aquest món de la música és un món molt exigent i al final es busca sempre l'exigència, la perfecció, no? Perquè si no també pot ser criticat, no? Les crítiques també busca la perfecció. Vull dir, estem en un món una mica massa elitista, no? Al final. I al final la música hauria de ser una labor també de sanació, no?
1: I ja per acabar, Anna, si haguessis de deixar-nos una única invitació, una única proposta per viure amb més sensibilitat, més consciència i més bellesa, quina seria?
0: En general, dius? O...
1: Sí, o concreta, que vulguis.
0: A veure, pots repetir la pregunta un altre
1: sí,
0: cop?
1: Sí, si ens haguessis de fer una proposta a la gent que t'estem escoltant ara, quan escoltem persones com tu que toqueu música amb aquesta no només precisió i tècnica, sinó amb aquesta sensibilitat, amb aquesta bellesa que sou capaços de plasmar a través de la música, és quelcom admirable i aboqueu tot això. Si haguessis de convidar algú a fer alguna cosa per poder participar més conscientment d'aquesta bellesa, d'aquesta sensibilitat, què diries, què faríem?
0: Mira, primer jo diria que la gent s'obri la ment, i perquè a vegades molta gent té una mica de reticència, sobretot els joves, la gent jove, a escoltar música clàssica, no? Perquè té com el mite de que és avorrida, és elitista... No, obriu les orelles i la ment, perquè la música clàssica... és molt bonica, no gens avorrida, inclús, per exemple, la música barroca pot ser una mica rock and roll, la música romàntica et pot abocar a música igual de pel·lícula, de... I després el meu segon consell seria que realment que les persones deixin fluir-se, deixin emportar-se per la música i allà doncs que es puguin imaginar dins seu colors, paisatges, pintures o el que cadascú senti, però que es deixin portar, que es deixin alliberar, no? Com un moment d'alliberació que ningú el jutjarà, ningú, no hi ha, bueno, sense límits, no? Perquè a vegades les persones estem una mica tenses, no? Ens costa deixar-nos anar per pors a no sé què, no? No, doncs deixar-se totalment un moment d'alliberació i de relaxació.
1: Doncs Anna Urpina, ha sigut un autèntic plaer tenir-te aquí amb nosaltres avui.
0: Moltes gràcies, Sergi, per la invitació. M'ha agradat molt parlar no només de la música, sinó de lo que representa la música a les persones i els sentiments, i m'agrada molt, m'ha agradat molt. No puc parlar d'aquestes coses gaire, perquè normalment sempre m'entrevisten per als temes més tècnics de la música, així que moltes gràcies.
1: I enhorabona per tot el teu recorregut i per tota la feina que fas.
0: Moltes gràcies.
1: Una abraçada ben forta.
0: Abraçada, adeu.

Hi ha un conte que en té el cor robat. Diu que hi havia un mestre i un alumne que estaven menjant un meló i el mestre en un moment donat li demana a l'alumne: "Què? Què et sembla aquest meló?" I l'alumne pensa: "Caram, el mestre ara em vol posar a prova, ja veuràs, li donaré una resposta d'aquelles filosòfiques profundes." I li diu, mestre, el meló en realitat no existeix. En realitat, és una forma impermanent dins aquest ball de formes on realment l'únic que només... I el mestre el talla secament i li diu: "Calla, beneit, el meló està collonut, menja i disfruta." A mi aquest conte em fa molta gràcia i potser fa aixecar o fa dibuixar un somriure, perquè tots ens hi podem reconèixer una miqueta. Tenim una tendència gairebé automàtica a voler entendre-ho tot, a posar paraules a tot, analitzar-ho, interpretar tot i a buscar un significat profund darrere de cada experiència. I això no és pas dolent, la ment serveix per això, la ment és una eina extraordinària. El problema és quan acaba ocupant tot l'espai i ens impedeix viure allò que està passant. Hi ha persones que passen tanta estona parlant de l'amor que gairebé no l'arriben a sentir. Persones que llegeixen desenes de llibres sobre la pau interior, però gairebé no tenen un instant per seure en silenci. Persones que busquen el sentit de la vida sense adonar-se que la vida els està passant ara mateix davant dels nassos. El mestre del conte no menysprea la profunditat espiritual, ans al contrari. El que fa és recordar-nos que la realitat no sempre necessita ser explicada. De vegades només necessita ser viscuda i gaudida. I això és molt profund. Hi ha un moment per pensar i reflexionar i un moment per assaborir el meló. El creixement interior no consisteix tant a acumular més idees, sinó a recuperar la capacitat d'estar plenament presents davant del que és, d'escoltar una música com la de l'Anna sense analitzar-la, d'abraçar sense explicar l'abraçada, de contemplar una posta de sol sense voler capturar-la i, sobretot, de recordar-nos de tant en tant: deixa't de tantes explicacions, el meló està de conya, menja i disfruta.

0: Ubuntu. Som el Jordan Faugier i la Mireia Ávila i estem molt contents d'estar novament amb tots vosaltres en aquesta secció que dia a l'interior dedica a l'espiritualitat. Avui la Mireia no ens podrà acompanyar, però estarà ben present i entre tots dos doncs, hem preparat aquestes intuïcions que avui ens agradaria compartir. En aquesta secció nostra hem parlat un xic sobre el despertar de la consciència, la pau interior, la connexió, la rendició, el camí del cor, el silenci interior. I avui ens agradaria compartir un àmbit que a la Mireia i a mi la veritat és que ens apassiona i que hem volgut titular Escoltar i connectar amb la nostra ànima. Quan fem servir aquesta expressió d'escoltar i connectar amb la nostra ànima, en realitat estem apuntant al simple fet doncs, de connectar amb la nostra essència més autèntica i profunda. Realment som uns grans desconeguts per a nosaltres mateixos, no? I som molt més del que pensem que som. A la Mireia i a mi ens agrada recordar sovint unes paraules molt inspiradores d'en Mario Benedetti, que diu així: ens van ensenyar des de nens com es forma un cos, els seus òrgans, els seus ossos, les seves funcions, però mai vam saber de què estava feta l'ànima. La Mireia i jo no us volem pas convèncer de res, ans al contrari. Només ens agradaria compartir en aquesta estoneta el que des de fa molts anys que vivim i que ens ressona moltíssim. Ja fa més de 7 anys que vam crear Ubuntu Som un Tot, doncs teníem molt clar, no?, que totes i tots doncs, som expressions diferents i úniques d'aquest pur amor incondicional, no? I a la vegada tots som un. Fruit del nostre recorregut vital, doncs hem pogut fer experiència, cada un a la seva manera, que som éssers espirituals eterns, units i interconnectats. I que, en realitat, sempre hem viscut i sempre viurem, no? Ja que només existeix la vida, aquesta vida amb majúscules, una vida que no mor. La nostra essència, aquesta part més profunda del nostre ésser, que alguns anomenen ànima, sempre està connectada a l'origen, no? Aquesta font d'amor etern. I és ben cert que cada ànima, doncs, és un univers en si mateix, no? La Mireia i jo sentim que ni hem començat aquí la Terra, ni acabem aquí tampoc, no? El nostre pelegrinatge còsmic continua i continuarà per altres paisatges i dimensions de la realitat. I al final, doncs vivim per estimar i tenir consciència d'allò que som, no? I una vegada hem complert aquesta missió, doncs el rellotge de l'ànima comença a sonar sobre el rellotge del cos. I la germana mort és com si ens estigués dient a cau d'orella: sou molt més del que veieu, sou molt més del que penseu. Per tant, obriu-vos a noves possibilitats que estan latents en vosaltres, obriu-vos a una immensitat que us habita. Quan tenia 27 anys, se'm va regalar una experiència de despertar, aquestes experiències inefables, no?, que van més enllà del que podem compartir en paraules. Però bé, en aquesta experiència vaig poder viure que som estimats des de sempre i que la nostra essència, la nostra ànima, és eterna. Se'm va regalar poder viure aquesta experiència, la qual m'obrí a la comprensió que la realitat doncs, té moltes dimensions, no? I que la germana mort és tan sols doncs, un llindar vers una nova dimensió, un nou naixement que tots, tard o d'hora, haurem de creuar. També és molt bonic tenir ben present que la immensa majoria de les persones que han tingut una experiència propera a la mort, la immensa majoria diuen que no hem de tenir pas por, que allò que ens espera és amor autèntic i una profunda acceptació. I sí, jo en aquella experiència de despertar vaig sentir una tendresa immensa, no? Més enllà de l'espai i el temps, que, com us he dit, no puc explicar en paraules, no? Després també he tingut el regal de poder acompanyar a diferents persones en el moment del seu traspàs, diferents germans de comunitat, quan era monjo de clausura, el meu pare, la meva àvia. Quan era monjo vaig acompanyar el traspàs del germà Gilbert, que va ser com molt un traspàs molt colpidor, ja que just quan va traspassar, estàvem tots els monjos al voltant del seu llit cantant uns salms i en un moment molt concret d'un salm jo vaig sentir perfectament com la seva ànima, com la seva essència, com que s'anava d'ell i pujava, no? I després ho vaig comentar, no?, amb altres germans i els vaig dir, concretament en aquest verset d'aquest salm, vosaltres heu sentit alguna cosa, no? Perquè jo no estava molt segur si jo ho havia experimentat jo sol o era una cosa que havíem experimentat tots, no? I sí, diversos germans em van dir que era molt evident que en aquell moment la seva ànima doncs, va continuar el seu viatge còsmic, no? I bé, totes aquestes experiències i d'altres que se m'han regalat, doncs m'han fet adonar, no? I viure que aquesta vida que se'ns ha regalat doncs, és una experiència, no?, de que disposen les ànimes per anar creixent en vibració i en consciència, no? I tant de bo aprofitem aquesta oportunitat, no?, aquesta etapa en la que estem ara, no?, del nostre pelegrinatge còsmic, per anar coneixent la nostra autèntica naturalesa com a ànimes, no? Anar aprenent a viure des del profund amor del qual estem fets i anem descobrint també a cada pas en el nostre dia a dia, no?, que tenim una vida infinita. D'altra banda, si us ressona el que us hem compartit i us agradaria seguir aprofundint, perquè aquí tenim només una estoneta molt petita i aquests temes, clar, són temes que necessiten com més espai, més pausa, més temps, doncs si us ressona això, que sapigueu que des d'Ubuntu som un tot, podeu accedir a dues formacions que tenim dedicades a tot allò que us estem compartint, no?, avui. Una du per nom, precisament, el viatge de la nostra ànima, i l'altra és un seminari sobre la mort que es titula La mort, tornar a casa. Viure des de l'ànima és viure des del nostre jo més profund. La nostra ànima sempre està atenta a parlar-nos silenciosament, perquè escoltem la seva guia, no? I quan connectem amb la nostra ànima i ens fem sensibles a aquests seus xiu-xiueig, aquestes intuïcions, doncs entenem aquest profund amor del qual estem fets. I descobrim, doncs, això que us he comentat, que tenim una vida infinita i que tot té un propòsit d'amor. L'ànima ens recorda que som universals. Som universals. I bé, no volem pas acabar aquesta secció sense parlar-vos un xic sobre la intuïció. Per què? Doncs perquè les intuïcions, com en recordava Jiddu Krishnamurti, les intuïcions són el xiu-xiueig de l'ànima. Per tal, cal aprendre, eh? Cal aprendre a confiar en aquesta capacitat que tots tenim i aprendre a escoltar els missatges que ens regala la nostra ànima per mitjà de la intuïció. Una intuïció que, malgrat ser moltes vegades molt subtil, sabem en el fons del nostre ésser que és ben certa, no? Em ve ara aquella escena, no?, del profeta Elies a l'Antic Testament, on Déu li diu que vagi a una cova i que se li farà present, i bueno, apareix un terratrèmol, un huracà i diferents fenòmens d'aquests atmosfèrics tan espectaculars, i Déu allà no està present. I de sobte, l'original hebreu diu: en el tènue murmuri del silenci, Elies va copsar la presència de Déu, no? Doncs en aquest tènue murmuri del silenci també ens parla la nostra ànima moltes vegades. I doncs bé, fins aquí la nostra secció d'avui, que hem volgut dedicar aquesta escolta i connexió amb la nostra ànima. Moltes gràcies per la vostra presència i la vostra escolta amorosa, i esperem que el que avui doncs us hem compartit us ajudi també a cadascú de vosaltres a connectar amb la vostra pròpia ànima. Hi ha molts llindars per connectar amb la nostra essència, i no tingueu por d'explorar-los. La Mireia i jo us enviem una forta, forta abraçada des del Pirineu. Pau, bé i Ubuntu.
1: I fins aquí el programa d'avui. Gràcies, Anna, gràcies, Mireia, gràcies, Jordan, gràcies, Ramon, i a tots vosaltres per escoltar-nos. Tornem la setmana vinent, i sobretot, no oblidis el més important: l'emissora que busques és dins teu.

0: Entrenant la creativitat amb la Roser Martínez.
1: I com sempre aquí ja a punt per entrenar una setmana més la nostra creativitat i com sempre amb la nostra creativa de capçalera, la Roser Martínez. Roser, benvinguda.
2: Hola, bon dia, Cristina. Com estàs?
1: Doncs molt bé, i avui ens ficarem a fer creativitat amb un gran personatge o amb un gran gos, no ho sé, estem parlant de Beethoven.
2: No, personatge.
1: Personatge molt famós, Beethoven, una gran pel·lícula que va marcar també moltes infàncies.
2: També,
1: eh?
2: Ves, inspirada en Beethoven. El nom va tenir el seu... Li van treure la inspiració.
1: El seu suc li van treure, i tant.
2: Això mateix. Doncs
1: I d'on t'ha vingut a tu la inspiració per parlar de Beethoven avui?
2: Parlarem del gran artista. I parlarem, mira, saps de què m'ha vingut? Mirant un vídeo de YouTube d'en Ramon Gené. Coneixes,
1: sí?
2: En Ramon Gené?
1: Uh-huh.
2: A mi m'encanta aquest home quan explica les coses. Doncs deia que el personatge de la seva vida era Beethoven.
1: Ah?
2: I em vaig quedar una mica pensant, dient, oh, tu tens algun artista que sigui l'heroi de la teva vida? I jo dic, jo no.
1: Jo crec que no, l'heroi de la meva vida sona molt gran, eh?
2: Clar, doncs ell deia això, no? Que l'heroi de la meva vida era en Beethoven, i jo era, ai, tinc aquest buit ara, jo.
1: Doncs farem un programa i a veure si me surt la meva inspiració, no?
2: Què vas passar? Li preguntaràs a la Cristina a veure com ho veu això. Dic, sí, i mira, em va crear doncs com aquesta cosa de pensar aquest, bueno, l'hem d'omplir, no?
1: I
2: aquest
1: tant.
2: Buit.
1: Doncs anem a omplir aquest buit.
2: I vinga, i a partir d'aquí doncs vaig començar a investigar sobre Beethoven, perquè jo dic que a part de la música també està molt bé saber d'artista, perquè tot, al final és tot el conjunt que ens porta a entendre, no?, tot el que fa. I farem safreig, eh?
1: Farem safreig?
2: Sí, he trobat moltes coses i farem safreig, sí. Doncs mira, en Ramon Gené, ja que és el seu heroi, té un llibre també que em parla molt de Beethoven, deia que en Beethoven va ser com el primer músic que va començar a escriure música pensant en ell mateix.
1: Què vols dir amb això?
2: O sigui, que era, qui sóc jo i que la idea ha de ser per mi, o sigui, és com jo toco per mi, jo faig la música per mi, i si tu m'escoltes, doncs bé. I...
1: Com quan escrivim un diari personal, que no escrivim,
2: sí,
1: per ningú, sinó que ho fem per nosaltres mateixos,
2: sí,
1: no?
2: Sí, això mica... mateix. Doncs és com, això va per mi. I a partir d'aquí, doncs, el que hi hagi al voltant, que s'apunti, doncs perfecte, i si no, doncs... I diríem que és el primer que ho va fer, perquè clar, en aquella època, la música era per agradar, no? I era, clar...
1: Sempre cap a fora, no?
2: Sempre cap a fora. I ell va ser com el primer que va dir no. I aquí ja ressaltava una mica aquest caràcter que anirem parlant, perquè era una persona ben carismàtica, eh?
1: Tenia caràcter el senyor Beethoven?
2: Ui, sí, tenia caràcter. Sí. Ho deixava tot molt clar, eh?
1: Sí?
2: Sí.
1: Sense pèls a la llengua.
2: No.
1: M'encanta aquest refrany.
2: Doncs res, era, tot ell era un personatge que tot el que deia era una declaració d'intencions, realment, eh?
1: Mm-hmm.
2: Sí. Doncs mira, te començo a parlar per on, des de que va néixer.
1: Comencem pel principi.
2: Avui tenim una hora de programa, no? M'havies dit?
1: Una hora tenim,
2: no?
1: Avui?
2: No. Resumirem. Doncs vinga, va, anem a parlar de la seva vida. Es deia Ludwig van Beethoven,
1: mm-hmm,
2: i va néixer a Bonn, Alemanya, l'any 1770. Encara no hi érem tu i jo.
1: No.
2: I des de molt i molt petit ja va deixar evident que tenia un talent fora del normal. O sigui, el talent per una banda. El caràcter també ja ho va deixar evident des de ben petit, eh?
1: Ja el mostrava també, eh?
2: Sí, ja es veia venir que allò anava per allà. Doncs el seu pare ja era músic de les Corts.
1: Mm.
2: I el que ell volia, doncs, és que, ja que el noi demostrava que tenia aquest talent, doncs clar, el volia col·locar perquè així, doncs, tingués una bona qualitat de vida.
1: El nen ja el tenim posat a lloc, ja viu.
2: Exacte. I en Beethoven, doncs, va començar a estudiar piano i composició des de ben petit. I el pare tenia aquell plan per ell, no? Perquè, clar, el pare coneixia en Mozart, i en Mozart feia això, era artista de l'aristocràcia, i era una persona molt amable, i tot el que feia era per complaer, doncs, a la gent que l'escoltava, la noblesa, no?
1: Uh-huh.
2: I deia, doncs, el meu nen també. Però, en Beethoven...
1: Tenia caràcter.
2: Que era un músic extraordinari, o sigui, era un geni de la música, però el caràcter... Ai, no hi havia maneres. I ell anava a la seva, i clar, quan li deien, és que has de fer això, ell, no, perquè tinc que fer això, no? I clar, no els feia gaire contents els senyorets.
1: No anava a les ordres del que manava, no?
2: No va encaixar en cap motlle. Ja només començant per aquí. Clar, i això pot ser bo o pot ser molt dolent. depenent del moment. Ja ara, si no encaixes, ja costa. Imagina't
1: però
2: en aquella
1: època. Però almenys ara no tallen el cap, no? Abans en tallaven caps.
2: sí, no va ser el cas, però... doncs sí. I a més, és que era un follonero, perquè s'encarava amb tots els altres músics, a part de la noblesa i la gent que el contractava, i li encantava fer com es diu... fer els... Ai, ara no sé la paraula.
1: Dir?
2: Allò que s'enfrenten l'un a l'altre...
1: Un cara a cara, un...
2: Sí, i llavors s'encarava...
1: Batalles musicals o feien alguna cosa així?
2: Sí, i llavors el provocava dols musicals, saps? El duelo, no? De dir allò que feien amb la pistola i pim-pam, no? Doncs això amb la música. I ell deia, vinga, va, tu que et creus tan bo, doncs vine a lluitar amb mi i a veure què. I ell sempre guanyava, ho feia en piano.
1: I clar, amb el cap amunt i qualsevol segueix les normes després,
2: exacte.
1: No?
2: Exacte, bueno, i si no li anava gaire bé, s'enfadava i deia, més val que el deixem guanyar, saps? Doncs mira, en Beethoven de ben jove ja es va instal·lar a Viena, que era la capital musical d'Europa. I en allà sí que va ser on va conèixer en Mozart, que tant que n'havia sentit a parlar, doncs finalment el va poder conèixer personalment. I en Mozart, que era un molt bon nano, doncs amb una trobada que va ser molt breu, va quedar tan impressionat d'en Beethoven, que els hi va dir als seus amics, fixeu-vos en aquest noi, que un dia el món en parlarà d'ell.
1: I aquí seguim, parlant de Beethoven.
2: I aquí seguim. Anys després, aquí a la ràdio estem parlant de Beethoven. Doncs tenia raó amb Mozart. Doncs, i en Beethoven el que va fer és estudiar molt i practicar molt. El que tenia era molt bona tècnica, i això era base de constància i treball. Sempre diem, per desenvolupar alguna cosa... t'hi has de posar de valent, perquè si no, a vegades, les muses...
1: Tenia talent, però has de tenir talent i esforç i ganes, perquè les coses surten rodones.
2: Sí, va ser la prova amb Beethoven de que de forma natural no li sortia tot prou, però sí que entrenant i posant-ho en pràctica, doncs millorava moltíssim. I llavors què va passar? Doncs que tenia tanta tècnica, ja sabia tant, i ell evolucionava constantment, i s'ho veia, i s'ho sabia. Doncs fins i tot amb els professors se'ls hi encarava, no?
1: Què m'has d'explicar tu a mi,
2: sí,
1: no?
2: Sí, els hi qüestionava tot, no? I era com, per què? Si això surt així, doncs jo vaig per aquí, no? I se saltava totes les normes.
1: No ha de ser difícil gestionar un geni, eh?
2: Ha de ser difícil.
1: Ha de ser molt difícil, sí.
2: Sí, ha de ser molt...
1: Perdó, volia dir no ha de ser fàcil.
2: Ah, jo he pensat... No, sí que és difícil.
1: Que ha de ser difícil, clar, depèn com, eh?
2: Justament deien que era molt difícil de gestionar una relació amb ell, però que alhora tenia un carisma, o sigui, tan... era tan diferent i era tan carismàtic i tenia alguna cosa que era impossible d'ignorar-lo.
1: O sigui, atreia la gent també,
2: això,
1: no?
2: O sigui, saps, tenia molt mala hòstia i tenia... però alhora
1: parlem
2: tenia...
1: clar.
2: Sí, però tenia alguna cosa que deies, ai, un test aquest nano, no? I això està bé, vull dir, al final és un perfil que costa, a vegades, de trobar. I mira, i en aquí comencem el drama de la seva vida, que això és cap als 28 anys, que en Beethoven va començar a notar que no hi sentia gaire.
1: Uf, que dur això per un músic.
2: I per ell, que a
1: per
2: més a més
1: músic, ell...
2: amb el caràcter que tenia, clar, acceptar que això que li estava passant, no? Clar, i ell, com a compositor i pianista, entendre que es podia quedar sord, no hi havia manera, no ho volia acceptar. I clar, ho va amagar. No volia que ningú se n'enterés, no podia dir-ho, perquè llavors, clar, sabia que seria, acabava tot...
1: Ai, 28 anys, és molt jove,
2: És molt jove. I llavors es va començar a desfogar, doncs, escrivint cartes als seus germans, i de fet va caure una mica, doncs, amb depressió, i va estar a punt, doncs, bé, de tirar-ho tot per la borda, però l'art el va salvar. I en una d'aquestes cartes deia, no puc deixar aquest món abans d'haver fet el que sento que he de fer. Per tant, era com que ell tenia aquella missió, la sentia tant i tant, que fins que no fes allò, ell no podia marxar. I això va dir, encara que em quedi sort, ho aconseguiré. I sí.
1: Ho va fer.
2: Ho va fer, i com que era tan lluitador i tan treballador, doncs va composar una de les melodies més famoses de la història. A veure si et sona. L'escoltem?
1: L'escoltem.

0: Home, artista, artista ho era. A mi se m'acaba de posar la pell una mica de gallina, Roser.
1: A mi també.
0: La sinfonia número 5 en C menor, no?
1: Sí, sí, vull dir que fixa't que amb 5, eh? Ta-ta-ta-tan, no? Que dius, i al final ja ha quedat per sempre, ja.
0: I tant.
1: Doncs mira, tot i anar... Oi, que maco de fons, eh?
0: Sí, mira, li mantindrem, ai, què et sembla, sí?
1: Sí, sí, sí.
0: Avui...
1: Fem un bon homenatge.
0: Un bon homenatge, el deixarem per aquí sota.
1: Va, deixem per aquí sota. Doncs, tot i anar convisquent amb aquest problema, ell no va deixar mai de composar. I, mira, en aquests moments, jo crec que és agrair que tingués el caràcter que tenia, perquè si hagués sigut una persona, potser, amb menys empenta, amb menys caràcter...
0: Sí, amb menys ímpetu, no?
1: Sí, potser no haguéssim arribat a conèixer tot el que avui ha fet Beethoven, no? Però, gràcies.
0: Imagina't poder... composar, però no escoltant, al seu cap devien sonar aquestes cançons.
1: Exacte, funcionava per la memòria.
0: Clar.
1: Sí, doncs la novena sinfonia, que és considerada per molts la composició més gran de tots els temps, la va acabar de composar quan ja era completament sord.
0: Wow.
1: Als 48 anys.
0: Que fort!
1: Que jove, sí, i ara t'explico una anècdota.
0: A veure.
1: O sigui, als 48 anys ell ja no sentia res. La va escriure des de la memòria musical i la imaginació, o sigui, ben bé... Com, això és com quan et falta un sentit, com desenvolupes els altres, mm-hmm. no? Doncs és la mostra, doncs ell va desenvolupar molt la imaginació i la memòria per poder seguir creant. El que dèiem, la ment àgil, no? Tenir la creativitat desperta, doncs fa que puguem tirar endavant altres coses.
0: I aquesta sinfonia sonava en el seu cap, no?
1: Ell la tenia molt clara. I quan es va estrenar a Viena... Ell estava a l'escenari donant les indicacions als músics, no, d'esquena al públic, ell estava dirigint a l'orquestra, i quan va acabar, el públic, o sigui, va ser tan apoteòsic, aquesta paraula em costa, que es va aixecar, va començar a aplaudir, a treure els barrets, els mocadors, tothom plorant, superemocionant, però ell, clar, no sentia res, i ell seguia mirant els músics.
0: Clar, estava d'esquena.
1: I clar, ell estava convençut que ho havia fet bé, però no sentia cap tipus d'emoció. I va haver alguna persona... que el va girar i li va fer veure tot l'espectacle.
0: La reacció, per molt que no la pogués sentir, no?
1: Això mateix, tothom com li estava aplaudint, com estava plorant. Clar, això per ell va ser... Es va desmuntar, va començar a plorar, es va emocionar moltíssim i va ser com, uau, el que he fet està bé, no? I va ser un gest que el va animar molt. Clar, aquí la lliçó que jo en trec és, fixa't a la confiança que ell tenia, que sense veure la reacció del públic, ell ja estava orgullós d'allò que sabia que havia fet bé, i tot i no sentir-ho.
0: No, clar, i amb la música difícil, perquè pots veure com toquen, però no saps tu si estan tocant bé.
1: Clar, sí que pots veure les cares dels músics, no? Sí que pots veure que, clar, els músics sí que veien el públic, i els somriures, però fins que no veus... Que a vegades no ens caldria l'acceptació de la gent, però en aquest cas, clar, quan la tens, te confirma que el que estàs fent, doncs, està ben fet. I va ser una bona lliçó, què et sembla?
0: Carai, en Beethoven, doncs,
1: sí,
0: aquí.
1: Sí,
0: molt bé.
1: Sí, sí. I això també ens demostra... Jo és que he anat traient lliçons, d'en Beethoven.
0: Sí?
1: I a part d'això, doncs, que si et falla una cosa, doncs que potencies una altra.
0: És que és així.
1: No? Com ho veus?
0: Que s'ha d'acceptar la vida tal i com ve, no?
1: Pues sí.
0: Perquè ens hi podem ficar de cara, de cul, de com siguis, però al final acabes... com amb tot procés, en l'acceptació de que tens el que tens i has de fer el que puguis fer amb el que t'ha tocat.
1: I que sempre tenim més del que ens pensem,
0: I tant.
1: Que a vegades ens pensem, ai, és que clar, com que estic sord, doncs no puc fer. No, però segur que tens moltes altres coses que ningú mateix es veu. Però bé, va, ens
0: anem... Seguim endavant, doncs.
1: Que ens posem tontetes. Ai, has tret la música de fons i ara, clar, aquesta part de reflexió amb la música aquesta de fons...
0: Ha quedat molt bé.
1: Clar, queda així com més.
0: L'he fos quan tocava jo també, S'ha estat aquí oïda atenta jo.
1: Sí, sí, doncs molt bé, molt bé. Doncs vinga, va, Beethoven. Tot i aconseguir l'èxit musical, doncs a fora de l'escenari era un desastre. Però un desastre, desastre. Ell vivia amb un caos absolut. I vivia a Viena i constantment rebia cartes de queixes als veïns.
0: Ai, per desordenat.
1: Bueno, primera perquè feia molt de soroll, com que ell no hi sentia.
0: Clar, vete tu a saber si ha caigut un ull a terra, quin soroll fa, no?
1: Clar, tocava el piano a qualsevol hora, però clar, això, a veure, el rellotge sí que devia tenir, però bueno, és igual, no s'hi fixava. Cridava mentre composava, clar, tampoc no graduava el to de veu que tenia... llavors tenia una manera d'inspirar-se que es tirava galledes d'aigua per sobre a qualsevol hora per refrescar-se.
0: Què dius?
1: Quan estava allò com que deia, ai, ara no em surt res, estic mig adormit, agafava una galleda freda i tota per sobre. Ai. I era on tot despertava i ja començava, continuava composant
0: allò
1: i tal.
0: Allò que fem nosaltres a vegades de picar-nos les galtones, allò, vinga, va, desperta.
1: Doncs,
0: ella amb el cubell d'aigua directe, eh?
1: El cubell, i a més, que era igual si estava a la cuina, si estava a l'habitació, clar, feia un... imagina't, com que estava sort no s'entenava, no controlava les hores del dia, doncs els veïns diuen, ah, un altre cop. I així s'anava fent. Era el seu sistema per activar la creativitat. O sigui que aquí diem un tip creatiu per si algú vol fer, eh?
0: Galleda d'aigua per sobre. Ben freda, eh?
1: Ben freda. Sí, i això t'activa. Doncs clar, tenia la casa com un camp de batalla. Tenia tot de papers per terra, menjar per terra, bueno, ampolles buides... Un desastre de convivència amb els veïns perquè no tenia cap mirament amb res de neteja ni a dintre
0: Genis,
1: de casa.
0: Genis, ja t'ho dic jo que no és fàcil.
1: Ni a fora. Mira el que et diré ara. Es va mudar més de 70 vegades en 30 anys a Viena.
0: En sèrio? Més de 70 vegades?
1: No aguantava ni 6 mesos en un pis.
0: Jo que em pensava que em mudava molt, veig doncs, que Beethoven em guanya.
1: Sí, perquè l'acabaven expulsant. Però bueno, cada equips mesos, vinga a un altre lloc. Bueno, la sort és que encara anava trobant pisos, perquè clar, devien dir, ui, aquest no el deixis entrar. Pues sí.
0: Però al final era un erudit, no?
1: Sí, però clar, si...
0: Molestes, està clar.
1: Sí, a veure, si el comportament no és
0: Beethoven,
1: correcte.
0: Beethoven, una masia aïllada, això és el que necessitaves.
1: No en devia trobar cap a Viena. Manies, va, anem a manies.
0: Vinga.
1: Manies de geni. Doncs una de les manies més documentades i curioses de tota la seva vida, saps què va ser?
0: Què?
1: El cafè. Beethoven era obsessiu amb el cafè al matí i no menjava res per esmorzar, però el cafè era sagrat, intocable.
0: És dels meus!
1: I el preparava, espera't, a veure si ho fas tu això també, comptant 60 grans de cafè cada dia.
0: No.
1: Un a un, eh? Un, sempre 60. Era una supermania que tenia. Suposo que també devia fer com a teràpia, mentre comptava els grans, no?
0: Sí.
1: Fent un, dos... Clar, t'ho imagina't.
0: Era el mindfulness del moment, no? Comptar els grams de cafè.
1: Estàs en el 52 i t'has descomptat, perquè el veí ha tocat la porta. Vinga, torna a comptar.
0: Ara justament que no feia soroll, home.
1: Clar, home, el millor moment de dormir devia ser el moment que comptava els grans de cafè.
0: Sí, clar.
1: Doncs mira, això tenia aquesta mania i era molt conegut per això, o sigui que cada matí 60 grans de cafè. Doncs un escriptor que el va conèixer personalment va deixar escrit que els 60 grans de cafè com a ritual inamovible d'un home que en tot el seu caos vital necessitava aquell punt de control perfecte. O sigui, és molt maco això, era un home caòtic amb tot, però... dintre d'això, d'aquest caos, necessitava tenir aquest ordre, no?
0: Però és que cadascú té les seves manies, eh? I amb això tens tota la veritat, eh? Perquè crec que el caos, cadascú l'interpreta a la seva manera, perquè sobretot si convius, no? Hi haurà allò que tu et molesta i a mi no,
1: sí.
0: I a l'inversa.
1: Sí.
0: Però dius, vius en aquest caos, però sobretot posa el posavasos, eh?
1: Sí.
0: No fos cas, eh? Perdona, cull el mitjó de terra, no?
1: Sí, és veritat.
0: Cadascú té les seves manies.
1: Cadascú, sí, clar, i el que per un és caos, l'altre no. Vull dir, clar, has de trobar el punt d'equilibri, però això costa.
0: Has de poder trobar aquell mitjó al mig d'aquell barrull,
1: sí.
0: No?
1: Bueno, aquí en Beethoven, com que vivia sol, doncs mira, ja s'ho feia.
0: Sí, tant.
1: Doncs el cafè era l'únic que podia controlar. I després tenia una altra mania molt curiosa. Ell es va preparar com un estoig, com un lloc per guardar espècies, i tenia sal, pebre, mostassa i alguna altra espècie que li agradava. I es va fer com un paquetet i s'ho portava a la butxaca cada dia. I quan li tocava dinar fora, ell s'ho tenia que especiar. Tenia les mesures exactes de cada espècie que volia perquè el menjar sempre tingués aquell gust. Què et sembla?
0: Una mica de toc, eh? Té una mica
1: tenia
0: de toc.
1: Tenia una mica de toc. En aquell moment no sabia que era toc, però sí, tenia toc. Tenia que comptar els cafès i les proporcions exactes de l'espècie.
0: Carai!
1: Sí. Després tenia, també s'inspirava parlant amb el seu barret.
0: Ah.
1: Tenia converses amb el seu barret. I com no s'inspirava amb la natura. La natura, ell feia passejos molt llargs, sempre amb la llibreta i amb el bolígraf, i anava apuntant totes les idees que li anaven vinguent. Però necessitava sortir sempre al bosc.
0: Aquest contacte amb la natura,
1: sí.
0: Home, a tots ens va bé, eh?
1: Un
0: banyet de mar, una caminada pel bosc, sempre inspira, eh?
1: Sí. Doncs, guita, escoltem una altra cançó que és... de les més conegudes, però aquesta versionada per Miguel Ríos.
0: Ai!
1: L'himne de l'alegria, fem la part final.
0: Vinga, va!
1: Va.

0: l'himne de l'alegria. És l'única cançó que sé tocar amb piano i amb flauta.
1: Que bé, doncs mira, ja en saps molt, eh?
0: Sí, sí, do, re, re, do, si, la, sol.
1: Mira, que tenim aquí un geni, també, eh?
0: Una cosa, musicalment, jo, mira, xerrar el que vulguis, però cantar...
1: La Cristina també és un geni.
0: Sí, sí.
1: Doncs mira, el que deien d'en Beethoven del tema de la naturalesa, que necessitava estar en contacte. Mm-hmm. Doncs en Beethoven tenia que fer molts esborranys, sempre escriure... Li van trobar més de 7.000 esborranys en un dels pisos.
0: Uau!
1: Sí, perquè ell sempre corregia, escrivia, boditatxava, feia de tot, perquè, o sigui, aquí és on te van veure que la genialitat de Beethoven no era espontània, era entrenada, el que sempre diem.
0: Sí, tenia art propi, però ell s'ho treballava molt, no?
1: Sí, com ara Mozart sí que era espontània, era un artista que sí que tenia una... era orgànic, era sobrenatural, el que, tot el que ell composava era pum, li sortia i ho feia. Doncs en Beethoven no, en Beethoven tenia que ser amb constància, perfeccionament i bé com un artesà.
0: El punt de toc, per desordenat que fos, el punt de toc li va anar bé,
1: sí,
0: no?
1: Sí, sí, per tant va ser molta, molta feina. Doncs aquí també, dèiem, sobre el seu caràcter difícil i els seus valors, doncs que mai, mai, mai va acceptar que la noblesa estava per damunt dels artistes. Que tots els artistes sí que ho van acceptar. I llavors el que feien era complaure, doncs ell va dir que no. I aquí hi ha una anècdota, que hi va haver un moment, un dia, que ell passejava amb un amic seu músic i estaven passejant per uns jardins i llavors va passar algú de la noblesa,
0: sí,
1: no? I el seu company doncs és com que va fer reverència i va saludar, i un Beethoven va dir no, jo no saludo. I el que va passar, que va ser el noble... que va parar a saludar en Beethoven.
0: Ah!
1: Clar, i dius, mira! I en Beethoven li va dir...
0: Ho veus com jo estava per sobre?
1: Sí, sí, sí. Diu, li va dir a aquest seu amic, hauries d'actuar com tu ets, no com ells volen que tu siguis, no? Però clar, això has de tenir un caràcter de ment, per fer això.
0: I és una gran frase, eh?
1: I és una gran frase. Doncs mira...
0: Ens agrada l'anècdota.
1: Sí, doncs aquí ja hem après que en Beethoven era un geni, que era un Beethoven, que era una persona que tenia que entrenar moltíssim per treure la llum tot això... i que tenia un caràcter una mica complicadet, però que realment el feia el que volia, i això també està molt bé. I això ens porta al consultori creatiu.
0: Doncs a treballar, som-hi.
1: Vinga.
0: Perquè no podem marxar mai sense els deures fets. A veure, Roser, què ens portes aquesta setmana? Quin tip creatiu ens portes?
1: Mira, Cristina, que te faré comptar els grans de cafè.
0: Ah, sí? Jo és que prenc així amb capsuletes, saps? És una mica difícil. Si vols, et puc comptar les capsuletes que em fico al dia.
1: 60 càpsules, no?
0: Mamma mia, com el Correcaminos.
1: Mira, farem un exercici que ens servirà com de meditació. I si voleu fer-ho amb 60 grans de cafè com en Beethoven, doncs perfecte. I si no, ho podem fer amb 60 boletes, amb 60 macarrons, o sigui...
0: El que vulgueu.
1: El que vulguem. Però sí que és veritat que t'has de buscar el teu moment, has de... I si no en vols 60 i en vols 20 perquè tens...
0: No passa res.
1: Doncs mira, però és que 60 boletes són 60 segons al final, eh? Es tracta de que tocar cada boleta o cada cafè i posar-hi com una intenció o dir una frase com el rosari, saps?
0: Sí.
1: O el japamala, vull dir que són objectes d'oració, de comprometre't, o de dir avui tindré un bon dia, avui faré això, aniré...
0: Mentre agafem una boleta diem una frase, una segona boleta, una altra intenció,
1: sí,
0: no?
1: Sí, una intenció, o una cosa maca que t'ha passat, o una cosa que vols que passi, o algo que vols dir a algú, i és com anar prenent consciència del moment, i és com un ritual ben xulo. Jo
0: home,
1: no l'he
0: doncs
1: fet,
0: sí.
1: L'haig de fer.
0: És mindfulness total, estic sí, aquí i a sobre sí, augurem coses bones, eh?
1: I pensem en Beethoven.
0: Home, i tant. També saber tocar com en Beethoven sense quedar-nos sords estaria
1: home,
0: bé, no?
1: Ens podríem posar de fons la sinfonia número 5 i comptar els 60...
0: Ah? Tan.
1: Tonto i brazo, si no pati.
0: Doncs, Roser, si s'inspiren, arroba Roser Martínez.
1: Roser Martínez, creativitat.
0: A Instagram.
1: Que ens ho enviïn, que ens ho expliquin tot. Vinga.
0: Ens encanta. Adéu, adéu.
1: Gràcies, adéu, adéu.
2: Portes de Troia, arribem al final d'una nova temporada i volem celebrar-ho amb tu.
3: Divendres 26 de juny a les 7 de la tarda acompanya'ns al Museu d'Història de Catalunya.
2: Vine a una nova gravació en directe del programa.
3: Des d'un lloc molt privilegiat de l'exposició permanent del museu, davant de la tenda de Jaume I.
2: Inscriu-te de manera gratuïta a través del nostre lloc web portesdetroia.cat o de les nostres xarxes socials @portesdetroia.
3: T'hi esperem.

El 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls del Palau de Versalles, el rei Guillem I de Prússia va ser proclamat Kaiser d'Alemanya. D'aquesta manera, la nova Alemanya naixia dins la casa del seu gran rival sobre les cendres de la humiliació francesa. Però com s'havia arribat fins allà? Feia tot just 23 anys, el 1848, milers d'alemanys havien alçat barricades a Berlín, Viena i Hamburg, convençuts que el seu temps havia arribat. A Frankfurt, representants de tots els estats alemanys es reunien per escriure una constitució i fundar una nació, i es van posar tan poc d'acord que el moviment liberal per unificar Alemanya es va esfondrar. Aquell fracàs va obrir la porta a una unificació molt diferent, des del ferro i la sang, com diria el seu artífex, Otto von Bismarck. Ell, el canceller de ferro, va reordenar el mapa d'Europa en menys d'una dècada, amb tres guerres quirúrgiques i una habilitat diplomàtica que deixava bocabadats els seus contemporanis i els historiadors d'avui. Avui, a les portes de Troia, repassem tot el procés, des del fracàs liberal del 1848 a la proclamació imperial del 1871. Benvinguts a la Forja d'Alemanya, benvinguts a les Portes de Troia.

0: Benvinguts i benvingudes una setmana més a les Portes de Troia, el programa de ràdio d'història de la xarxa de comunicació local, des dels estudis de Ràdio Castellar, i aquesta setmana per parlar de la unificació d'Alemanya amb el nostre historiador de capçalera. Albert Abril, benvingut.
1: Com anem, Sergio?
0: Albert, quants imperis alemanys han existit?
1: A veure, dits imperis alemanys, tres, no? El primer, no? El primer Reich, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que ja sabem que poc tenia de germànic, poc tenia de sacre i de romano, i d'imperi tampoc tenia gaire. Però bé, aquest va existir, ja ho sabeu, des del segle X fins al segle XIX, amb Napoleó, que el va dissoldre. Llavors, el segon Reich, no? El segon imperi alemany, que és precisament del que parlarem avui, que va existir des del 1871 fins al final de la Gran Guerra, fins al final de la Primera Guerra Mundial, i finalment, no? El Tercer Reich, que aquest suposo que és el que sona més, que és el que va proclamar Adolf Hitler, no? L'Alemanya nazi, en aquest cas.
2: Segueix-nos, interactua amb nosaltres a les xarxes socials d'Instagram, X i Blue Sky, @portesdetroia.
3: Escolta el podcast des d'iVoox, Spotify, Apple Podcast, YouTube i la xarxa més.

0: A tope amb Wagner, comencem?
1: Home, és que si Wagner ha de sortir algun programa...
0: Ha de ser avui.
1: És aquest, no?
0: Exacte, sí, sí, sí. Albert, què passa el 26 de juny?
1: El 26 de juny, com ja hem anunciat a la Falca, fem un programa en públic, un programa en directe al Museu d'Història de Catalunya.
0: I tu, estimat oient, o estimada oient, encara no tens la teva entrada gratuïta?
1: Doncs dirigeix-te a les nostres xarxes socials, al nostre lloc web, per aconseguir-la. Recordeu que és a les 7 de la tarda.
0: Afanya't!
1: I sí, perquè les places són... De fet, com que és a l'exposició permanent, vull dir que és un lloc privilegiat per fer el programa, doncs hi ha molt poquetes places, així que...
0: Afanya't, perquè l'altra vegada, l'any passat, van volar de seguida i bueno, si entres al formulari i veus que no et deixa posar les dades, és que ja no queden.
1: Exacte.
0: Però em sembla que deixem una opció per deixar-les igualment, per si després queden pues, gent que es baixa del burro, perquè jo què sé, comet aquest error. I no ens vol venir a veure pel que sigui, o no pot.
1: És un gran error.
0: Afanyeu-vos, això sí. Comencem amb Wagner, per parlar del programa d'avui. Fes-nos 5 cèntims, Albert, aviam, perquè el tema és gran, eh?
1: És gran.
0: Història del món contemporani.
1: Tan gran com el segle XIX, no?
0: Estimats companys, no? Professors de Història del món contemporani i primer batxillerat, tu també l'has fet aquest any.
1: Jo aquest any l'he fet.
0: Jo també. Em sembla que l'Alberto també. Els tres hem fet la mateixa...
1: L'Alberto també ha fet aquest.
0: O el curs passat, no sé.
1: Pot ser, però és de les millors assignatures.
0: Home, és un plaer. Unificació d'Alemanya, això és també un tema molt xulo d'explicar.
1: És un temazo, i de fet és un temazo que parlarem molt per sobre, perquè la unificació d'Alemanya donaria per moltíssims programes, no? Un programa sobre Bismarck ja en tindria uns quants, però avui farem una repassada molt general, sobretot a nivell polític. Començarem breument al 1848, com avançàvem també a la introducció, i acabarem una miqueta després del 1871. Però, com ja he dit, serà molt general, un tastet, sí, de la unificació.
0: Molt bé, doncs situem-nos, que no és fàcil. Com era el mapa dels territoris de parla alemanya abans de la unificació?
1: A veure, a principis del segle XIX, el territori que avui és Alemanya i altres territoris, estava fragmentats en centenars d'estats. Per fer un repàs històric molt ràpid, amb Napoleó, el Sacre Imperi Romano-Germànic, que s'havia fundat el 962, es va dissoldre, sí, concretament el 1806. I ell va crear el que anomenava la Confederació del Rin, una mena d'agrupació d'estats que va crear aquest emperador francès després de la batalla d'Austerlitz, perquè és una confederació que va durar fins al 1813, que eren estats de l'antic Sacre Imperi, però sota l'òrbita de l'imperi napoleònic. Després de la caiguda de Napoleó, sabeu que hi va haver el Congrés de Viena, el 1815, en què reordena Europa... No? I en aquest congrés es crea el que s'anomena la Confederació Germànica. Sí que aquest és el que ens interessa avui. La Confederació Germànica, que es crea al Congrés de Viena, 1815, que bàsicament estava format per 39 estats. 39 estats sobirans, és a dir, independents.

0: sud, catòlica, més conservadora, amb una identitat molt marcada, fins a estats que són minúsculs, que són pròpiament ciutats, eh? Vull dir que actualment i tot serien difícils de localitzar en un mapa. L'únic òrgan comú era la Dieta Federal de Frankfurt, on els estats enviaven ambaixadors. Però no ens hem d'imaginar que era un parlament representatiu, ni molt menys, o sigui, no era un parlament territorial, ni res d'això, sinó que una mena de club diplomàtic en què per prendre decisions i tirar endavant el vot havia de ser unànime. Per tant, fixeu-vos que és un organisme que ja està condemnat al fracàs. Econòmicament, també hi havia molts contrastos. Sí, tenim la Renània, Saxònia i Silèsia, que viuen, que estem en un moment de plena revolució industrial i són territoris que s'industrialitzen bastant ràpid. I hem de tenir en compte que la majoria del territori alemany continuava sent molt rural i agrari, controlat per una noblesa molt forta, una noblesa terratinent, en el cas de Prússia, una noblesa anomenada els Junkers, sí, que serà important al llarg d'aquest programa, que és una noblesa que en aquell moment tampoc té gaire pressa, no?, per canviar les coses, no?, en el mig de la revolució industrial. La burgesia creix, les ciutats s'industrialitzen, la burgesia reclama representació política, estem al mig de les revolucions liberals, sí, al segle XIX. És una classe que és la que omple, no?, aquestes sales de debat de Frankfurt del 1848, però de moment el poder real continuava estant a les corts, sí, a les corts reials, no en els càrrecs polítics. Òbviament, també estem en un moment en què el proletariat cada cop és més gran i cada cop més organitzat, però avui no el tocarem gaire, aquest tema, sí? Ja convidarem l'Andreassi algun altre cop, no?, que es parli sobre això. Però, bueno, en resum, sí, els estats alemanys ho tenien tot, menys la Unió, sí? Tenia una llengua, una història, una cultura, un Goethe, un Beethoven, un Wagner, no?, uns quants escriptors i pensadors nacionalistes i romàntics que defensaven l'esperit, no?, de la nació, la llengua alemanya, Fichte, Herder, que defensaven precisament això, una Alemanya forta i unida. Seria una mena de poderosíssima estat-nació en potència, sí, perquè encara no existeix, en un petit projecte, bueno, petit no, grandíssim projecte d'unificació encallat en una estructura política que ningú sabia desencallar, perquè era un mosaic, un trencaclosques que només Otto von Bismarck sabrà interpretar i sabrà col·locar les peces, per dir d'alguna manera.
1: Molt bé. Abans ja, però, del 1848, de les famoses revolucions, les primàries dels pobles, encara hi havia uns antecedents d'integració, oi, per a Alemanya?
0: Hi havia, no d'unificació exactament, però sí... Hi ha un petit detall que s'oblida i que penso que és bastant important, i és que el 1834 Prússia va impulsar la creació d'una unió duanera, la Zollverein, que era bàsicament la idea que Alemanya fos un mercat únic, eliminant tots els aranzels que hi havia entre els diferents estats. ¿Vale? I això, aquesta unió duanera, s'havia fet sense Àustria. I això és interessant, les tensions aquestes que hi havia entre Prússia i Àustria. Però, per entendre la magnitud, aquesta unió duanera permetia que un comerciant pogués anar de punta a punta a Alemanya sense travessar aranzels. I això és molt important, perquè si estem parlant de 39 estats, que eren la Confederació Alemanya, cada cop que tu creuaves una frontera havies de pagar aranzels, i aranzels, si et pillaven, òbviament, i aranzels. Per tant, aquesta unió duanera... crea, no?, un espai econòmic coherent. Paral·lelament, a més, el 1835 creix una xarxa ferroviària que veurem que també és molt important per la unificació alemanya, que articula, no?, sobretot els eixos prussians. ¿Vale? Ferrocarril i unió duanera creen un mercat molt integrat econòmicament, que aquesta integració del mercat alemany ja anticipa el que serà després una unificació política. De fet, l'economista, Friedrich List ja ho teoritza, no?, que una nació necessita un mercat interior únic per competir contra l'altre gran mercat, no?, que és Anglaterra, en aquest cas.
1: Anglaterra, esclar. I el 1848 ja hi va haver un intent d'unificació política. Què és el que va passar?
0: A veure, intentarem anar una miqueta ràpid, ¿vale?, perquè el 1848 sí que hi ha un gran intent, sí, al mig de la primavera dels pobles, etc. Però no serà el cas d'Alemanya. És l'any de les revolucions. Sí, en moltes regions s'anomena això, la primavera dels pobles, etc. És la primera, això també pels professors, no?, d'història contemporània, que és la de les primeres revolucions liberals en què les classes populars i la burgesia ja no van tant de la maneta. Fins llavors recordem que les revolucions liberals i la burgesia sempre havien anat juntes a fer la revolució, no? Però el 1848 ja comença una miqueta a separar-se.

0: en Sergio m'està fent així perquè ell era molt al segle XIX. A Alemanya, les notícies de les revoltes a París, clar, també encenen la pólvora, com havia passat en molts altres territoris europeus. Als carrers hi ha combats. De fet, els dies 18 i 19 de març, l'exèrcit prussià deixa centenars de morts a les barricades de Berlín. Però el rei Frederic Guillem IV de Prússia fa certes concessions. A tot arreu es reclama el mateix. Constitucions, llibertat de premsa, drets laborals, parlament i, sobretot, Alemanya unida, no? La idea de l'estat-nació. Representants de tots els estats germànics van ser convocats a Frankfurt, on es celebraven tradicionalment les dietes, i van inaugurar una assemblea nacional el 18 de maig de 1848 a l'església de Sant Pau. Eren els seus, diríem que eren tot liberals, no? Estem parlant d'una revolució burgesa, no?, en aquest cas, i aquest Parlament, aquesta Assemblea Nacional, es va anomenar, mig en broma, el Parlament dels Professors, perquè estava tot ple d'intel·lectuals, juristes, professionals liberals, etc. Eren persones extremament formades, que van encetar un debat interminable bastant condemnat al fracàs.
1: I quin era l'objecte del debat d'aquest Parlament dels Professors?
0: Doncs, bàsicament, dues qüestions. Primer de tot, si s'unificava el poble alemany, qui havia de liderar aquesta unificació, no? Àustria o Prússia? I llavors una segona qüestió molt important i també molt relacionada amb la primera. Quin model busquem? Una gran Alemanya o una petita Alemanya, no? Una Großdeutschland que volia incloure Àustria i tots els territoris de parla alemanya, protestant del nord i també catòlica del sud, dos models molt diferents però units en un gran imperi, enorme imperi al centre d'Europa, o una Klein Deutschland, no? La petita Alemanya, no? Que aquesta petita Alemanya proposava una solució sense Àustria, no? En aquest cas seria Prússia qui ho liderés, no? Un model més protestant i més del nord.
1: A veure, si em deixen triar, doncs d'entrada, millor gran que petit, no?
0: Home, sí.
1: Sempre és millor... La mida importa o no?
0: No sé, en el cas d'Alemanya em va importar.
1: En el cas d'Alemanya, gros o klein.
0: O klein. Clar, el problema del gros, de la Großdeutschland...
1: És que clar, si és molt gros...
0: És massa gros.
1: Fa mal, a vegades...
0: Pregunta-li a Europa del segle XIX si li va fer mal o no.
1: Va
0: fer mal inclús petita. O sigui que... Imagina't si hagués estat gros al segle XX, eh?
1: Carai.
0: Què hagués passat al segle... Bueno, en fi. El problema de la Gran Alemanya és irresoluble, ¿vale? Perquè tenim el problema que l'imperi austríac és un imperi que és multinacional, plurinacional, és a dir, que tenia milions de ciutadans que no eren alemanys. Hongaresos, txecs, croates, romanesos, italians, i Àustria no volia entrar en cap Alemanya si havia d'abandonar els seus territoris no germanòfons. Al final, l'assemblea va optar per la solució de la petita Alemanya, no? Una Alemanya sense Àustria liderada per Prússia. Això, 1848, eh? I el 28 de març del 1849, l'Assemblea Nacional aprova una constitució i ofereix la corona imperial a Frederic Guillem IV de Prússia. Frederic Guillem IV podria haver dit, d'acord, doneu-me la corona imperial, però aquí el rei de Prússia rebutja la corona i diu en una frase que ha quedat gravada a la història, no és exactament així, però ve a dir que no acceptaria una corona recollida del fang i oferta pels liberals, sinó que la corona imperial havia de venir dels prínceps. I això és molt interessant perquè serà un debat que apareixerà més tard quan s'unifiqui l'Alemanya. Clar, sense el rei de Prússia, el projecte s'esfondra i l'assemblea és dissolta a finals del 1849 sense haver creat res. Però el fracàs porta un aprenentatge i havia quedat molt clar quin era el camí. I és que la solució de la petita Alemanya, una Alemanya sense Àustria, liderada per Prússia, s'havia imposat en el debat. I Bismarck és la realitat que faria, que portaria, que duria a terme, no?, 12 anys després.
2: A les portes de Troia, el passat explicat en present.
3: Descobreix tots els continguts del programa al nostre lloc web www.portesdetroia.cat.

0: Música que li agrada al nostre tècnic. Ara ja pots parlar, Adrià, perquè ja ho has fet en un programa. Ja ha passat això, la gent ja coneix la teva veu.
1: Diu que li fa mal la gola.
0: Mira, només et faré una pregunta de sí o no, i només has de dir sí o no, val? Vinga, t'agrada la música que està sonant?
2: Sí.
0: Veus? Molt bé! Ha tornat
1: Sergio,
0: a parlar.
1: Molt bé. Sí, senyor, sí, senyor. Ara ja està, el gel està trencat, la porta està oberta.
0: Exacte, el gel està trencat. La gent que vingueu el dia 26 de juny a les 7 de la tarda al Museu d'Història de Catalunya davant del tendal de Jaume I el Conqueridor, no trobareu encara a Jaume I el Conqueridor, perquè aquest senyor ja fa molt temps que no viu, però trobareu un altre conqueridor.
1: Quin conqueridor?
0: Un quadern conqueridor de cos de dones, que és el nostre tècnic Adrià Tirado Pla. El tindreu allà... per qui algú li coneixi, amb un somriure meravellós per atendre-us aquell dia. Per tant, com us dic, no tindrem a Jaume I el Conqueridor, però tindrem un altre Conqueridor,
1: I tant, és molt millor.
0: És un altre al·licient per venir-nos a veure aquell dia. Si no us interessa Jaume I, tenim el nostre tècnic
1: Adrià I.
0: Adrià I, molt bé. I això era per parlar de
1: la música
0: que ha sonat aquest tema que ja hem posat més d'una vegada.
1: Aquest tema concretament no, Sabaton
0: aquest
1: sí.
0: Grup,
1: el grup Sabaton sempre va bé de tant en tant. Dir, però, que es diu Bismarck, però no va sobre Otto von Bismarck, sinó que va sobre la cuirassat Bismarck. Però bueno, com que anem a parlar d'en Bismarck, doncs, què millor, no, que posar una cançó que té que porta el seu nom?
0: Qui era en Otto... En Otto...
1: Botox. En Botox.
0: En Otto von Bismarck.
1: A veure... És una persona que es mereix un programa, diversos programes, que potser en algun futur llunyà farem, potser. Però Otto Eduard Leopold von Bismarck Schönhausen, que va viure entre 1815 i 1898, era un Junker, sí? Un noble terratinent prussià de la vella escola. Conservador, monàrquic, antiparlamentari i prussià fins al moll de l'os. Sí, juguem amb estereotips, en aquest cas ell els compleix tots. En la seva joventut havia estat un estudiant bastant escandalós a Göttingen i havia acumulat deutes de joc, havia estat protagonista de batalles i havia participat en duels. És a dir, que ningú hauria apostat per ell com a estadista i molt menys com a unificador d'Alemanya. Bismarck va representar Prússia a la dieta de la Confederació Germànica a Frankfurt, on va aprendre a odiar Àustria en persona, si la rivalitat aquesta un altre cop, també a Sant Petersburg i també a París. A cada destí, ell va aprendre a llegir els interessos dels diferents estats com ningú, i veurem que serà una cosa que utilitzarà moltíssim al llarg del seu... Bueno, del seu govern, no? Del seu... Bueno, sí, mentre és primer ministre, ja veurem. El 1862... El rei prussià, Guillem I, aquest serà el nostre Guillem, sí, el que unificarà... sota qui s'unificarà Alemanya, estava en una crisi constitucional bastant greu. El Landtag prussià, que seria més o menys on es representen els diferents territoris de Prússia, entre moltíssimes cometes, es negava a aprovar el pressupost militar que volia el rei, bloquejant la modernització de l'exèrcit, que serà un element clau per la unificació. Guillem I... crida Bismarck com a últim recurs i el nomena ministre president el 23 de setembre d'aquell mateix any. Fixeu-vos, Bismarck arriba per resoldre un problema de pressupost i acaba, no, definint tot el que serà el mapa d'Europa.
0: Val la pena que ens aturem en un dels discursos d'en Bismarck?
1: Molt poquet, molt breument. Jo penso que és... val la pena parlar del discurs que és conegut com el discurs de ferro i sang. És un discurs que es pot trobar per internet sencer, òbviament escrit. I és que el 30 de setembre del 1862, tot just 7 dies després del seu nomenament, Bismarck va comparèixer davant la comissió del pressupost del Landtag i, en el mig del debat del pressupost militar, Bismarck aprofita l'ocasió per deixar clar quin era el seu programa, no? Diu, les grans qüestions del temps no es resolen amb discursos ni amb resolucions de majories. Aquest va ser el gran error del 1848 i del 1849, sinó amb el ferro i la sang. Blut und Eisen. El discurs escandalitza els liberals prussians, però Bismarck no estava fent retòrica, perquè amb aquest discurs estava avançant i descrivint exactament el que faria en els propers anys per unificar tots els pobles alemanys. I aquí cal entendre que Bismarck no és un militarista irracional que està fent un discurs allà traient-se els genitals allà i dient sang i ferro, no sé què. Vull dir, ell és un polític fred que sap calcular molt bé quines seran les reaccions dels seus enemics. Fixeu-vos el que us he dit abans, que sap llegir molt bé quins són els interessos dels diferents estats. I a més també sap la quantitat de força que cal aplicar en cada moment, no una mena, a mi m'agrada dir-ho, és una tonteria, però dir-li el cirurgià, no? de la diplomàcia una mica. I aquest és un altre element a tenir en compte. Ell és un geni, sí, és un geni de la diplomàcia. Al final, si tenim temps, ja valorarem una miqueta el personatge a nivell històric, perquè és un tio que genera certa fascinació. Bueno, és un tio molt interessant, però alhora també una mica un monstruito en alguns altres aspectes. A classe, nosaltres que som professors d'història del món contemporani, quan parlem de Bismarck, diem que és, entre moltes cometes, l'inventor, no?, de la realpolitik, no?, aquesta manera de fer política...
0: Des del pragmatisme.
1: Des del pragmatisme total, no? O sigui, la moral, l'ètica i les ideologies ens la suden absolutament. Jo tinc un objectiu, vaig a per aquest i ja està, no? Últimament també està molt de moda la realpolitik en certs aspectes. De fet, bueno, és igual, no entrarem. Però, bueno, diem que és l'inventor, no?, una miqueta.
0: I aquest senyor que estàs escrivint a la perfecció tenia aliats o s'ho feia tot sol?
1: S'ho feia tot sol. Òbviament tenia aliats i es va saber rodejar bé. Nosaltres avui parlarem d'un altre personatge que ja es mereix uns altres programes ell sol, que és Helmut von Moltke el Vell, 1800-1891. És un dels grans noms de la història militar europea perquè des del 1857 és cap de l'estat major prussià i va dedicar tota una dècada a transformar l'exèrcit en una màquina de guerra extraordinàriament eficient. Vale, molt resumidament, sí? Tres elements de la seva reforma. Primer de tot, el ferrocarril com a instrument militar. Sí, quan vam parlar de la batalla de Tannenberg, no recordo quin programa, vam dir que la clau d'aquella batalla va ser el ferrocarril. I això ja ve de mitjans del segle XIX. Moltke el que fa és estudiar com les línies ferroviàries permetien mobilitzar i concentrar les tropes amb una rapidesa inèdita, cosa que serà decisiu en futures batalles com la de Königgrätz o la de Sedan, sí, que són grans desfetes dels austríacs i dels francesos, respectivament. Segon, un altre element que també serà important per la batalla de Tannenberg i per les batalles de la Primera Guerra Mundial, que és el telègraf, per coordinar les operacions a distància. I finalment, com a tercer element, serà l'arma, sí, el fusell d'agulla, el Dreyse.
0: I per què és important aquest fusell?
1: Doncs, m'estava quedant un guió molt llarg i he decidit agafar això i convertir-ho en un programa especial per als mecenes.
0: Ostres!
1: Per tant, no parlarem d'aquest fusell avui, potser fem alguna petita menció, però si voleu saber més coses...
0: Si ho havies fet algun dia, això de parar el programa i dir aquesta part per mecenes...
1: Potser sí, ara
0: potser
1: no
0: sí, recordo. Ara no recordo jo tampoc. Pues, bueno, si us heu quedat amb les ganes d'això...
1: Us podeu fer mecenes.
0: Us feu Patreon o mecenes, de les diferents maneres que teniu per fer-ho, i escolteu el... Com has dit, el fusell aquest?
1: Dreyse.
0: Només per la pronunciació del nostre estimat Albert Abril val la pena que pagueu.
1: Sí, això mateix.
0: Molt bé. Tornem al nostre relat, per la gent pobra, que sou la resta de...
1: Ara es desapuntaran tots.
0: Per la gent de carrer, que esteu al nivell zero del treball.
1: Que us estimem moltíssim.
0: Gràcies. Tornem al nostre relat i allò que pot escoltar tothom. Tenim a Bismarck al braç polític i a Moltke al militar. Quina era la situació diplomàtica d'Europa en aquell moment?
1: Hem parlat d'Alemanya, hem parlat d'això de la Confederació Germànica, hem parlat una miqueta d'aquests dos protagonistes i ara ens toca parlar una miqueta de com estaven rodejats aquesta gent. Més o menys ens hem de plantar el 1860. Bismarck es troba en un escenari complex, però per ell manejable. França, sota Napoleó III, era la gran potència amb més interès a evitar un veí alemany poderós. Però Napoleó estava bastant distret amb les seves ambicions italianes i també colonials. Rússia era molt conservadora i molt amiga de Prússia, perquè el 1863 hi ha un aixecament a Polònia, i Bismarck envia ajuda al tsar de Prússia per aixafar aquest aixecament, i llavors tenen una gran amistat i una política de no intervenció si s'han de perjudicar mútuament. I, per altra banda, Anglaterra segueix la seva política tradicional de no intervenció en el continent. Si estem en un moviment en què l'imperi britànic està fent de les seves, bueno, per tot el món. Clar, quin és l'obstacle, llavors? França distreta. Rússia no intervindrà. Anglaterra ja està fent les seves cosetes. L'obstacle és Àustria, l'única potència que podia frustrar la solució de la petita Alemanya i que tenia aliats al sud d'Alemanya. Llavors, Bismarck tenia molt clar que en algun moment hauria d'enfrontar-se a Àustria, però a poc, sí? Perquè Bismarck és molt de paciència i preparació.
0: El cirurgià, aviam, quins són els seus plans?
1: A veure, la unificació alemanya es du a terme, sempre que l'expliquem, és a través de tres guerres quirúrgiques. Les tres guerres d'unificació o bismarckianes, si voleu. Primer de tot, la guerra contra Dinamarca, 1864. Segon, una guerra contra Àustria, 1866. I, finalment, una guerra contra França, 1870-1871.
0: Som-hi, doncs, la primera de les guerres bismarckianes va ser la guerra dels ducats contra Dinamarca, el 1864. Com encaixa en la seva estratègia?
1: Jo sempre que es parla d'això, perquè ja em van parlar al programa 317...
0: 317!
1: Això és de fa molt
0: temps. Carai!
1: Sí, sí, sí.
0: Fa temps, eh?
1: Recomano una sèrie que es diu 1864, que és una sèrie danesa que és espectacular. O sigui, és molt bona. I que va precisament d'això, res, crec que són 6 o 7 capítols. Preciosa.
0: Com està per veure-la? Me l'has recomanat 2 o 3 vegades.
1: Potser Filmin.
0: Acostumo a fer cas, les recomanacions, Filmin.
1: Potser Filmin.
0: Per això no l'he vist.
1: Ah, puc passar, si vols, i parlem una miqueta.
0: No, ja pagaré jo a Filmin, eh?
1: Ah, vale, ja pagaràs. Era un cas, o sigui, la guerra dels ducats era un cas perfecte de l'enginyeria política de Bismarck. Llavors, teníem el cas dels ducats de Schleswig i Holstein, que eren uns territoris amb majoria de població alemanya, però que estaven sota sobirania danesa. Era una situació bastant estranya, però que ja vam desenvolupar en aquest programa, el 317. Feia dècades que la sobirania política d'aquests dos ducats era molt tensa. Autonomia, Dinamarca o Confederació Germànica, no? Hi havia una miqueta aquest triangle, aquest debat. El 1863, el rei danès Cristià IX incorpora Schleswig a la corona danesa, cosa que viola els acords internacionals vigents. I Bismarck aquí diu, ara és la meva. Té un casus belli, vale? Per tant es pot vendre com una guerra defensiva i nacional, perquè acaba d'incorporar uns territoris de parla germànica. És un enemic petit, Dinamarca és un enemic petitó, que si l'ataco no provocarà intervencions de grans potències, i a més se li presenta una possibilitat d'actuar conjuntament amb Àustria, sí, que serà la seva futura víctima en una mena de precedent de col·laboració que ja veureu perquè serà important.
0: Doncs no deixem de tornar a recomanar aquest programa 317, però com va anar aquesta guerra?
1: A veure, Moltke dirigeix la campanya, òbviament, i a la batalla de Divol, l'any, a l'abril de 1864, va ser decisiva. Aixafen els danesos, per molts motius, d'acord? Entre ells el fusell, el Geissa, i l'artilleria Krupp, però bueno, que ja en parlarem. El tractat de Viena del 30 d'octubre de 1864, Dinamarca cedeix Schleswig i Holstein i Lauenburg, a Prússia i també a Àustria. Dinamarca perd aproximadament un terç del seu territori i de la seva població. Un terç, eh? O sigui, és molt bèstia el que passa allà i crec que no en són gaire conscients. Clar, per Prússia és el primer pas demostrat que l'exèrcit modernitzat de Moltke funciona. Bismarck també crea un pretext ideal per al proper moviment. Una gestió conjunta dels ducats, no? Aquests, el Schleswig i Holstein, que serien a la part més a prop, a la part més sud de la península de Jutlàndia, aquesta gestió conjunta d'aquests dos ducats entre Prússia i Àustria, que Bismarck sabia perfectament que la gestió conjunta seria impossible per disseny. I això veurem que serà la clau que utilitzarà Bismarck per més tard fer la guerra contra Àustria.
0: Doncs primera guerra d'unificació superada. Quin serà el pas següent?
1: Doncs ja ho hem dit, el següent pas és la guerra contra Àustria, 1866. Bismarck la prepara amb la fredor que el caracteritza. Entre 1865 i 1866, ell va treballant en tres fronts simultanis, a nivell diplomàtic, tot això, política diplomàtica. Primer de tot, el que fa és aïllar Àustria diplomàticament. França. Bismarck convenç a Napoleó III que sortiria beneficiat d'un conflicte prusso-austríac. És a dir, li diu, escolta, Napoleó III, que si jo me'n vaig a la guerra contra Àustria, qui sortirà guanyant d'aquí seràs tu. i Napoleó III s'ho creu. A més, se'ns explica que en cap moment li fa cap promesa concreta, o sigui que tot amb al·legats, no? Coses abstractes, no? Pensa que Àustria sortirà debilitada, per tant, tu tindràs més possibilitats contra aquest gran enemic de l'est, no? Bueno, que Bismarck el convenç de que França sortiria beneficiada si Prússia i Àustria s'enfronten. Primer de tot, França, ok. Rússia. Amb Rússia ja hi compta. Prússia ja hi compta pel que hem comentat abans de l'aixecament polonès. Com que els prussians ajuden els russos a suprimir els polonesos, li deuen un favor, per tant, no intervindran a la guerra contra Àustria. Finalment, Anglaterra, Bismarck s'assegura que continuarà fidel en el seu no intervencionisme. Per tant, en principi, Àustria aïllada diplomàticament. Primer pas. Segon pas, busca't un aliat. I Bismarck busca un aliat que li serà molt útil, que és el recent Regne d'Itàlia. Si esclata la guerra, perquè pensem que Itàlia en aquell moment també feia res que s'havia acabat d'unificar i, de fet, encara no tenia tots els territoris italians, que, de fet, els aconseguirà després d'aquesta guerra, que ja en parlarem. Bismarck es busca un aliat al sud d'Àustria. Si esclata la guerra, Itàlia atacarà Àustria pel sud i Prússia atacarà Àustria pel nord. Àustria haurà de lluitar en dos fronts i els italians se'ls hi promet que adquiriran els territoris del Vèneto, sí, de l'actual Venècia, que aquests territoris en aquell moment eren de parla italiana, és a dir, la població era italiana, però formaven part de l'imperi austríac. I finalment, tercer pas de Bismarck, un cop ja té Àustria aïllada, té un aliat al sud d'Àustria, doncs ara el que fa és crear unes disputes per la gestió dels dos ducats, de Schleswig i Holstein. Llavors, quan Àustria convoca els estats de Holstein, que Àustria administrava, per discutir-ne el futur sense consultar Prússia, Bismarck ho presenta com una violació dels acords. I, per tant, Prússia el que fa és declarar dissolta la Confederació Germànica. Va, això és important, eh? Des del 1815 que existia la Confederació Germànica. I en aquest moment, Prússia la declara dissolta i envaeix Holstein. Després de tot això, Àustria i els seus aliats del sud declaren la guerra el 14 de juny de 1866 i en aquest cas, fixeu-vos que el que ha aconseguit Prússia és que sigui Àustria qui declara la guerra, sí? Prússia envaeix Holstein perquè creu que Àustria l'està administrant malament i llavors Àustria declara la guerra a Prússia i això serà importantíssim perquè Prússia és una víctima. Va, és una guerra defensiva i Bismarck no ha declarat aquesta guerra, per tant...
0: Molt bé, el 14 de juny de 1866 és quan va començar aquesta guerra austro-prussiana, però que va ser extremadament curta. Com va ser? Com va anar la campanya?
1: 7 setmanes. O sigui, és una cosa que dura des del 14 de juny al 26 de juliol de 1866. Moltke desplega 3 exèrcits per 3 rutes convergents cap a Bohèmia. Àustria i els seus aliats, Saxònia, Hannover, Hessen, no tenien la logística per respondre a la velocitat prussiana, penseu. El que dèiem del ferrocarril, que en aquest cas va ser super decisiu. La batalla definitiva va ser la de Königgrätz, o Sadowa, com diuen els francesos, el 3 de juliol del 1866. Prússia posa en el camp de batalla 225.000 soldats i Àustria i Saxònia juntes 215.000. Per xifres, és una cosa que podria, a veure, sense tenir en compte, sabeu que les xifres no volen dir res, però podríem dir, hòstia, molt empatat. Però és que el fusell d'agulla, el Geissa, el fusell de Geissa, que comentàvem abans...
0: Que farem un Patreon d'això
1: i ho tornem a repetir un altre cop. Va ser demolidor, perquè mentre que els prussians es van endur 9.000 baixes, els austríacs se'n van endur 44.000. O sigui, va ser una massacre absoluta, 44.000 entre morts i ferits, en aquest cas, i això només en una sola jornada.
0: I van saber capitalitzar la victòria els prussians?
1: Jo penso que molt. I a més, és molt interessant perquè els generals de Bismarck i el propi Guillem I, aprofitant aquesta grandíssima victòria contra Àustria, volen marxar sobre Viena i exigir unes condicions molt més humiliants. Llavors, aquí Bismarck també fa una jugada molt, molt interessant i el que fa és dir, no podem anar a Àustria a exigir condicions humiliants. I a més, si ho tirem endavant, jo dimiteixo, a mi no m'hi trobareu. Perquè sabia que una Àustria humiliada seria un enemic permanent. En canvi, una Àustria tractada amb respecte podia ser en el futur un soci. Sí, un soci, com veurem, 40 anys després de la Primera Guerra Mundial. La Pau de Praga del 23 d'agost de 1866 no exigia ni un territori austríac per Prússia. Simplement s'expulsava Àustria dels afers alemanys, vale? I reconeixia, en aquest cas, el lideratge prussià en el procés d'unificació. Sí que és cert que Àustria va perdre alguns territoris a favor d'Itàlia, els territoris de venecians, però el resultat és el següent. La Confederació Germànica desapareix, Prússia crea una nova confederació anomenada la Confederació Germànica del Nord, que agrupa tots els estats del nord del riu Main, Hannover, Hessen, Nassau i la lliure ciutat de Frankfurt queden annexionades directament a Prússia, que eren, havien estat estats petits que s'havien aliat a Àustria. Clar, Bismarck diu, no, aquests estats sí que me'ls quedo, però Àustria la deixo tranquil·la. I els estats del sud, els estats del sud que faltaven, Baviera, Württemberg, Baden, van signar tractats d'aliances secrets amb Prússia. Llavors, en aquell moment, la bandera de la Confederació Germànica, aquella bandera que havia sorgit el 1848, la que avui coneixem com la bandera alemanya de les línies horitzontals negre, vermell i daurat, deixa d'onejar i comença a onejar i comença a alçar-se la bandera de la Confederació Germànica del Nord, que és la de les tres franges horitzontals també, però en aquest cop una negra, una blanca i una vermella, que és una bandera d'inspiració prussiana, i és en la bandera que també s'inspirarà al Tercer Reich posteriorment quan creï la seva bandera vermella, blanca, amb l'esvàstica al centre.
2: Escolta el programa a la teva emissora local de confiança.
3: Una coproducció de Ràdio Castellà i la Xarxa de Comunicació Local.

0: Carai, recta final del Portes de Troia d'avui, dedicat a conèixer els detalls d'aquesta unificació d'Alemanya. Ara estem entrant ja en la part final d'aquest programa, perquè realment la cosa es posa més complicada, perquè ens queda, de fet, encara l'última guerra d'unificació, aquest cop contra França. I com s'arriba a aquest conflicte?
1: Clar, Bismarck sabia que per acabar la unificació havia d'acabar d'incorporar els estats del sud, sí, aquests que havien quedat fora de la Confederació Germànica, de la Confederació Germànica del Nord, però que eren aliats en secret de Prússia. L'únic que necessitava aquí Bismarck era un enemic comú, un enemic extern per tancar files. I l'enemic perfecte, com o no, és França, que a més ostentava Alsàcia i Lorena, que eren dos territoris de majoria de població germànica, de població alemanya, que havien format part històricament del Sacre Imperi Romano-Germànic. Però per no remoure altres potències, perquè no intervinguessin altres potències, havia de ser França un altre cop qui declarés la guerra. És a dir, Prússia un altre cop havia de semblar una víctima. I llavors el pretext arriba al 1870. I aquí entra Espanya pel camí, que això també és molt interessant. Hi ha una disputa dinàstica al tron d'Espanya, perquè després de la Gloriosa, després de la Revolució del 1868, el tron espanyol queda buit i s'havia ofert a Leopold de Hohenzollern-Sigmaringen, un parent llunyà del rei Guillem de Prússia. Sí, quan parlem de Guillem de Prússia és de la dinastia Hohenzollern, això no ens n'oblidem. Acabarà, com bé sabeu, acabarà el tron a Madrid de Savoia.
0: Li ofereixen a tothom, a Isabel II fuig, que més ajudeu-me.
1: I aquell tio, vinga.
0: I aleshores van oferir-li a tothom i agafant una dinastia del Savoia, el pobre que venia de la mà de Prim, abans d'arribar a Prim el maten.
1: És veritat.
0: I aleshores ja ve aquí, el pobre estava nudíssim, i pobre, la mà de Savoia...
1: Va fer el que va poder.
0: Va venir aquí, va veure el percal i va dir, mora meva.
1: Me'n vaig.
0: Carai, bueno, però no és el tema aquest.
1: No, però si més no és interessant no veure com es creu tot plegat. Clar, la candidatura aquesta d'aquest possible monarca espanyol de la dinastia dels Hohenzollern inicialment estava recolzada per Berlín, i això, clar, va alarmar París, perquè tenia un Hohenzollern al tron d'Espanya, semblava encerclar França, i això a França li portava flaixos del Vietnam, no?, de quan els Habsburg, a l'edat moderna, els tenien rodejats per tots els costats.
0: Doncs tiraran endavant la candidatura d'aquest Hohenzollern?
1: Com bé sabem, no. Sí, no es tira endavant. Prússia tira enrere la candidatura o el seu suport, però França, bastant envalentonada i bastant mal assessorada, exigeix garanties del futur. I el 13 de juliol de 1870, l'ambaixador francès aborda el rei Guillem I a la ciutat de Bad Ems i li demana que prometi que cap Hohenzollern optaria mai pel tron espanyol. Guillem I, amb tota l'educació del món, declina formalment la petició i, òbviament, al cap d'uns segons, truca al papa i li diu a Bismarck, bueno, li envia un telegrama a Bismarck i li diu, escolta, que m'ha passat això amb l'ambaixador francès, que està molt desagradable. I aquest telegrama és importantíssim, de fet es diu el telegrama d'Ems, que també es pot trobar sencer per internet. Quan Bismarck rep el telegrama explicant-li això, ell el que fa és reescriure'l i el filtra als diaris. Ell no s'inventa res, el contingut és el mateix, però sí que el que fa és amanir-lo una miqueta de tal manera que el to sembla molt més brusc, sí? Com si el rei prussià hagués rebutjat l'ambaixador francès de molt males maneres. França això ho viu com una humiliació nacional, i el 19 de juliol del 1870, Napoleó III declara la guerra a Prússia, 6 dies després de la trobada entre l'ambaixador i el monarca prussià, exactament el que Bismarck volia.
0: I amb quina força entra França a la guerra i com va la campanya?
1: Molt malament, des del primer dia, perquè l'exèrcit francès no estava preparat per la mobilització, va ser bastant caòtic, els prussians es portaven preparant durant dècades per a aquesta guerra. Però què passa? Que quan França declara la guerra a Prússia, els aliats secrets de Prússia, que eren els estats del sud, s'uneixen a Prússia per defensar-se. I és la primera vegada que els estats alemanys combaten tots junts. Un mes i mig després d'iniciar la guerra, hi ha la batalla de Sedan, que és una grandíssima derrota contra els francesos. No donarem gaire els detalls, simplement tenint en compte que París és assetjada durant 130 dies i finalment el 28 de gener del 1871 es firma la capital capitula. Vale? D'aquí sorgeix tot el tema de la Comuna de París, que també en vam parlar en el programa 363, vale? Que és un tema superinteressant, però que, bueno, que és una gran victòria per a Alemanya, però per la resta d'Europa i per la història del segle XX també és l'inici, entre cometes, d'una tragèdia, eh? Ja ho anirem veient.
0: I arribem a la imatge més simbòlica de tot el programa, la proclamació imperial al Saló dels Miralls de Versalles.
1: Clar, mentre París encara està resistint i els prussians estan rodejant la ciutat, el 18 de gener de 1871, al Saló dels Miralls de Versalles, passa una cosa molt important, però és doblement simbòlica. Primer de tot, perquè el 18 de gener no és una data casual, i és que el 1701, aquell mateix dia, es proclama el primer rei de Prússia, el rei Frederic Hohenzollern I. A més, Bismarck escull el Saló dels Miralls de Versalles perquè és una sala que havia construït Lluís XIV per humiliar, no, els seus, sobretot els seus enemics germànics. És una sala que sabeu que al llarg de la història es va utilitzant per firmar diferents tractats i per humiliar un costat i l'altre constantment. La sala en aquell moment està plena de delegacions militars, prínceps alemanys, Bismarck llegeix la proclamació, el gran duc de Baden, Frederic I, alça la copa i crida «Visca sa majestat imperial i reial, el Kaiser Guillem». I tothom brinda i tothom està molt content, menys el propi Kaiser Guillem. Per què? Doncs perquè ell no veia gaire clar això de ser el Kaiser alemany o el Kaiser dels alemanys. Ell li hauria agradat ser rei d'Alemanya, no? Rei dels alemanys, com si fos rei d'altres reis, no del poble alemany, perquè Kaiser alemany, la idea de l'emperador queda com supeditada a la idea de la nació, a la idea del poble, i ell volia ser rei per dret diví, no rei perquè el poble li diu que sigui rei. Una mica relacionat amb el que va passar el 1848, perquè es va declinar la corona imperial en aquell moment. I per això, quan es alça la copa, es diu Kaiser Guillem. No Kaiser dels alemanys, ni Kaiser alemany, sinó Kaiser Guillem. Però ell no estava gaire content. De fet, es diu que quan va acabar tot això, el Kaiser Guillem no li va dirigir cap mirada a Bismarck quan van sortir de la celebració.
0: I quina és l'Alemanya que neix el 1871, ja quan ens queden 5 minuts per acabar el programa?
1: Neix el Segon Reich, una federació de 25 estats, 4 regnes, 18 ducats i principats i 3 ciutats lliures, presidida pel Kaiser prussià. 41 milions d'habitants, un macroestat entre Rússia, Àustria i França. Cada estat continua conservant les seves institucions i el 60% de la població és prussiana. Va? Això serà molt important perquè Prússia sempre tindrà un gran pes, sobretot. Es redacta una constitució el 1871, es crea el Reichstag, escollit per sufragi universal masculí directe, cosa que és molt avançada per aquell moment d'Europa, però el canceller, que en aquest cas el canceller serà Bismarck, respon directament davant de l'emperador, no davant del Parlament. Per tant, el poder executiu continua concentrat en la família imperial i en aquest cas en el canceller.
0: Uh-huh. Quines van ser les conseqüències de la creació d'aquesta nova Alemanya per a Europa, Albert?
1: A veure, conseqüències immenses, perquè si ho heu anat veient, s'ha creat un macroestat al mig d'Europa sense cap mena de guerra de coalició. És a dir, Napoleó, que era el seu imperi, però s'ha d'enfrontar a no sé quantíssimes coalicions. Indústria, xarxa ferroviària, una demografia brutal, vale? I això anirà creixent i anirà creixent i de cop s'ha creat una superpotència al centre d'Europa i això portarà, perquè molts historiadors defensen que la Primera Guerra Mundial és una guerra de coalició contra l'Alemanya imperial, perquè tenim un gegant al mig d'Europa que en qualsevol moment pot fer qualsevol cosa, doncs l'hem de trossejar una miqueta, no? Allò que et passa quan t'expandeixes molt ràpid.
0: Què passa amb França i Àustria?
1: Clar, per a França la humiliació és superprofunda i duradora, vale? Les regions d'Alsàcia-Lorena cap a Alemanya, i és un ressentiment que, com bé sabeu, s'allarga fins al 1914, que explotarà la Primera Guerra Mundial. A més, han de pagar unes indemnitzacions brutals, tindran tropes prussianes en veïns territoris francesos fins al moment, fins que paguin tots els diners, etc. I per Àustria, expulsada el 1866, el que fa és orientar els seus interessos també cap als Balcans. Crea el compromís austro-hongarès, neix l'imperi austro-hongarès, i aquest gegant multinacional s'inclinarà cap als Balcans, cosa que també ens portarà cap a les crisis prèvies de la Primera Guerra Mundial. Veiem, no?, com la unificació alemanya ens està portant cap a la Primera Guerra Mundial.
0: I ara m'ho estava pensant que el francès Josep s'ho menja tot, eh? És un dels mandataris que més anys està al càrrec. Recordem, és el de Sissi. I és al·lucinant.
1: És veritat, sí, clar.
0: O sigui que per cert, molt bona sèrie també, la de Sissi Imperatriu, a Netflix, dos temporades.
1: Recomanada, eh?
0: Acabem. Bismarck va governar el Reich durant també dues dècades, per anar tancant. Com cau Bismarck i quin llegat deixa la història?
1: A veure, durant els últims anys de poder, durant els últims 18 anys, Bismarck es converteix en l'àrbitre d'Europa. Sabia que el nou Reich feia molta por, així que el que va fer va ser teixir una complexa xarxa d'aliances per evitar el seu gran malson, que és estar aïllat entre França i Rússia. Però tot això se'n va anar a risc el 1888, quan puja al tron un jove i impulsiu Kaiser Guillem II, amb un ego enorme, que no fa cas al seu gran conseller, que seria Bismarck, i el 1890 força la dimissió de Bismarck. Destitueix tota la xarxa d'aliances que havia fet Bismarck, es separa de Rússia, Rússia i França s'alien, no? Un escenari que sabem que portarà un altre cop cap a la Primera Guerra Mundial. I aquí neix el debat, no? Bismarck va ser un geni, Bismarck va ser un monstre, però el que sí que sabem és que l'Alemanya del 1871 és la mare del 1919, però també és l'àvia de la 1939, i a més, quan Adolf Hitler veu un referent en el passat, sempre refereix a la Confederació Germànica del Nord. De fet, com hem dit abans, només cal veure-ho en la seva bandera.
0: Doncs no tenim temps per més, Albert Abril. Moltíssimes gràcies per aquesta càtedra de la unificació alemanya.
1: Moltes gràcies a tu,
0: digne Sergio. Digne per escoltar els profes dels nostres companys, que sempre els volem recordar d'ells, i més en aquests temps de lluita i compromís del col·lectiu docent.
1: Sí, els ajudem i els recordem la unificació alemanya.
0: Exacte.
1: Exacte.
0: Gràcies, Adrià Tirado. Què vols dir?
1: 26 de juny.
0: 26 de juny, no us ho perdeu, eh? Ja esteu afanyant-vos. Adrià Tirado, el trobareu allà com a bon conqueridor. Moltíssimes gràcies.
1: Amb uns braços d'en Marc Ribas.
0: Qui us parla, Sergio Rodríguez. Us esperem la pròxima setmana amb un nou episodi de Les Portes de Troia.
2: A Les Portes de Troia, amb Alberto Reche, Sergio Rodríguez i Albert Abril.
3: Al control tècnic i a les narracions, Adrià Tirado, Carlos Lecegui i Rocío Gómez.

0: Moments d'òpera.
1: Benvinguts una setmana més al programa de la lírica de la xarxa de comunicació local. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui, titulada El caçador furtiu.
0: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
1: El caçador furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El caçador furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kind, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del caçador furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

l'inici del caçador furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc. En l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà, el pagès Kilian encerta de ple la Diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Autocar, i el malvat Monter Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canta en Francisco Araiza com a Max, Eckhard Blaschicha com a Kuno i Tomás Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lanla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacchus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa, que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop, on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Agathe si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Agathe i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Vlaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatè li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita, amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatè.

arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i, en canvi, destacar amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. Anshen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Caspar, en nom del crani, evoca Samiel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la 7ena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samuel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí, entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la 7ena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi simfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapelle de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7ª bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Agathe veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Agathe.

Entra en escena Angela a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Anshen porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'eremita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs Ottokar i el seu petit seguici, escolten els cants dels caçadors. És aquest, segurament, el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Kuno i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Caspar, que s'estava amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Caspar, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samiel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandonin el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Caspar. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: 107.1 FM.
1: Jordi Cortés presenta Perifèries. Tot un món de música. Més enllà de l'horitzó. La música sense límits.
2: Benvinguts una vegada més a una nova edició de Perifèries. Tenim, com sempre, l'Aleix Salari al control de so, aquí el Jordi Tortós, qui us parla, i per endavant un programa que avui dedicarem a un dels nostres formats favorits, el de l'art de la versió.

I per començar, un tema, un reggae que segur que us sona perquè el compositor evidentment era Bob Marley, però abans de Bob Marley la va enregistrar aquest senyor, Johnny Nash, el que acabem d'escoltar. Johnny Nash és tot un personatge, era un músic de Texas, nord-americà, que va ser un dels abanderats del reggae o un dels primers homes importants en donar a conèixer l'estil del reggae. Ell va començar gravant a l'any 57, imagineu-vos, i això està gravat al 72, un any just abans que Bob Marley l'inclués en el seu primer àlbum internacional, cinquè de la seva discografia, que es deia Catch a Fire, i en definitiva aquell àlbum començava amb aquesta cançó, que Johnny Nash sempre donava al seu reggae un toc molt dolç, molt pop, molt personal. I parlant de personalitats, hi ha una enorme, és la de Serge Gainsbourg.

L'inefable Serge Gainsbourg a l'any 79 va fer aquest àlbum que es deia Aux Armes, etc., en el que incloia aquest tema del mateix títol, que no és altra cosa que la versió de la Marsellesa. Això sí, tenia al seu costat músics dels Wailers, les veus de Rita Marley, de Marcia Griffiths i també el treball de Robbie Shakespeare, tot un luxe d'àlbum que ha passat sempre desapercebut i que és una magnífica mostra del que va ser el caràcter inefable, insisteixo, de Serge Gainsbourg. Més inefables, Nina Simone, per exemple, que el 69 feia una versió ni més ni menys que dels Bee Gees.

És una llàstima que el temps hagi devorat, diguéssim, en l'oblit, el disc aquest que es deia To Love Somebody, igual que aquesta cançó dels Bee Gees, que va publicar Nina Simone per RCA, pel segell RCA, a l'any 69. Hi havia versions de Bob Dylan, així com una versió del Susan de Leonard Cohen, i sobretot un parell de versions dels Bee Gees, curiós, en clau soul, una clau molt concretament soul, d'una època en la que el soul, perdoneu per la insistència, dominava perfectament tota la música negra. I ja que parlem de Leonard Cohen, que potser ell ha estat un dels artistes més versionats de tots els temps, fins al punt que l'any 2006 li van dedicar tot un documental i un concert en el que es basava aquest documental, en el que els convidats interpretaven temes del gran Leonard Cohen. Aquí tornem a trobar a Teddy Thompson, el fill de Chris Thompson i de la seva dona, evidentment, la cantant i compositora també, Linda Thompson, i feien una versió realment extraordinària d'un dels clàssics del repertori de Leonard Cohen, un tema que era Tonight Will Be Fine.

I aquesta és una magnífica versió de la Prospectiva Nevsky, un tema original de Franco Battiato que l'any 85 una, per nosaltres molt desconeguda intèrpreta i pianista italiana, Alice, va enregistrar en un àlbum que es deia Io Ieli Rubati. I la veritat és que és una dona que ha continuat una carrera molt interessant, però poc reconeguda més enllà de les fronteres italianes. I és també el que passa, perquè les perifèries estan plenes de versions, de bones versions i de bons intèrprets que no han aconseguit trencar fronteres i l'èxit més humà.

menys internacional. És el cas de Lisa Bassange, que és una intèrpreta nascuda a Berlín l'any 74 i que ha publicat una autèntica quantitat de discos i de cançons perifèriques dins sempre de l'àmbit del jazz contemporani. I en aquest àmbit ha portat cançons pop o cançons procedents del rock aquest registre jazzístic. També ha gravat discos amb el seu propi trio i en definitiva continua sent una dona molt admirada en l'àmbit centroeuropeu, però que tampoc ha aconseguit trencar aquestes fronteres. Lisa Bassange el 2015 va publicar un àlbum que es deia Canyon Songs i en aquell àlbum trobem una magnífica versió de Tom Waits, el tema Blue Skies.

Doncs ahir està la versió del Blue Skies de Tom Waits a càrrec de Lisa Basensch, una cantant alemanya nascuda a Berlín l'any 74. I si hi ha una ciutat digna de ser la ciutat de les versions, com la ciutat de la música, aquesta és New Orleans. I a New Orleans, Dr. John Mac Rebernack reconstituïa fa molts anys un dels clàssics del repertori del blues sureny, el Good Night Irene, interpretat l'any 92 per Dr. John.

0: Un magnífic Dr. John McRaveneck amb una versió a l'any 92 en un àlbum que es deia Going Back to New Orleans, d'un dels clàssics del repertori del blues del sud, un tema de Lead Belly, el Good Night Irene. I abans escoltàvem Alice interpretant a Franco Battiato. Doncs ara anem a escoltar Franco Battiato en un dels LPs que va dedicar a fer versions a una de les cançons més reeixides de Premiata, Foneria de Marconi, un tema de Franco Musida que es deia Impressioni di Settembre en la versió de Franco Battiato.
1: Quante gocce di rugiada intorno a me, cerco

Song to the Siren, la cançó de la sirena que interpretava en aquest cas Sheila Chandra. Song of the to the Siren és una de les millors cançons probablement de la música popular de la segona meitat del segle XX, un tema de Tim Buckley que han enregistrat moltíssimes altres veus, però aquesta de Sheila Chandra és realment particular i molt especial. La cantant hindú, anglo-hindú, que malauradament el 2010 va haver de deixar de cantar, afectada per una malaltia neurològica que li va afectar inclús la parla. Una autèntica pena. I Valerie June, l'any 2021, va fer una versió d'un tema també fantàstic. Ja sabeu que ens agrada molt a nosaltres Nick Drake i el seu llegat. Doncs Pink Moon, una de les seves cançons mítiques, la va versionar Valerie June, la cantant de Tennessee, fa ja algun temps, va ser el 2021. El tema aquest, Pink Moon, és sens dubte també dels altres temes inoblidables de la segona meitat del segle passat.

Les versions sempre aporten alguna cosa nova a les cançons, precisament. Pink Moon és un dels clàssics de, com deia, de Nick Drake, però en aquest cas Valerie June, respectant profundament la melodia de la cançó, aporta aquesta veu tan seva, tan personal i tan única, com ho va fer també ja fa molt de temps, a l'any 85, Marianne Faithfull, agafant Bob Dylan i agafant aquesta clàssica, o una de les peces clàssiques del seu repertori, el Visions of Johanna.

Marianne Faithfull, sempre impressionant, amb aquesta versió de Visions of Johanna de Bob Dylan. I més versions de Bob Dylan també trobem a l'any 81 a les mans de Keith Jarrett, que va incorporar al discurs del jazz una perspectiva molt ampla amb cançons com aquesta versió també de Dylan del Mike Baker, Peixes.

Kate Jarrett des de l'àlbum de l'any 81 que es deia Somewhere Before, una versió del Mike Big amb My Back Pages de Bob Dylan. I un altre dels seus deixibles, podríem parlar amb un altre pianista del jazz més contemporani, Brad Mehldau, feia el propi amb ni més ni menys que David Bowie. Feia una versió del Life on Mars.

Bernard Meldau interpretant l'amic David Bowie amb aquest Life on Mars. I nosaltres ja marxem sense acabar el programa, i la última versió d'avui la deixem a les mans o a la veu de Dana Gavansky, aquesta cantant canadenca de família sèrbia, que ens recupera aquella versió que hem sentit moltes vegades del Robert Wyatt, però millor dit de Chic, que també interpreta Robert Wyatt. Però anem a escoltar el Last I Am Free per Dana Gavansky. Fins la setmana que ve.

Comença Arrela, el programa agrari d'UAU Ràdio. Una hora per conèixer no només tota l'actualitat en profunditat, sinó també tot allò que té a veure amb l'agricultura i la ramaderia. M'he criat en...

0: Bon dia, us parla Judit Castellà. Comencem una nova edició de l'Arrel, el programa agrari 2-1 de ràdio. Una edició, la d'avui, que la dedicarem a parlar de diferents qüestions d'actualitat. La feina que fa l'IRTA per analitzar i localitzar les varietats més resistents d'ordi i de colza per poder suportar episodis de sequera i altres adversitats. Però també parlarem del sacrifici dels 200 caps de bestiar que hi ha hagut en una explotació del Pirineu, justament amb els propietaris d'aquesta explotació i també amb el sindicat agrari Assaja, per conèixer quines són les demandes que fan per revertir aquesta situació i tot el que demanen a les administracions per poder sobreviure i per poder fer al cap i a la fi la seva feina. I finalment farem també un apunt en la recollida de la fruita per començar a tenir unes primeres previsions de com pot anar aquesta campanya a les comarques de Lleida. Amb tot això, comencem.
1: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
2: Amb nom propi.
0: Comencem una nova edició de l'Arrela que, com dèiem, entre altres qüestions, avui abordarem la xarxa de varietats de l'IRTA per conèixer tots els projectes i totes les activitats demostratives que s'estan fent al llarg d'aquests anys i les que es poden fer a partir d'ara, i ho farem acompanyats del Josep Anton Betbeser, tècnic de programes de cultius extensius sostenibles de l'IRTA. Molt bon dia.
3: Bon dia.
0: D'entrada, per ubicar primer una miqueta els nostres oients, quan parlem de xarxa de varietats, exactament quines activitats impliquen. Si t'atens al micròfon, així, perfecte.
3: La xarxa de varietats de cultius extensius a Catalunya és una xarxa d'assajos que es fan a tot el territori català, que comprèn treballa amb els principals cultius extensius que tenim a Catalunya i va incorporant, es tracta d'anar incorporant en assaig totes aquelles noves varietats de tots aquests cultius que van sortint al mercat, per tal de donar una informació independent i exacta del comportament d'aquestes varietats a les diferents zones productives del nostre país.
0: Quines varietats serien, per exemple?
3: A dins d'aquesta xarxa de varietats, i treballem, el bloc més gran serien els cereals d'hivern, on hi ha l'ordi, el blat i el triticale. Després tindríem el panís o blat de moro, i després tindríem la colza, que també és un cultiu molt important, tot el bloc de proteaginoses, on hi ha el pèsol, la soja, els cigrons i altres proteaginoses amb les que hem treballat, i finalment tindríem les farratgeres amb l'aufals i els cereals d'hivern per a farratge o amb barreges amb lleguminoses.
0: Com s'hi treballa? És a dir, quin és el procediment, els tempos, el modus? Com ho feu?
3: Depèn del cultiu. O sigui, per exemple, en els cereals d'hivern, més o menys, els cereals d'hivern es vindrien a sembrar al novembre, desembre. Llavors, tot el que és ordi, blat i triticale, tots aquests assajos, es preparen els assajos durant els mesos previs i es fa la sembra quan se pot entrar, al novembre o al desembre. Es cuiden aquests assajos i es prenen dades durant el cicle, es venen a collir ara en aquesta època durant el juny, principis de juliol. Després la colza és un cultiu una mica diferent. La colza es sembraria... Bueno, aquí cal fer un incís, perquè també sortirà, suposo, després, perquè és una de les novetats, sinó adaptacions a la climatologia que tenim fins ara. La colza, tradicionalment, a les nostres contrades, treballem amb varietats de colza d'hivern que se sembren al setembre, o principis d'octubre, i també es vindrien a collir ara en aquesta època. El que ha passat és que darrerament, amb el canvi climàtic, han començat a canviar, a introduir unes noves dates de sembra en zones més temperades, que serien sembres al novembre i desembre en varietats de primavera, que també es collirien ara en aquesta època. Després també hi ha el cultiu del panís o blat de moro, que aquí hi ha dues dates de sembra molt diferenciades. Tenim el panís com a cultiu únic, que se sembraria a l'abril i es colliria a segona quinzena de setembre, principis d'octubre. I després tenim el cultiu del panís com a segon cultiu, darrere un cultiu de cereal d'hivern, un cultiu d'hivern, que pot ser també un pes o un altre cultiu, que es pugui collir durant la primera quinzena de juny. Aquest panís es sembraria la segona quinzena de juny, i són cicles més curts que els altres, i s'anirien a collir ja a l'octubre, inclús al novembre.
0: Perfecte.
3: I després hi ha, doncs, bueno, finalment les farratges, l'alfals, és un cultiu perenne, és un cultiu que se sembra, que dura un mínim de 3 anys al camp i que durant l'any es fa un mínim de 6 segues. Cada, des de l'abril es fa una sega més o menys cada mes fins al setembre.
0: Llavors, d'aquestes activitats demostratives, què se'n extreu? O sigui, què n'extreieu i per què us serveix?
3: Bueno, la xarxa de varietats ja va començar en el temps fa molts anys. De fet, la xarxa de varietats va ser iniciada pel Servei d'Extensió Agrària del Departament d'Agricultura i des del 1995 la fa l'IRTA. La xarxa de varietats és una eina bàsica perquè és una eina... Hi ha una renovació varietal, sobretot amb uns cultius més que amb uns altres, però una renovació varietal molt gran cada vegada més en els darrers temps. La millora genètica va més de pressa, té eines més eficients i treu al mercat varietats cada vegada, en teoria haurien de ser superiors a les que hi havia fins llavors, però treu varietats molt noves i es fica a l'abast dels nostres agricultors, es fica moltes varietats noves, de les quals si no hi ha una informació que sigui pues, que sigui exacta o que sigui que se la puguin creure, l'única referència que tenen és el que els diuen els venedors d'aquesta llavor. Llavors nosaltres el que fem és assajar totes aquestes varietats i llavors aquestes varietats no només s'assagen des del punt de vista productiu, o sigui, hi ha varietats que és important que siguin que tinguin un rendiment més alt cada vegada més, les varietats van augmentant de producció, una millora, però no només això, han de saber si són resistents a determinades malalties, determinades són resistents o més o menys resistents a la sequera, poden competir més amb les males herbes i tenen una depèn de la qualitat que tinguin i de l'espècie que parlem, tenen una qualitat o una altra, i tot això és important de cara al productor, perquè el productor ha d'escollir dels nostres assajos, surten uns resultats, no només anuals, cada any surten uns resultats, però l'important de l'agricultor és que agafi. Nosaltres tenim en assaig les varietats un mínim de 3 anys, perquè les condicions són canviants. Llavors ha d'agafar les varietats amb 3 o 4 anys, els resultats de 3 o 4 anys d'assaig, i ha de veure durant aquests 3 o 4 anys quines varietats s'han comportat més bé a la seva zona agroclimàtica. Nosaltres tenim Catalunya dividida en diverses zones agroclimàtiques i fem assajos amb 6 zones agroclimàtiques a Catalunya diferents, però no és el mateix que nosaltres assagem una varietat de blat als secans més àrids d'aquí, a una pluviometria molt baixa i unes temperatures més altes, que assagem una varietat als secans frescals a la vora del Pirineu, que tenen una pluviometria més gran, unes temperatures més baixes, o als regadius de Lleida, que tenen rec, com un secà. Llavors, totes les varietats no es comporten igual a tot arreu, i no es comporten més bé en una zona que en una altra. Tota aquesta informació es fica a la disposició del productor perquè pugui escollir d'aquelles varietats que van sortint al mercat i que no té per què conèixer quines se comporten més bé a la seva zona.
0: Que això al final també repercuteix en la productivitat.
3: Això repercuteix hauria de repercutir en una millor rendibilitat per les explotacions, sobretot en una millor sostenibilitat de les explotacions. Perquè si no és el mateix que si tu estàs en una zona que tens problemes d'una malaltia concreta, per exemple, mintosporiosi amb ordi, o que tinguis problemes d'un rovell amb blat, pues, o que tinguis problemes de virosis amb blat de moro, o depèn de la problemàtica que tu tinguis a la teva zona, a lo millor escolliràs unes varietats que no tinguin, que siguin més tolerants o més resistents amb aquestes malalties, amb aquestes problemàtiques, en la qual t'estalviaràs primer, augmentaràs la rendibilitat en teoria, i després t'estalviaràs tractaments fitosanitaris que no hauries de fer i que deixes de fer i que al final van en benefici també de la sostenibilitat del sistema.
0: Per exemple, de les més recents, de les activitats demostratives més recents en general, alguna peculiaritat que hagueu pogut localitzar, que hagueu pogut trobar, alguna cosa que desconeixíeu i ara doncs, l'heu pogut localitzar?
3: En general, el resultat és això, bàsic és determinar quines varietats se comporten més bé a cada zona, però després sí que és veritat que hi ha hagut una evolució, per exemple, amb el canvi climàtic, hi ha hagut una evolució bastant gran. A les zones, per exemple, més d'hivern, de secans més freds, normalment antes sempre estàvem parlant tant d'ordi com de blat, per exemple, en aquest cas, estàvem parlant de varietats que eren varietats d'hivern resistents al fred de cicle més llarg. cada cop més en aquestes zones estan entrant varietats de primavera que també s'han d'assajar a veure si funcionen bé en aquestes zones. Uh-huh. Abans aquestes varietats de primavera, si sembren en aquestes zones més tardanes, arriben els freds de l'hivern i molts anys les mataen. Ara fa molts anys que això no passa. I aquestes varietats de primavera, a vegades en determinades zones de més d'hivern, es comporten bé. Després també estem, hi ha el canvi climàtic que també ens porta, per exemple, hi ha malalties com el rovell negre, que és una malaltia que aquí a Catalunya o no existia o era molt anecdòtic la seva incidència. Cada cop més ens donem compte que en zones més temperades ens està entrant aquesta malaltia amb blat i que pot ser és una malaltia que realment és bastant agressiva. Llavors s'han de detectar les varietats que són més sensibles o més resistents a aquesta malaltia. Al final són igual que la sequera, és el mateix. Cada cop més tenim períodes de sequera amb els quals no és fàcil, però hauríem de poder arribar a determinar quines varietats tenen un millor comportament amb aquests episodis de sequera que podem arribar a tenir i quines no el tenen.
0: Què fa aquesta malaltia?
3: Quina, la rovell negre?
0: Sí.
3: Bueno, al final és una malaltia que pertany a la família dels rovells. Tenim en blat, per exemple, tenim el rovell groc, el rovell bru i el rovell negre. Al final el que fa és baixar la capacitat fotosintètica de la planta, amb la qual depèn de quan el comenci a afectar, l'afectarà més o menys, i el que farà és ens farà baixar el rendiment i el pes del gra.
0: Heu pogut veure que, és a dir, al llarg d'aquests anys, anar veient com les varietats que anaven sortint més resistents han anat perdent també resistència al pas dels anys amb l'aparició de noves malalties o amb l'evolució de les malalties que hi ha?
3: Sí, al final és tot una evolució. Hi ha evolució, per exemple, amb el rovell groc. Nosaltres no havíem tingut rovell groc a aquestes zones d'aquí de Lleida. No era una malaltia molt important fins que va arribar una nova raça europea que pel que fos ens va baixar cap aquí. Aquesta raça comença a afectar el blat molt abans i realment és una malaltia molt agressiva i que quan afectava doncs ens podia fer baixar el rendiment fins a més de la meitat. Llavors amb aquesta malaltia hi ha varietats que són més tolerants i menys, i el mateix passa per exemple amb panís. Amb panís tenim una problemàtica molt gran, sobretot en segones dates de sembra, que són la producció de micotoxines en gra. Doncs això és el mateix. Si nosaltres som capaços de detectar aquelles varietats que ens donen en gra uns nivells de micotoxines més baixos, això al final redundarà en una millor qualitat del gra i serà més fàcil després de vendre'l. A vegades depèn dels anys i depèn dels nivells de micotoxines, perquè n'hi ha diversos tipus. Pot haver problemes de comercialització que les fàbriques de pinso diguin que no volen aquell gra perquè té un contingut de micotoxines massa alt.
0: Clar, i a més ara també m'imagino que és... que canvia tot molt més ràpid que fa uns anys. O sigui, que adaptar-se i que aquestes varietats més resistents, sí, la resistència és menys, més curta.
3: Depèn de la malaltia. Hi ha malalties que són capaces de canviar molt ràpidament les races, i hi ha malalties que no tant. El tema és més, moltes vegades, com el cas del rovell negre. No és que siguin races diferents, que tampoc ho sabem, sinó que les condicions de temperatura són més favorables al desenvolupament de la malaltia, i llavors ens ha entrat una malaltia que normalment no era un problema. Llavors es tracta de... tens dos opcions: o quan detectes la malaltia tractes, o si realment detectes que hi ha varietats que són més tolerants a aquesta malaltia o més resistents, doncs hauràs d'anar de cultivar, intentar cultivar aquestes varietats mentre tinguin les mateixes característiques de producció i de qualitat que tu necessites. Llavors t'evites de tractar per un costat, t'evites tractar perquè no tens aquesta despesa, i per altre costat doncs, al final apliques menys fitosanitari.
0: Abans d'acabar l'entrevista, amb les noves varietats validades, no? amb les amb

0: arribar o omplir el gra antes que ens arribin aquestes calors, i sobretot que siguin resistents en bordi en concret, que siguin resistents al mintosporiosi, al rincosporiosi i les zones més temperades a rovell bru.
1: Perfecte.
0: I amb colza, el problema és una mica més complicat depenent de la zona. En colza, què necessitem? Necessitem que l'agricultor es guanyi més bé la vida. Llavors, en colza, hi ha les colzes tradicionals, que són les doble zero, que són baixes en àcid erúsic i tenen menys factors antinutritius, i han sortit ara colzes com les Alto Lake i les Alt Erusi, que són un tipus de colzes que potser ens poden donar un valor afegit més a l'hora de la venda del gra. Continuen sent, poden ser independentment que siguin d'hivern o de primavera. Doncs hi ha diferents tipus de genètiques que surten, que són més interessants, que es valoren més i tenen les seues avantatges també nutricionals, i és un tipus de genètica que hem de veure si realment ens aporta a l'agricultor un valor afegit. I per altra banda, hi ha les sembres de primavera, que hem dit abans, en colza. Les sembres de primavera, doncs, bueno, resulta que fins ara sempre es feien sembres d'hivern, i les sembres d'hivern són al setembre, i cada cop més ens trobem que al setembre molts anys tenim problemes que no tenim suficient humitat al sol per sembrar, i també tenim problemes d'atac d'alguna plaga com el saltiró, que quan ens neix es menja la plàntula i és difícil de controlar i té una evolució molt ràpida. Llavors, en les zones més temperades, que no tinguem problemes greus de gelades a l'hivern, retrasar la sembra d'aquesta colza, i en comptes de fer-la en varietats d'hivern, fer-la en varietats de primavera, fer la sembra al novembre i al desembre, allí assegurem la humitat del sol, i com que les temperatures són més baixes no tenim problemes de saltiró. Llavors assegurem la sembra. Després falta veure si aquestes cols sembrades amb aquestes dates ens donen un rendiment similar al que ens hauria donat una colza d'hivern, o ens entra més bé la rotació. Perquè a vegades en regadiu podem tenir el problema de que al setembre, si estem fent un panís, darrere d'aquell panís no podem fer colza, a lo millor, perquè hem collit tard el panís i ja no ens entra la colza, però amb aquest tipus de sembres sí que ens entraria. Fem també per ajustar-ho dins de la rotació de cultiu.
1: Perfecte, doncs estarem pendents també per anar-ne fent seguiment i anar explicant totes les noves varietats que es puguin anar localitzant. Ho hem deixat aquí, Josep Anton Betbesé, tècnic del programa Cultius Extensius Sostenibles de l'IRTA. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos en aquesta arrelada d'avui i que vagi molt bé.
0: Gràcies a vosaltres.
2: Arrela, el programa que té la nostra realitat agrària local sabent llegir el que passa a la resta del món.
3: Aquests dies ha estat notícia...
1: Una de les notícies recents que hem hagut d'explicar ha estat la sacrificació de 200 animals a dues explotacions del Pallars afectades per la tuberculosi, i això ha comportat la indignació dels ramaders. En aquesta edició de l'Arrela podrem parlar amb els responsables d'aquesta explotació d'animals, però també volem parlar amb un dels sindicats que més ràpid es va manifestar i va sortir a fer declaracions, que és el sindicat Asaja. Per això avui qui ens acompanya és un dels seus membres, que és el Lázaro Moreno. Molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
1: Quan vam explicar aquesta notícia, vam explicar també la indignació dels ramaders i també, doncs, en aquest cas, la indignació vostra, no?, com a sindicat Asaja. A què vinculeu o a què vincularíeu a un fet com aquest? Per què ha hagut de passar?
4: Bueno, el problema majoritari és l'excés de fauna salvatge que hi ha. Això està vist i comprovat. I després, el que seguit és l'administració, que la gent del territori els advertim de lo que, del perill que ve, i ells, RQR, sempre a la seva manera de gestionar. I hem arribat a aquest punt, amb el punt que ara estem plens de fauna cinegètica i que no podem ni pasturar les finques. Totes les finques que conreem, totes les finques plenes de bitxos, i bueno, i això és un desastre.
1: Clar, és la primera vegada que s'ha de fer un sacrifici animal d'aquestes característiques.

0: característiques de 200 animals o hi ha hagut, ja ha passat altres vegades?
1: Bueno, arreu del 2017 ja el nostre municipi, el municipi de Soriguera, ja es van començar a matar vaques en dues explotacions. Després van passar alguna explotació més altra, puntualment alguna altra. I el 2022 la mateixa explotació ja va tindre que matar 50 caps més o menys. Jo mateix l'any passat vaig matar una altra. Era dubtosa, però bueno, al final quan estàs en un punt vermell així estàs mirat amb lupa. I llavors pues, nosaltres fem un cada any, cada explotació és saneada pels veterinaris de l'administració, i el que nosaltres reivindiquem és que si nosaltres hem de seguir unes normes, les normes s'han d'aplicar per tots, i s'ha d'aplicar també per tots els cossos privats que gestionen tota aquesta fauna cinegètica.
0: Clar, et deies que en el teu cas tu això també ho has hagut de fer. Expliquem una miqueta el protocol. És a dir, quan es decideix que s'ha de sacrificar aquests animals?
1: Quan jo parlo pel meu cas, a mi em va passar el gener de l'any passat. Bueno, pel veterinari nostre de sanejament, bé, te fan la prova de les vaques, una prova que jo considero que els humans ja fa 50 anys que anem a la Lluna, i aquella prova encara és la mateixa que fa 40 anys. No sé, amb les tecnologies que avui en dia es podria mirar que treu un percentatge més exacte, no matar animals per matar. Pues van arribar a l'explotació, van fer la prova, al cap d'uns dies tornem a mirar a veure el resultat, i llavors ja se li va notar amb una vaca pues, un bony aquí a la banda del coll, que és el que marca que és possible positiva. Llavors, què passa? Que automàticament ja el veterinari ja dona part al departament, el departament ja te fan sacrificar aquesta vaca. Llavors tu has de buscar-te portar-la al escorxador i sacrificar-la.
0: Vale.
1: Aquelles mostres passen amb un laboratori, i al cap de 60 dies te diuen si és positiva o és negativa. A part que et fan esperar 60 dies, que això és com nosaltres els animals aquí dalt, les petites explotacions, els animals ens apreciem perquè els hem vist néixer, ens recordem de la seva padrina i de tota... És que formen part de la nostra família. No parlem de números ni de quantitat econòmica, parlem més que res de part de la nostra vida. I quan has de matar un animal que després, al cap de 60 dies, te diuen que és fals positiu, encara pues, dius, bueno, i per què l'han matat? I per què no li han fet una altra prova que d'això, saps?
0: Clar, és a dir, el sacrifici ve abans del resultat definitiu de la prova.
1: Sí, el sacrifici del moment que te surt, que ja marqui que és positiva, i per això no vol dir que sigui 100% fiable. Perquè en aquest cas, a mi me van matar la vaca i al cap de 60 dies me van dir que era fals positiu.
0: Clar.
1: Ja estava la vaca morta.
0: Clar, perquè, i a més... Això, en el teu cas entenc que només va ser una vaca o n'hi va haver més?
1: Sí. No, va ser una vaca.
0: Clar, en el moment en què tu et diuen, mira, era un fals positiu, tu què sents en aquell moment?
1: Sents una impotència perquè llavors dius, mira, pobre animal, ha mort en va perquè no tenia res, i després encara dius, bueno, estàs content perquè dius, bueno, ha sigut fals positiu, no tens més problemes
0: ja
1: amb els altres. És que és entre el blanc i el negre, saps?
0: Clar, perquè, per exemple, si en una explotació es dona un cas positiu que es confirma que és positiu, només afecta aquell animal, afecta a tota la resta dels que hi ha a la granja, com funciona això?
1: Bueno, això, amb l'antiga normativa, com quan no érem més centre de tuberculina, tu podies sortir i llavors anaves sanejant. Els animals quedaven en quarantena, quedaven dintre de l'explotació, o en una muntanya, o algun ramader que anava sol en una muntanya, però sempre aïllat de la resta de ramaders, els animals. Però ara, amb la nova normativa que ha sortit ja, pues ara és molt diferent. Ara et surt un positiu i llavors ja comences a fer un cribatge. Clar, per un positiu l'agricultura diuen que no, sempre ens han dit que no, però clar, un positiu amb un ramat de vaques gran és difícil de tindre-ho. És jugar a la loteria. Te poden sortir dos, te poden sortir tres, però o 4 o 5, no sé, però depèn del percentatge d'animals, però és, jo penso que això hem de lluitar tots, perquè Brussel·les ens cargarà tota la ramaderia extensiva, els petits ramaders que crien vaques autòctones aquí a les muntanyes del Pirineu, se'ns cargaran a tots.
0: Perquè a banda de la tuberculosi, ara mateix quins serien els principals obstacles que teniu?
1: Bueno, cada vegada la cosa està complicant, amb la dermatosi modular, bueno, cada dia surten malalties noves i cada dia tenim més problemes per fer la nostra gestió de ramat. I quan has d'anar, pues, hem d'estar sempre amb un continu contacte amb l'administració, ara s'ha de vacunar això, ara el altre, sempre no sé, seguim unes normes sanitàries. Llavors nosaltres, els ramaders, el que reivindiquem és que nosaltres ja les seguim, l'administració ha de ficar fil a l'agulla i ficar a fer alguna cosa amb aquests animals que tenim. No pot ser tindre tants animals soltos per el món així de Déu. Això no és que perjudiqui només que els ramaders, que això al final pot perjudicar hasta la salut pública, perquè aquests animals, alguna vegada ho he dit, perquè també soc regidor de l'Ajuntament, això que em preocupa la salut dels veïns, perquè aquests animals fan vida a les captacions dels pobles, i això ningú ho ha pensat. No sé, ja ho sé que és difícil de passar la malaltia així perquè sí, però estem parlant d'una cosa sèria i aquí ningú ens escolta.
0: Per què creus que ningú us escolta? És a dir, aquí, si haguessis de buscar algun responsable, qui creus que seria?
1: Bueno, en general. Sempre ha sigut, sí, el responsable sempre ha sigut l'administració. L'administració ha anat fent coses, incloent animals. Ja va començar, tot aquest programa ja va començar aquí, a aquest territori, parlo, no sé la resta, però en aquest territori van començar amb la reserva de Beaumont. Van pensar de fer una reserva, molt bé, ja els ramaders de l'època i de la zona ja es van queixar, perquè això ningú se'n recorda, però tots els ramaders de la zona ja es van queixar que allò no aniria bé. La gent del territori ja ho van advertir a l'administració. L'administració, RQR, una reserva, bueno, van ficar els ciervos, tot molt bé, fins que al moment que se'ls ha descontrolat. Què passa? Que aquells animals no s'estan quietos allà, perquè si salten la valla i veuen que van al cultiu de 2 quilòmetres més enllà i veuen que allí mengen una herba més bona, no s'estaran a dintre del tancat, aniran cap enllà. I llavors pues, se'ls ha anat descontrolant. Llavors què ha passat? Que tota la zona aquella, pues, han començat a crear cotos privats, que aquests cotos privats l'administració els és més difícil de controlar-los, i llavors jo penso que ha sigut aquell de l'origen, que allà han començat a tindre animals de 50 espècies de tot barreat allí, i al final han fet un poc de malaltia que s'ha anat estenint fins a les vaques. Perquè parlem del Pallars, pues que a les valls d'Aguilar, que toquem al municipi de Soriguera, allí s'han matat més de 1.000 vaques.
0: Déu-n'hi-do.
1: Allí s'ha perdut el compte de les vaques. Em sembla que estem molt lluny, però de les valls d'Aguilar a Tornafort hi ha 1 quilòmetre de distància. I a la reserva de Humor no arriba ni a 5 quilòmetres a línia recta. Estem amb una rotllana aquí que l'administració, per això demanem a l'administració que facin ja un control amb aquest espai.
0: Confieu des de Saja una reconducció d'aquesta situació? És a dir, que algú prengui consciència i es canviï alguna cosa? O ara mateix la confiança és poca?
1: La confiança és nul·la, perquè ja portem diversos anys negociant amb el govern, sempre ha sigut pas de tortuga, voluntat n'ha hagut, però resultat zero. I llavors ja hem estat sempre igual, així que ara ja per començar hi ha una certa reacció amb això, perquè ja estem escarmentats. Esperem que agafin ja i que sigui l'última explotació que haguem de fer buit sanitari.
0: Doncs esperem que la propera vegada que tornem a parlar en aquest programa Lázaro sigui per explicar alguna cosa més, més positiva i no aquestes notícies que estem explicant en els últims dies. Ho deixem aquí, Lázaro Moreno, membre del Sindicat Agrari Assaja. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
1: Moltes gràcies a vosaltres i esperem que hi hagi resultats positius.
0: Després de parlar amb el sindicat Assaja, ara amb qui volem parlar és amb la Pili Herbàs. Ella és la responsable d'una explotació ramadera que aquesta setmana s'ha vist afectada per un buidatge sanitari. Hem explicat abans la notícia, el que volem recollir amb ella és el testimoni d'alguna manera en primera persona. Pili, molt bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Gràcies per acceptar participar al programa d'Arrela d'aquesta casa i per explicar-nos, sobretot, com han passat els fets. És a dir, què és el que us ha passat?
2: Bueno, el que va passar és que a principis del 2026 realitzem les proves de sanejament i ens surt uns animals reaccionen amb aquestes proves. Aleshores, seguint el protocol, nosaltres sacrifiquem els animals i d'aquestos, entre les dues explotacions van sortir tres casos confirmats al laboratori. Vam demanar a la Generalitat la possibilitat de fer un nou sanejament que al final, que ens el van concedir i aleshores al març realitzem aquest sanejament i surten dos positius en laboratori, ¿vale? Que dos positius confirmats. Sí. Aleshores, a partir d'aquí, es va decidir aplicar el buidatge sanitari per part de la Generalitat. Nosaltres no estem d'acord amb aquesta decisió.
0: Vale? És la primera vegada que us passa una situació com aquesta?
2: Vale, sí. O sigui, no és la primera vegada que ens surt algun animal positiu amb tuberculosi, vale? Però sí que és la primera vegada que afrontem el problema eliminant el ramat. Perquè l'any anterior, bueno, l'any que ens va passar, la vegada anterior, al 2022, Catalunya encara no era indemne de tuberculosi, el que ens va permetre anar fent diversos sanejaments fins que l'explotació va tornar a recuperar la seva qualificació sanitària, ¿vale? Va quedar lliure de tuberculosi i bueno, vam poder continuar pues, amb el nostre tarannà. D'acord?
0: Perfecte. Clar, amb una situació com aquesta, com ho esteu gestionant?
2: Bueno, això com ho estem gestionant, vull dir, és bastant... El primer de tot és una sensació d'impotència molt gran, ¿vale? De que tu no pots fer res per salvar els teus animals amb els quals ja, bueno, portes molts anys de vida dedicant-los a alguns on ja has passat nit sense dormir perquè no se't morgui aquella vedella, ¿vale? I tot això em sembla que l'administració no té massa present, no? I aleshores, bueno, nosaltres vam intentar dialogar amb ella, dient-li a veure si podia haver una altra alternativa com anar fent sanejament, ¿vale? Però no, ells van dir que havia de ser un buidat sanitari, que és el que diu la normativa, i ja està. Bueno, nosaltres ho vam haver d'acceptar, no tenim una altra opció, però el que ara a mi personalment m'està costant molt, molt d'assumir, no sé com ho faré, jo penso que al final necessitaré ajuda psicològica, és que pocs dies abans de fer el segon sanejament es detecta un sengle positiu de tuberculosi molt a prop de les nostres explotacions, per no dir dintre de l'explotació, ¿vale? I aleshores, de moment, no s'ha fet res. ¿Vale? No hi ha hagut cap actuació extraordinària, cap casera, res, no s'ha fet res. ¿Vale? Mentrestant, els nostres animals s'han de matar tots. Això no ho puc entendre i no ho puc assumir. ¿Vale? I jo penso que és el que n'és, perquè dius, bueno, no tots tenim els mateixos drets, vull dir, perquè és a dir així, no? I aleshores, bueno, tampoc no tenen nosaltres, volem tornar a reconstruir les nostres explotacions perquè és el que ens agrada, però clar, ens estem fent una pregunta. Si l'origen del problema continua existint i no s'acaba, què passarà? Dintre d'un any, dintre de dos, tornarem a tindre un altre focus? Tornarem a estar en la mateixa situació? I si no som nosaltres, potser és l'explotació del veí del costat, ¿vale? Això és un... Bueno, és una cosa que una incertesa molt gran per afrontar el futur tant nosaltres com totes les explotacions d'aquesta zona.
0: Clar, què demaneu o què demanaríeu a les administracions?
2: Bueno, jo tinc d'estar, no? I em sembla que els meus companys del sector penso que tenen la mateixa opinió, que el primer de tot que hauria de fer l'administració és tenir en compte la realitat que hi ha en aquesta zona, ¿vale? Perquè no és una explotació aïllada, on ha passat això, sinó que estem parlant de que durant els darrers anys en aquesta zona hi ha hagut diversos buidats sanitaris aquí, ¿vale? D'explotacions que no tenen cap contacte entre elles, eh? Vull dir, són explotacions diferents que no van a pasturar al mateix lloc, sinó molt a prop, ¿vale? Però que no, en cap moment han estat juntos, ¿vale? Aleshores nosaltres diem, ara, nosaltres estem fent els controls, estem assumint les conseqüències, per molt dures que siguin, aleshores, ja, que no és només l'explotació individual que està contaminada, segons ells, perquè ara els nostres animals, en teoria, estan sants, no? Perquè tots no surtin positius. Sinó de dir, què està passant amb aquesta zona? Si per molt que estem matant poví, ¿vale? Vaques, ¿vale? Uh-huh. Igualment continua aquest focus, igualment hi ha un problema. No s'està atacant a la causa, s'està gestionant les conseqüències, però cap moment s'està tocant la caixa percibida, ¿vale? Perquè l'administració, en el moment que creu que hi ha un problema sanitari important, mobilitza recursos, destina equips especialitzats, però a on? A Collserola, amb la pesta porcina. Aquí s'ha fet un dispositiu impressionant, perquè en aquesta zona no s'està actuant amb la mateixa determinació, perquè també hi ha un problema sanitari important. Perquè si continuen actuant de la mateixa manera que estan actuant ara, el reservori continua al territori. I aleshores, què passarà? Pues la solució, eliminar explotacions, actuar sobre la conseqüència. I així mai s'acabarà el problema que està passant. I el que estan fent està implicant un impacte molt, molt important pel futur del món rural. Perquè, clar, l'administració diu... S'ha de mantenir viu el territori, s'ha de fixar la població en el món rural, s'ha de garantir el relleu de generacional al camp. I amb aquestes mesures que està adoptant, ells pensen que ho aconseguiran, això? Si amb unes persones no sé si està donant una opció de futur en aquesta zona, ¿vale? Perquè aquesta incertesa, com pot instal·lar-se de nou si... No sé si m'entens. Vull dir, uh-huh. Bueno, que quan desapareix una explotació, sovint és, bueno, ha desaparegut una explotació, ha desaparegut un romanç, però també és per una eina de gestió del territori, que és una activitat que ajuda a mantenir viva la muntanya i que és molt important pel món rural en quant a nivell econòmic. Jo penso que l'administració s'ha de plantejar... Vol conservar el món rural o no el vol conservar? Si vol conservar el món rural, també ha de garantir que es continuï havent gent disposada a viure, a treballar-hi i a cuidar-lo.
0: Perfecte. Sí, Pili Herbàs, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos a la rela d'avui i que vagi molt bé.
2: I moltes gràcies per deixar-me donar la meva opinió i poder compartir amb els altres.
3: Estàs escoltant Arrela, la referència del món agroalimentari a les comarques de Lleida.
0: L'entrevista. I com dèiem, per acabar l'Arrela d'avui, el que també volíem fer és una miqueta de primeres valoracions, primeres sensacions, primers dies de campanya de recollida de la fruita. I ho volem fer amb el Jaume Gardiner, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Molt bon dia.
4: Bon dia.
0: Com està anant aquesta campanya de la fruita?
4: Bueno, ara són els començaments aquí al territori de Lleida s'han presentat la fruita de pinyol. Uh-huh. Estem a finals de la campanya de la cidera, a mitja campanya d'abricoc, vull dir, l'abricoc, la campanya d'abricoc s'allarga bastant més, i després tota la campanya de pinyol, que s'han presentat a recollir diferents varietats de paraguaios i... nectarines i algun pressic.
0: Perfecte. Comencem, si em sembla, per la cirera, com que ja estem al final. Com ha anat? Ha anat bé a nivell de producció? És d'hora per dir-ho?
4: A nivell de producció és una bona campanya. ens trobem els últims anys que hi ha hagut diversos robatoris i la gent, els diferents pagesos i cooperatives i entitats que estan en aquest sector estan llogant vigilants de seguretat perquè els robatoris cada vegada s'intensifiquen més, vull dir, és un cultiu que al portar un valor força alt, vull dir, la gent és molt gormana a l'hora d'anar a buscar aquests robatoris. Sempre veu que si hi ha una campanya bona, en aquest sentit, de preu, i de quios també, i la campanya ha estat molt bé.
0: És a dir, el que roben són les cireres tal qual?
4: Sí. Bueno, ens estem trobant diversos robatoris de que després aquesta cirera pues, va a diferents mercats o a botigues particulars. Vull dir, ens estem trobant que, bueno, que cada vegada més els pagesos s'ha de contractar vigilants de seguretat per 4 hores. Per dues, bastant gran. Arriba que parlem de 1.000 o 2.000, i llavors perquè van amb grups nombrosos de gent, i llavors ens trobem això, que estem parlant que 1.000 quilos de cirera, estem parlant que d'un valor de 3 a 5 mil euros. Llavors el valor és força alt.
0: I aquests robatoris s'han intensificat en els últims anys? S'han intensificat en aquesta campanya en concret? Ja fa anys que ho patiu?
4: No, en els últims anys. Vale. En els últims anys portem diversos robatoris i cada vegada ens trobem més que, bueno, el que t'he nombrat, que ens trobem que els pagesos... l'única solució que hi veiem és contractar vigilants de seguretat. Nosaltres, des del sindicat, sempre recomanem que tothom faci les denúncies pertinents als Mossos i que els Mossos incrementin les seves dotacions en aquests territoris on hi ha més afectacions. Igual amb robatoris de cireres, com a robatoris de maquinària agrícola, com de magatzems. Nosaltres sempre, des del sindicat, diem que es facin les denúncies i pot ser... in situ al lloc, que vinguin els Mossos a in situ als llocs on s'han fet aquests robatoris, i a partir d'aquí que els Mossos incrementen les seves dotacions de personal.
0: Perfecte. Pel que fa a l'Albercoc, una miqueta, com està anant i com pot acabar?
4: L'Albercoc, estem gairebé a l'equador de la campanya, també està resultant una campanya força atractiva, llavors, bueno, a esperar les liquidacions. Vull dir, d'acord que les liquidacions se'ns diuen més tard de cada dels pagesos, però sembla una campanya força atractiva. El moment que força atractiva parlem de força quilos i després que les ventes estan marxant.
0: Val.
4: Sí, el mateix que ens trobem a fruita de pinyol, que aquí tenim un handicap diferent ara mateix, s'està acabant la campanya Múrcia-Extremadura. Ara mateix és el moment que solapem campanyes, perquè aquí a Lleida portem una quinzena de dies i acollim, i allà baix de Múrcia-Extremadura està acabant la campanya. Llavors, al moment de solapar campanyes, mos suposa de cada mercat, mos suposa que pues, comença a sobrar gènere o... que la cosa està marxant, ara mateix està marxant bé, però els preus no són els que els de la campanya passada. Estem parlant d'uns preus de 30-50 cèntims per sota de la campanya passada. Bé. Esperem que de cara a l'agost, que la campanya passada, per diversos motius, pels freds a nivell d'Europa o pel que pugui ser, perquè, o pel tema d'estructuració, perquè molta gent va especular perquè els preus eren molt atractius i força alts, que no ens passi la campanya passada. Llavors esperem que a partir d'ara, que acaben les campanyes d'aquests dos territoris de l'estat espanyol que estan acabant, esperem que els preus puguin acabar pujant de cara a... el que és ara fins a final de campanya. És molt aviat per dir-ho, però bueno, estem esperant això, que a veure què passarà els propers 15 dies, que la producció se concentrarà tot al territori de Lleida i la Franja i Aragó. Llavors esperem que al voltant d'aquests 15 dies sapiguem com anirà la campanya encaminada.
0: Aquest final de campanya d'Albercoc, què podria passar perquè es perdés producció?
4: De producció no se'n perdrà, vull dir, esperem, ara mateix portem 3 pedregades aquest any, ja han passat, ja vam tindre 19, esperem que aquesta campanya sigui una campanya més light en aquest sentit, que no ens afecti les pedregades, que no ens afecti el fruit, i esperem que la campanya sigui una campanya normal, vull dir, esperem que el tiro en van.
0: Perfecte. I llavors, la resta de fruites que ens quedaven?
4: Estem parlant que ens queda pera, tornem a ensopegar amb la pera. És una espècie que no sé que, com acabarem d'encarrilar els pròxims anys. Pensem que tornem a pinxar amb moltes varietats, com pot ser Conference, Abate, Williams, Barrett, hasta alguna blanquilla i alguna Ercovini, estem pinxant, vull dir, no sabem, hi ha un molt mal quallat en general. Llavors, no sé, esperem que els preus siguin més atractius, perquè la davallada de quilos hi serà, i ens trobem això, que veure què passarà. A part de la pera, tenim un problema que la retirada de matèries actives, ens trobem que pues, hi ha diferents plagues, i això que cada vegada se'ns fa més difícil com batre-les, com pot ser l'opció, l'estemfilium, o foc bacterià, estem trobant això, que no sabem com acabarà el tema de pera al territori de Lleida. En poma, la producció és una producció esperada, vull dir, una producció normal dels últims anys, i esperem que la campanya que s'empeixi cap a finals de juliol-agost sigui una campanya força bona.
0: Perfecte. I clar, això de la pera, com s'hi està treballant per intentar mitigar-ho?
4: No, a veure, nosaltres hi hem fet diferents valoracions. També s'ha parlat amb l'IRTA, com a mínim que l'IRTA hi posa mecanismes d'estudi, i després si veiem que amb aquests mecanismes que podem tirar en van, no ho aconseguim, nosaltres, el sindicat, demanem una reconversió varietal. No sé, pensem que tothom s'ha de guanyar la vida, i si amb una espècie que fins ara és molt atractiva al territori de Lleida, que som un territori català, que es fa més peres, a part, i espanyol, ens decantem o que és Lleida i Rincón del Soto, que és a Rioja, i els altres territoris no són productors de pera. Llavors ens trobem això, vull dir, el foc bacterià ja afecta diferents territoris d'Europa, a Itàlia estan declinant no plantar més peres, perquè tenen molt problema de foc bacterià, a Rioja, que és el Rincón del Soto, ens estem trobant amb els mateixos efectes, i aquí Lleida aquest any ens ha sortit un munt de focos del que és foc bacterià, que pues, ens estem trobant que potser arribarem a un 30 o un 40% de finques afectades. No sabem si això ho pararem en un any o dos, o no es podrà parar, perquè enguany ha sortit uns fagos que són per combatre aquestes bactèries. Llavors no sabem si acabarà funcionant o no. Però pensem això, que si hi ha un cultiu que els propers anys en parlava molt, perquè o acabarà desapareixent com algun territori europeu, o la gent no sabrà cap on encarrilar aquest sentit de fer peres. Vull dir, la pera cada vegada ens costarà més.
0: Això, a nivell de ciutadania, creus que se sap? És a dir, som prou conscients del que us està passant?
4: No som prou conscients. La gent se pensa que fer qualsevol fruit se fa amb un no-re, plantant un arbre i acabem fent fruits, però no és així, perquè ara mateix podríem parlar que aquest any parlem d'un increment d'un 20% dels costos de producció. Pensem que tenim tot el tema de de la guerra de l'Iran, pues, que se'ns ha pujat un disbarat tant els fertilitzants com els gasolls, com tots els derivats de plàstics i que derivats del petroli, se'ns ha pujat un disbarat, se'ns ha pujat tot el transport, se'ns ha pujat tot el que deriva d'aquest control de guerres que no ens haurien d'afectar. Penseu que estem a un 20% de pujada de costa de producció. Si la gent fos prou conscient, pensa que enguany, quan arribarà al consumidor, no parlarem d'un 20%. Potser es parlarà de més, perquè penseu que totes les costes de producció nosaltres els contem fins que arriba la fruita de les càmeres. S'ha de distribuir, s'ha de... no sé, si hi ha una campanya difícil. Difícil en aquest sentit, la gent, mentre pugui anar als lineals i als supermercats i troba fruita, la gent ara mateix no pensa a què li pot passar al pagès o quins problemes pot haver perquè aquesta pera pugui arribar allí, amb bones condicions, amb les condicions òptimes de sucres, penetromies i tot. Però bueno, la gent no ho diem. Mentre hi haurà pagesos que fem fruita, podran menjar de proximitat, podran menjar de territori. Si el pagès acaba desapareixent, doncs, bueno, ens portaran d'altra fruita de l'altre cantó de món i, bueno, també ens amiguem igual. Però llavors que no es queixin si no té aquell sabor, perquè pensa que portar una fruita de molts quilòmetres de distància collida al punt no ho pot estar. A veure, la fruita té uns... Si la culls en perfectes condicions de sucres i això, té uns barems que no pot recórrer tant... O sigui, una cirera mateix, al cap d'una setmana o dos dies ha d'estar consumida des del moment que es cull. Un pràssic, si ho vols collir amb les condicions de sucres i penetromies bones, pot estar 15... 10-15 dies. Vull dir, llavors ens trobem amb això, que no... La gent no és prou conscient. I el que diem, vale, mengem ecològic. I ecològic, mengem sostenible, mengem tot el que vulguis. Jo ara mateix, si m'han de portar un coco de Brasil i em diuen que és ecològic o sostenible, quina sostenibilitat? Quan haurà fet... pues, què haurà fet? 20.000 quilòmetres... Haurà recorregut 20.000 quilòmetres?
0: Sí,
4: o més? Quina sostenibilitat? No sé. Aquest pagès d'allà no mantindrà el territori.
0: Clar. Sí, sí. Doncs estarem pendents al llarg d'aquestes setmanes d'anar fent seguiment i actualització de com evoluciona la campanya de la fruita. Ho deixem aquí. Jaume Gardeny, responsable de sectors vegetals i cooperativisme d'Unió de Pagesos. Com sempre, moltíssimes gràcies per acompanyar-nos i que vagi molt bé.
4: Moltes gràcies a vosaltres.
3: Estàs escoltant Arrela, el programa agroalimentari de les comarques de Lleida.
0: I fins aquí l'edició de l'Arrela d'avui. Recordin que tenen un correu habilitat arrela@uau.cat on ens poden fer arribar totes aquelles qüestions que consideren que poden ser tractades en aquest espai. Gràcies per la confiança i ens hi tornem a posar la setmana que ve.

0: night is thick and the moon rings red. And the stars are out of place. My mind is liquid.
1: Cuplejant. Cuplejant amb Caral Pedemonte.
2: L'ESMUC prepara la segona Bienal Jesús Ventura amb un curs d'instrumentació per a cobla. Hola, com esteu? Comencem, iniciem, encetem un nou programa Cuplejant, ja ho sabeu. Tota l'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates. Del 30 de juny al 6 de juliol, l'ESMUC, l'Escola Superior de Música de Catalunya, acollirà aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Aquest és el programa 492 i tenim més titulars. La compositora Montserrat Pujolà és medalla d'honor de Barcelona 2026. I un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marros editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg, ara que es compleixen 125 anys del naixement. I podem escoltar la nova sardana de Ferran Carballido, que es titula L'essencial és invisible als ulls. On s'ha d'anar a ballar? Per Sant Joan. Ho descobrim. Comencem un magazín d'una hora d'actualitat sobre sardanes i música per a cobla. Comencem al Cuplejant.
1: Cuplejant, el magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la cobla.
2: El que passarà al món immens de la sardana i la cobla del 30 de juny al 6 de juliol passa per la Bienal Jesús Ventura, i així us ho expliquem.
1: Notícies. Educació.
2: La segona edició de la Bienal de Cobla Jesús Ventura ja té dates, del 30 de juny al 6 de juliol. L'Escola Superior de Música de Catalunya acollirà així aquest curs d'instrumentació per a cobla impulsat per l'entitat Músics per la Cobla. Després de l'èxit de la primera edició, la Bienal torna amb l'objectiu d'aprofundir en la creació i producció musical per a cobla de la mà d'alguns dels principals especialistes del país. Ara els descobrirem. El projecte ret homenatge al músic, compositor i dinamitzador cultural Jesús Ventura, figura clau en la promoció de la música per a cobla a Catalunya. El curs estarà dirigit, ara sí ho expliquem, pel mestre Antoni Ros Marvà i comptarà amb un equip de docents format per compositors com Jordi Molina, Pep Moliner, Jordi León, Xavier Pagès Corella, Concepció Ramió, Francesc Assú o Esteve Molero. A més, la Cobla Sant Jordi actuarà com a cobla pilot durant les sessions formatives, perquè els alumnes puguin experimentar amb una cobla allà in situ. La Bienal de Cobla s'articula a partir d'un eix central clar, la pedagogia avançada aplicada a la creació musical. El seu nucli és un curs d'instrumentació per a cobla impartit per especialistes, com dèiem ara, per trobar-ne l'antecedent històric. Caldria remuntar-nos fins al 1948, recordem-ho, quan Joaquim Serra va impartir per primera vegada un curset d'instrumentació per a cobla que acabaria cristal·litzant-se en l'encara avui imperdible tractat d'instrumentació per a cobla que publicava el 1957, any en què moria. El professorat estarà format, com dèiem, per aquests compositors i músics de primer nivell i hi haurà, com dèiem, la cobla Sant Jordi. També podeu trobar l'enllaç a la web on trobareu el programa i el formulari d'inscripció perquè encara, si sou alumnes de cobla, encara us hi podeu apuntar. La celebració d'aquesta segona edició consolida la Bienal Jesús Ventura com a un espai de formació i reflexió estable dins del panorama musical català. Si la primera convocatòria va establir les bases del projecte i en va evidenciar la necessitat i l'interès, i aquí el Cuplejant en vam parlar i vam escoltar les obres que en van sortir, aquesta segona Bienal vol aprofundir en el model, reforçant-ne l'excel·lència acadèmica i ampliar-ne l'impacte en el teixit compositiu del país. La tasca iniciada durant el curs té continuïtat en un seguiment tutorial posterior i culmina en un concert l'any 2027 dins del cicle de cobla de Barcelona, en què es presentaran alguns dels treballs que realitzaran els participants d'aquest curs. Aquest procés pedagògic, formació i acompanyament garanteix que l'aprenentatge es transformi en una producció artística Vila, que de ben segur aquí el Coplejant seguirem de ben a prop, i l'any que ve doncs escoltarem aquestes obres que ens surtin com ja vam fer en la primera edició. Bienal de Cobla Jesús Ventura, segona edició. Anem a escoltar una sardana de Jesús Ventura, càrrec de la Cobla Montgrins. És Ahir, avui i sempre, una sardana que l'autor escrivia el 1986, dedicada a les colles veteranes de les Jornades Internacionals Folklòriques. L'escoltem i tanquem així aquesta secció de les notícies.

0: destí.
1: Cuplejant, amb Caral Pedemonte.
2: Obrim les connexions al territori.
1: Connexions al territori.
2: El passeig Marimon Espreda a la Bisbal ha acollit aquest diumenge la 64a edició de l'Aplec de la Sardana de la Bisbal d'Empordà amb les cobles La Principal de la Bisbal, la Bisbal Jove, els Montgrins i la Juvenil Bodela de Sabadell a la tarda. L'Aplec l'organitza en els Amics de la Sardana de la Bisbal i Comarca i trobareu imatges a les nostres xarxes socials. La Bisbal d'Empordà encapçala els actes que repassem del cap de setmana. I tornem a Calella perquè ha celebrat una ballada de sardanes en motiu de la Festa Major de Sant Quirze i Santa Julita, la Festa Major petita, aquest dissabte al migdia al Passeig Manuel Puigverd amb la Copla Montgrins, que també ha ofert concert i ball d'orquestra a la tarda. I dissabte a la nit, la grupa de Molins de Rei va organitzar una doble ballada de sardanes amb les Coples Marinada i la Principal de la Bisbal. I per acabar, aquest diumenge també s'ha celebrat a Ripoll, a la plaça de Sant Eudald, el concurs de sardanes que la localitat organitza anualment, vàlid pel territorial gironí. La copla va ser La Sol de Banyuls. Imatges de tots aquests actes a les nostres xarxes socials. I ara que parlàvem de l'Aplec de la Bisbal, escoltem La Bisbalenca, una sardana que Xavier Pinyol escrivia pel Premi Popular i dels Premis Conrad Saló de l'any 2024, que nosaltres avui podem escoltar en la gravació de l'estrena a càrrec de la copla La Principal de la Bisbal. Això és La Bisbalenca de Xavier Pinyol.

0: doblejant.cat.
1: Novetats discogràfiques.
2: Obrim les novetats discogràfiques perquè un grup de seguidors de l'obra de Francesc Marrós editen el segon volum de sardanes de l'autor per completar l'enregistrament del seu catàleg ara que es compleixen 125 anys del seu naixement. És que aquest grup d'admiradors barcelonins de l'obra de Marrós ha impulsat aquesta edició del segon volum de sardanes del Decaldes de la Vella amb l'objectiu de completar aquest enregistrament de tot el seu catàleg. La iniciativa s'emmarca en la commemoració d'aquests 125 anys i doncs dona continuïtat al projecte iniciat l'any passat coincidint amb el 40 aniversari de la seva mort quan van enregistrar la primera edició d'aquest disc. Després de la bona acollida que va rebre el primer enregistrament, doncs els promotors del projecte presenten ara aquest nou recull de 17 sardanes poc conegudes i escassament interpretades. L'objectiu és contribuir a la preservació i difusió de la seva obra i doncs facilitar que aquestes peces tornin a sonar en ballades i aplecs d'arreu del país. Aquest segon volum ha estat enregistrat per la Copla Mediterrània sota la direcció de Bernat Castillejo. La gravació es va dur a terme el passat 15 de febrer a l'Espai Montserrat Camps de Sabadell amb David Casamitjana com a tècnic de so, mentre que l'edició i la mescla s'han realitzat durant la primavera a Sant Martí de Provençals. El disc inclou títols com Petits Dansaires, Cançó de la Neus, Per tu, Paquita, Perla de Lloret, Maria del Mar, Record Salvatant, Sardanistes de Lleida, Mercè Vinyoles o Vila de Navarcles, entre d'altres. Moltes d'aquestes composicions havien tingut una presència molt limitada en els repertoris habituals de les cobles i ara es posen novament a disposició. Els impulsors de la iniciativa fan una crida als organitzadors de ballades perquè es programin totes aquestes sardanes i així obren aquests enregistraments en obert perquè tothom els pugui escoltar. Nosaltres ho hem fet i us hem escollit aquesta per escoltar ara per tancar aquesta secció, tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marrós en aquest disc enregistrat per la Copla Mediterrània. Una sardana estrenada a Caldes de Malavella, el 64è a plec l'any 2013, una sardana estrenada, per tant, pòstumament, i que escoltem avui aquí al Coplejanes de Francesc Marrós.

0: Això era Tant si es vol com si no es vol, de Francesc Marros.
1: Poblejant, les estrenes.
0: I fa un parell de caps de setmana Balaguer va fer una ballada que, com cada any, es centra en obres locals a principis de juny. I enguany es va escaure que s'hi van interpretar tres obres que eren o bé l'estrena o bé la segona vegada que s'interpretaven. Les escoltarem ara en les gravacions de Ramon Martí Caraltó, que saludem des d'aquí. L'audició va anar a càrrec de la cobla Vents de Riella. I començarem per la nova sardana de Ferran Carballido. L'essencial és invisible als ulls, així es titula aquesta sardana que s'estrenava per segona vegada a Balaguer. Però la primera va ser en el marc d'una festa privada, concretament al casament de Josep Maria Coll i l'Anna Pallàs, dos amics del programa que saludem des d'aquí, que són músics de la Cobla Vents de Riella. Anem a escoltar aquesta sardana tan especial per ells en el seu casament. L'essencial és invisible als ulls, de Ferran Carballido. L'escoltem.

Això era l'Essencial és invisible als ulls de Ferran Carballido, dedicada a la tenorista Anna Pallàs i al fiscorneire Josep Maria Coll. La segona sardana és la Regareta, de Francesc Amorós, musicada per Ferran Carballido. De fet, és una estrena que es va fer en aquesta ballada de Balaguer i, de fet, és una obra inèdita i pòstuma de l'autor, un músic de Balaguer traspassat fa un parell d'anys. Anem a l'escoltar a càrrec de la copla Vents de Riella.

Això era La Regareta, de Francesc Amorós, instrumentada per Ferran Carballido. I la darrera sardana, que es va estrenar el 1 de maig a l'Aplec de Sant Pere de Pons, però que es va reestrenar en aquesta ballada de Balaguer, és Per sempre més, de Xavier Palà. L'autor, que no havia escrit mai abans per cobla, va decidir en el moment de l'estrena que faria alguns canvis a la sardana, de manera que Balaguer, que era la segona vegada que es tocava, s'ha estrenat la versió definitiva, una mica diferent de l'original. Anem a escoltar aquesta versió definitiva. És Per sempre serem, de Xavier Palà, a càrrec de la cobla Vents de Riella, i nosaltres tanquem així aquesta secció de les estrenes a Ponent.

0: els matins d'en Cuní.
1: Coplejant.cat.
2: I anem amb l'agenda.
1: L'agenda.
2: I també en fem un recull, perquè a Sant Joan hi ha ballades a tot arreu i a totes hores, i per tant en fem un recull. El dia de Sant Joan, 24 de juny a les 5, hi ha el 21è aplec de la Sardana de la Gleva amb les Cobles, la Principal de Llobregat i la Ciutat de Girona, a les Masies de Voltregà. I divendres 26 de juny hi ha concert al So de la Terra, 100 anys dels cants per al cor i cobla, al Casal Agramuntí de Gramunt amb la Cobla, la Principal de Llobregat, a partir de les 9 del vespre. També divendres que ve a les 9, concert amb Raf Dumas i la Cobla Sant Jordi a la Cellera de Ter. I dissabte 27 de juny, a 6:15 PM, 23è aplec de la Sardana de les Valls d'Andorra, a Andorra la Vella, amb les Cobles Ciutat de Terrassa, Juvenívola de Sabadell i Bellpuig Cobla. Dissabte 27 de juny també, 26è, aplec de la Sardana de Riudarenes a les 6 i a les 9 amb les Cobles Bisbal Jove, Flama de Farners i la Principal de Cassà. I també 35è aplec de la Sardana de Gramunt amb les Cobles Vents de Riella, Juvenívola de Gramunt i la Principal de Llobregat a partir de les 9 i a les 10. I dissabte que ve també 42a Revetlla de Sant Pere, Martorelles, amb una ballada amb la Contemporània a partir de les 7 de la tarda. Passem a diumenge 28 de juny, perquè hi ha el 53è aplec de la Sardana de Llançà amb les Cobles Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolets a partir de 2:11 i a 5:15 de la tarda. I diumenge 28 de juny també a les 6, concert amb l'Orfeó Bigatà i la Cobla Sant Jordi al Centre Cultural L'Orfeó de Vic. Dilluns 29 de juny a les 6, Cercavila i Paga-li Joan a Sant Cugat del Vallès, al claustre del monestir amb la Cobla Sant Jordi. I també dilluns que ve a les 10, concert amb la Coral La Lira, Sant Cugat del Vallès i la Cobla Sant Jordi. Podeu consultar totes les ballades de Sant Joan a la web de Som Sardana. I nosaltres escoltem La màgica nit de Sant Joan, de Jordi Moraleda, càrrec de la Cobla Contemporània, i la podeu trobar en el disc Contemporanis volum 4, una sardana que s'estrenava a Ceret el 2001 i que nosaltres avui escoltem al Coplejant.

0: Això era la màgica nit de Sant Joan de Jordi Moraleda.
1: Si vols estar informada de l'actualitat coplística a Catalunya, escolta'ns a la teva ràdio o a coplejant.cat. Notícies. Societat.
0: Obrim les notícies perquè Montserrat Pujolà, compositora de sardanes, és medalla d'honor de Barcelona 2026. Així ho ha decidit el Consell Plenari de l'Ajuntament de Barcelona, que es va reunir dijous 21 de maig per aprovar les candidatures del districte d'Horta-Guinardó per a la concessió de les medalles d'honor de la ciutat. Aquest passat maig, el Consell Plenari d'Horta-Guinardó va presentar la proposta d'atorgament d'aquestes medalles d'honor de Barcelona pel 2026 i el senyor Robert Manrique Ripoll i Montserrat Pujolà Jiménez es van proposar per unanimitat. L'entrega oficial se celebrarà el mes de novembre amb la recepció al Saló de 100 de l'Ajuntament de Barcelona, on l'alcalde Jaume Collboni farà entrega de la medalla als dos honorats, entre ells la compositora de sardanes Montserrat Pujolà, que aquí al programa la coneixem per sardanes com, per exemple, Tardes de juny a la Gavarra o l'Aplec del Vespre, que ens encanten i des d'aquí la saludem. Però avui escoltem per ella Hores viscudes de Montserrat Pujolà, una sardana que s'estrenava el 1999 a Manlleu, i l'escoltem a càrrec de la Jovenívola de Sabadell. Felicitem aquí la Montserrat.

0: Això era Hores Viscudes, de Montserrat Pujolar.
1: Coblejant.
2: Coblejant.
3: Coblejant.
4: Amb Caral Pedemonte.
0: Bé, tanquem edició preguntant-vos si ja teniu plans per Sant Joan, que és ja aquesta setmana. Nosaltres acabem per avui. Recordeu que ens podeu trobar a les nostres xarxes socials. Som a Facebook, Instagram, a TikTok, a Threads, i també tenim canal a Telegram, a WhatsApp i a YouTube. I també ens podeu escoltar a coblejant.cat, a les plataformes digitals o a una de les més de 70 ràdios que ens emeten arreu dels Països Catalans. També ens podeu escriure a correu@coblejant.cat. Acabem amb Solstici d'estiu, un tema de Jordi Molina i La Mata de Jong, amb la percussió d'Enric Canada, i ho podeu trobar en el disc Cants de Tenora, un disc xulíssim que a nosaltres ens serveix per celebrar el solstici d'estiu. Feia moltes setmanes que l'esperàvem i ja ha arribat aquí. Molt bon estiu a tots. Res més, això és tot. Tornem la setmana que ve al mateix lloc i a la mateixa hora per explicar-vos tot el que és notícia al món immens de la sardana i la cobla. Mentrestant, coblegeu força!

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit, soc Toni López, som a La Particel·la i pertoca escoltar sardanes. Des del llarg durada de 50 anys d'Amunt i Crits, la cobla juvenívola de Sabadell ens interpreta una d'Heribert Segala, la sardana universal.

Des de la llarga durada a Tordera Sardanes, de la Cobla Montgrins, ens arriba una sardana que nosaltres pretenem que sigui un petit homenatge a l'Associació Colla Antaviana, sardana de Jaume Cristau i Brunet, i es titula així, Antaviana.

0: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
1: Des d'un dels Sardanes d'Or, escoltarem una sardana del mestre Eduard Toldrà, que va composar Atzavares i Baladres.

0: 107.1 FM.
1: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.
2: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i balla la fresca amb Frankie per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: Ràdio Tordera.

0: La Particel·la, el programa de sardanes i música de cobla que pots escoltar a la 107.1 FM i a radiotordera.cat els dimarts de 9 a 10 de la nit. La Particel·la i Ràdio Tordera amb la sardana sempre.
1: Bona nit a totes aquelles persones que ens escolten el dimarts de 9 a 10. Bona tarda ja a aquelles persones que ens escolten el bon dia de 1 a 2 el dimecres i també bon dia a les persones que ens segueixen els diumenges de 8 a 9 abans del matí de sardanes. Soc Toni López i comencem la segona part d'aquesta reguitzell de sardanes que hem triat avui. Ho farem amb un altre de Francesc Marrós, que interpreta la Copla Marina, i amb Amics de Caçar.

Bé, sembla una petita joia que hem escoltat, hem tingut el gust d'escoltar aquest Ramon Vidal, trobador de Besalú. Continuem amb una llarga durada que es titula Francesc Marrós, 100 anys, o sigui, celebrant el centenari de Francesc Marrós, suposo que del seu naixement. Anem a escoltar, ara escoltarem, la Cobla Salvatana, amb un tema que es titula Malavella.

Ja per concloure aquesta particela, anem a la Cobla Ciutat de Girona, que ens porta una sardana de Josep Antoni López. Es titula El meu mestre.

0: Bé, nosaltres que acabem aquest penúltim programa del que és la Particel·la, sabeu que a partir del 24 de juny Sant Joan es canvia la programació de Ràdio Tordera i es fa programació d'estiu, i nosaltres hem decidit, amb el suport de la direcció d'aquesta emissora, de fer un programa d'havaneres i cançó catalana. Així doncs, a partir del 24, o 23 encara tindrem la Particel·la, doncs farem el cant de la sirena. El meu nom, Toni López, és un plaer ser aquí, poder triar aquestes sardanes, poder portar i convidar d'honor Francesc Marrós amb aquesta sardana Amics de Casar i aquesta altra sardana que celebrava els 100 anys de Francesc Marrós. És un plaer poder triar aquestes sardanes i desitjo que us agradin. Marxem ja i ho fem amb una promo del nostre programa que ens agrada perquè aquest programa està centrat en el món de la cobla i en el món de la sardana. A reveure!
1: Si t'agraden les sardanes, i només les sardanes, escolta la Particel·la. El programa de sardanes de Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
3: TikTok, el millor de la ràdio en 15 segons. La ràdio també es mira. Al TikTok de Ràdio Tordera t'apropem els millors moments de la nostra programació, vídeos exclusius i fragments dels directes que no et vols perdre. L'actualitat del poble adaptada al teu ritme, de forma ràpida i visual. Encara no ens segueixes? Entra a TikTok, busca Ràdio Tordera i diverteix-te amb nosaltres. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
4: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
5: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Bon dia, són les 9 del matí, els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 21 de juny. Avui que comença l'estiu i amb això arriba la temporada de calor i les piscines, que ahir van quedar obertes ja al municipi de Tordera. Un any més s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 i quart d'ESO. Aquest proper curs d'aquest proper cap de setmana ja s'ha obert a les piscines municipals i amb això doncs, també les entrades corresponents. Per explicar-ho tot com a novetat principal, durant aquest estiu, en cas d'onada de calor decretada per al CECAT, l'entrada de les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada decretada. La piscina de Tordera, que es situa al bell mig de l'illa de Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports de Futbol i el Parc Prudenci Bertrana. Aquest equipament, que disposa de tres piscines de diferents profunditats i mides, amb serveis de vestidor, espai de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a Mas Mora, al carrer de la Sotzena. L'horari de les piscines d'aquest estiu serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 de la tarda. Arriba la calor i Tordera es prepara per a una campanya d'incendis amb més personal i recursos tècnics. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb certa humitat inicial, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat combustible encenen ja les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla a Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir de l'1 de juliol, cosa que permetrà arribar als 18. Aquest reforç, segons ha explicat el cap de bombers de Tordera, aporta oxigen per garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, el suport de les ADF i el que garanteix una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís.

0: L'Ajuntament de Tordera té oberta la convocatòria d'ajuts econòmics per l'adquisició de llibres escolars, llicències digitals i material escolar adreçada a alumnes empadronats a Tordera pel proper curs 2026-2027. Fins al dia 30 de juny romandrà oberta la convocatòria, que està adreçada als alumnes d'I3, I4 i I5, educació primària i educació secundària obligatòria empadronats al municipi. La presentació de sol·licituds es pot realitzar d'una d'aquestes maneres. Per començar, la forma prioritària i preferent és de manera telemàtica mitjançant el tràmit de la seu electrònica de l'Ajuntament, adjuntant l'imprès normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent especificada a la mateixa convocatòria. Excepcionalment, i també en prèvia justificació, es podran presentar sol·licituds de forma presencial a l'oficina d'atenció de l'Ajuntament amb cita prèvia trucant al 937 64 37 17. 937 64 37 17. Aquesta sol·licitud, que es formalitzarà mitjançant l'imprès normalitzat, i es podrà sol·licitar al Departament de Serveis Socials o bé descarregar-lo. Des de l'Ajuntament de Tordera també s'ha informat que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic als nens i nenes que vulguin participar a casals d'estiu i colònies. Aquest estiu l'ajuda adreça a menors amb edats compromeses entre els 3 i 17 anys empadronats i residents de Tordera que estiguin inscrits i realitzen un casal d'estiu i o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir els infants perquè puguin optar a totes aquestes oportunitats. Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar de màxim de renda establert en el Reglament Municipal de les Prestacions Econòmiques. També això es troba al Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, podeu fer-ho a través de l'enllaç de la nostra notícia via web i via app Tràmit. I pel que fa al temps, avui, a aquestes hores, podem dir que comença l'estiu, i amb això, oficialment, també aquest temps de calor que seguirà completament estable. No s'esperen pluges pel dia d'avui, s'espera tot el contrari, que les temperatures també es mantinguin amb aquesta calor que portem acumulant els darrers dies, amb mínimes dels 20 graus i màximes dels 35.
1: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Bé, doncs, comencem el matí de sardanes.
1: Sí, comencem el matí de sardanes, com són les 9 i 5, i molt ben informats per en Genís Mas. I nosaltres, doncs, un 21 de juny d'aquest any 2026, comencem aquest matí de sardanes, en Joan Madrid i una servidora, la Núria Pujol. I hem de dir que hem de saludar a tothom des de la 107.1 de la FM, Ràdio Tordera, a tothom qui ens estigui escoltant en aquests moments, també els, doncs, a Can Conte, a l'Alberg, als botiguers, als marxants, a la policia municipal, que sempre té molta feina. I bé, que ja sabeu que el nostre punt de contacte és el 937-64-28-93, si voleu doncs fer alguna dedicatòria, i que el nostre, com es diu, patrocinador, és
0: a Cal Terrassà,
1: que ens obsequia, doncs, amb un vermut per dues persones, i que tenim, doncs, una llista de sardanes que entre en Joan i jo us anirem dient.
0: Això.
1: Que a veure quina voldreu escollir, Joan? Això. Comença.
0: Podeu escollir amb aquesta llarga llista. Mm-hmm. 27 sardanes tenim programades per aquest dematí, i del número 20 fins al número 20 són sardanes sense cantar, i del 21 al 27 són cantades.
1: Molt bé.
0: Comencem?
1: Comencem. Davant.
0: Mira, 30 anys de sac, Enric Cortí és el compositor.
1: Agraïment de l'Enric Guast.
0: També tenim Cabestany més que mai, de Carles Rovira.
1: Colla Esquitx, de Carles Rovira.
0: També tenim Colla Roca, d'en Jordi León.
1: Del cor al tenor, Eduard Font i Coll.
0: Espurnes d'eternitat, d'en Francesc Xavier Cassanys i Ador.
1: Festeig, Ricard Viladesau.
0: També hi ha La Font de la Sardana, de Jordi Paulí.
1: I Joventut, de Mata de Pera, de Carles Rovira.
0: També tenim L'Aplec de la Garriga, amb Ramon Vilà.
1: La Gorga de les Bruixes, d'Emili Joanals.
0: La Veu d'en Joan, que ja sabeu que la setmana que ve és Sant Joan, no? Doncs podem posar aquesta sardana, que també la va escriure en Joan Jordi Baumala.
1: Les Aromes de Caral, de Nicanor Pérez i Ferrandiz.
0: També hi ha Mar de Fons, que aquí a Blanes no n'hi ha gaire, és a Lloret que hi ha Mar de Fons. Joan Manel Magarrif.
1: Ocellets enjugassats, de Lluís Buscarons.
0: Ah, aquesta és molt maca. Per tu, Glòria i Núria, d'en Lluís Buscarons, també.
1: Està bé. Doncs d'en Joan Lázaro, Sardanes a Port.
0: Tossa Joiosa, de Miquel Tudela.
1: I Un català a Madrid, aquest podria ser en Madrid.
0: Tenim un col·lega que ens truca de Madrid, a veure si ens truca.
1: Sí, sí, aquest és de Tomàs Gil, aquesta. I ara endavant amb les cantades.
0: Les cantades tenim El cant de la sardana, la coral La Moreneta de Sants.
1: Mirant la imada del grup La Barretina.
0: Ofrena a Tossa, de Francesc Fonanelles.
1: Princesa del Pirineu, de la coral andorrana.
0: Som i serem, d'en Ramon Calduc.
1: La puntaire, de Jaume Rovira.
0: La Santa Espina, polifònica de Puig-reig.
1: Molt bé.
0: I ja està, aquesta és la nostra història que presentem avui de 9 a 12 del matí, en el matí de sardanes, i passem la primera trucada per la Núria.
1: Ah, molt bé. A veure, hola, bon dia, amb qui parlem?
2: En Joan.
1: Hola, Joan Chapelli.
2: Bon dia.
1: Dimarts serà el seu sant,
2: Poder ser. Oi, en Joan Madrid també.
0: Sant Joan de Sis. No, soc Sant Joan de Sis.
1: Molt bé, doncs en Joan, has estat atent, Joan, a les sardanes?
2: A la sardana he sentit que algú de Joan.
1: Sí, n'hi havia un que deia La Veu d'en Joan, de Joan Jordi Baumala.
2: Aquesta,
1: doncs, a veure com sonarà aquesta sardana.
0: Vols arribar per tot arreu, Joan?
2: O tu també. Hem pres una de cantada.
1: De cantada. El cant de la sardana, mirant la imada, ofrena Tossa, princesa del Pirineu...
2: No, ofrena Tossa.
1: Ofrena Tossa, molt bé. Doncs ara ja pots dedicar aquestes sardanes.
2: Mira... Antonio Cuenca, la Quimeta Puig, el Tocàs Barrera, a tota la meva família i a vosaltres, que tingueu bon programa i bon diumenge.
1: Molt bé, moltes
2: fins
1: gràcies.
2: Fins a la setmana que ve. I menjar coca, que no falti.
1: Sí, que passis un feliç sant.
2: Sí. Igualment.
0: Tenim una altra trucada.
1: A veure, a veure. Ui, aquesta se'ns ha escapat. Sí, a veure si en trobem una altra per aquí.
0: A veure, fem una
1: mica que estigui amagada per aquí darrere.
0: Hem de dir que aquest programa està patrocinat pel Bar Terrassà.
1: Sí.
0: Que us obsequiarà amb un vermut a tots els que participeu en el nostre programa. I ara ja tenim la primera trucada.
1: A veure.
0: La farem en la segona ja, no?
1: Sí. Ui.
0: I em sembla que és en Marc Massaguer, perquè s'ha
1: preparat. Heu de baixar la tele o la ràdio. Marc, la ràdio.
0: Marc, baixa el volum.
1: Marc.
2: Ja està.
0: Ah, no, no és pas en Marc. Qui ets?
1: Hola, amb qui parlem?
2: La Quimeta Puig.
0: Ah, la Quimeta Puig.
1: Hola, pobilla, què sí. tal?
2: Hola, hola, guapa, guapo.
0: Ai, ai, que m'emociono.
1: Molt bé.
2: Que... Ai, estic nerviosa, Núria.
1: Ai, que bé que estiguis nerviosa. Jo estic constipada.
2: M'acabo, nena. Com ho farem, això?
1: Esclar, és que et vaig venir a fer de dos petons i em vas encomanar tot el mal.
0: Segur que va ser ella.
2: M'acabo, nena. Bueno, vull dues sardanes.
1: A veure, has estat...
2: Vull una de cantada, ara no me'n recordo. Diguem-me, qui són?
1: Mira, n'hi ha un d'en Jaume Rovira, en Ramon Calduc, la Coral Andorrana, en Francesc... Bueno, el grup La Barretina també hi ha. Perquè el cant de la sardana, Mirant la Imada, Princesa del Pirineu, Som i Serem i La Puntaire.
2: La Puntaire.
1: Ah, molt bé. Doncs,
2: aquesta cantada.
1: Sí.
2: I després, sense cantar...
1: Sí.
2: Ai, què s'ha dit? Els dos ocellets, no sé què.
1: Sí, sí. Ocellets. Quimeta, ocellets...
2: Digue-me.
1: Ocellets enjugassats.
2: Jo en tinc. Tiro grunes de pa i aquí al pati i tinc dos pardals o tres me venen menjar les grunes.
1: Veus
2: i m'han fet gràcia.
1: Sí que fa gràcia sí. veure'l, sí.
2: Bueno, mira, em faré molta via. Sí, estic nerviosa. No, me trobo bé. Xafada.
1: Sí,
2: això sí,
1: sí
2: eh?
1: Bueno, la...
2: tinc anar a l'hort,
1: sí.
2: Ja he pogut anar, ja he baixat de dos escalons.
1: Carai,
2: cada dia vaig endavant.
1: Que bé, que bé.
2: Sí, ara no sé què, ha anat a l'hort, bueno, en fi.
1: Bueno, ara, a qui les dediques, aquestes sardanes?
2: Mira, tinc tanta gent que se'n recorden d'allò. Mira, em diré per tothom qui escolta Ràdio Tordera, com de Tordera i fora de Tordera. Per vosaltres, digueu un bon programa.
0: Moltes gràcies.
2: També us dedico aquests dos ocellets per vosaltres.
1: Gràcies. Eh?
2: Sí, bueno, donar les gràcies, com sempre. Me se recorda molta gent, Núria, estic molt contenta.
1: D'acord, Quimeta.
2: Molt contenta. Bueno, records a tots, un bon diumenge, una bona setmana, una bona salut, una abraçada i moltes gràcies que se recorden de jo.
1: Molt bé, Quimeta. Gràcies, guapa. Bon dia. Adéu, adéu.
0: Tenim una altra trucada.
1: Hola, hola.
0: També se n'ha anat.
1: Ai, és que no tenen paciència,
0: no,
1: eh? No pot ser, això.
0: Si està parlant la Quimeta, no la podem deixar, no?
1: Esclar, la Quimeta l'hem de deixar dir les seves coses.
0: Mira, pots uns instants de publicitat.
1: Perfecte.
0: A veure si recuperem les trucades.
3: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
4: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
5: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let. I també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 € de la nova. Instalsar, al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Bé, doncs ara sí que passem una de les trucades.
1: Sí, doncs vinga, hola, bon dia.
6: Hola, bon dia.
1: Bon dia,
0: anem
1: amb qui parlem?
0: Palafolls.
6: Ah, m'has conegut, Joan.
1: Ah? La fina de Palafolls?
6: Jo no havia marxat del telèfon, eh? Jo ho sé sentir que deia, ja ens han penjat, no? Ja feia estona que us tenia penjat. Bé.
0: Doncs aquí feia sí, pipi.
6: No, ho ha fet davant meu una trucada.
1: Ah, és la trucada de davant. Què te'n patulles, Joan?
0: És que jo sé per què du malament, eh?
1: Home, pobra Fina.
6: Sí.
0: Fina, perdona.
1: Ai,
6: sí, tant.
1: Vale, Fina. Què et sembla? Has estat atenta a les sardanes?
6: Sí, totes.

0: sota, i el meu home.
1: Molt bé, així m'agrada que el
0: trobi. Ah, i en Joan, l'home de la Concepció.
1: Molt bé, doncs, la Concepció segur que ens escolta.
0: Sí, en Joan, ja ho sabrà.
2: Molt bé. Adéu, bon dia. Bon dia.
1: Tenim una altra trucada.
2: Hola, bon dia.
3: Bon dia.
1: Joan Martori.
2: Ah, en Joan Martori.
3: Un altre Joan.
2: De Joan a Joan.
1: Ja veurem, a veure si després ens trobem i fem un... Si el dia Sant Joan ens trobem a una hora determinada tots els Joans per fer el vermut.
3: No ens trobarem pas.
1: No, perquè on estàs tu?
2: Perquè marxa.
1: On va?
2: No es pot dir. Aquests dies hi ha unes festes.
1: Vas a mar.
3: Perquè estigui ben fresc.
1: Vas a mar a bullar-te els peus. Jo dic, va molt bé per les barius, passar per l'aigua del mar.
3: Bueno, qui tinc qui poder ser, jo no tinc pas.
1: Ara hi hem descobert una cosa més d'ell que no sabíem.
2: Molt bé, Joan, has estat atent a veure les sardanes.
3: Sí, bueno, ho passa per una de ben fresca.
1: Oh, fresca i regalada.
2: Tu, el teu compositor, és aquell...
3: No, avui no, posa'm aquesta de les Gorgues de no sé qui.
2: La Gorga de les Bruixes tenim aquí.
3: Sí, aquesta.
2: Ah, molt bé, doncs.
3: La Gorga de les Bruixes.
2: A veure, va, per en Joan, la Gorga de les Bruixes.
3: Has dit que era maca? Doncs vinga, aquesta mateixa.
2: Doncs apa, va.
3: Bueno, la dedico per la meva senyora, també per vosaltres que esteu aquí, també per en Salvador Molins, en Rafael Planes, la seva senyora, Antonio Cuenca, en Quimet de Puig i tots els que escoltin a sardanes. I els Joans també, que hi ha també.
1: N'hi ha 4 o 5 només hi ha.
3: Bueno,
2: molt bé.
3: Els que no també.
1: Vale, vinga. Doncs vinga, felicitats pel dia que et toqui. Adéu.
3: Igualment.
1: Bé.
2: Molt bé, adéu, Joan, adéu. Bon dia. Adéu i felicitats.
1: Bé, doncs sembla ser que no tenim cap més trucada.
2: No? Doncs mira, la primera trucada del dia d'avui ha sigut per en Joan Chapallí.
1: No? Sí.
2: La número 13, que diu La veu. A veure, la 13
1: que
2: diu...
1: La veu d'en Joan.
2: La veu d'en Joan.
1: Ah, doncs mira, la posarem seguidament, eh?
2: Sí, sí.
1: A veure què diu la veu d'en Joan. No sé si serà tan enrovellada com la seva, però...
2: Ai, ai.

0: I bé, doncs tenim trucada. Hola, tenim. Bon dia.
1: Bon dia.
0: Amb qui parlem?
1: Antònia de Blanes.
0: Hola, Antònia. A veure, Antònia, has estat atenta com hem dit les sardanes o...?
1: Sí, sí, he estat atenta, el que passa que n'hi ha tantes, però... Sí, sí. Me'n recordo de Tossa i Ullosa.
0: Ah, de la Tossa aquesta.
2: Tossa i Ullosa, molt bé, la 19.
0: A veure, a veure... Mm. Tossa Joiosa, sí, la 19, sí. Molt bé. Doncs, a veure, Antònia, digues la teva dedicatòria.
1: Doncs mira, el meu net, que el dia de Sant Joan és el seu sant,
2: oh, que bé.
1: I a tothom que escolti la sardana i a vosaltres, com sempre.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs. Avui una decantada.
2: A veure.
0: Sí, a la cantada.
1: Sí, Princesa del Pirineu.
0: Princesa del Pirineu, sí. Molt bé, doncs. Endavant amb la dedicatòria, també.
1: Doncs aquesta la dedico a la meva amiga Maite, a l'altra amiga Dolors, als meus consogres, Carmen Puig i Toni Múrcia, a tothom que li agradi la sardana, que escolti Ràdio Tordera, i a vosaltres en primer lloc, com sempre.
0: D'acord.
2: Moltes gràcies, Antònia.
0: Moltes gràcies, Antònia.
1: Bon diumenge i fins la propera setmana.
2: Adéu, va. Que vagi bé.
1: Gràcies, adéu, bon dia, bon adéu. Dia.
2: Tenim
1: adéu.
2: Una altra trucada.
0: A veure si en tenim una altra per aquest raconet d'aquí. N'hi ha una altra? Hola, bon
3: sí,
0: dia.
3: Sí, hola, bon dia.
0: Mira-la. És la Quima
3: bon
0: de Canet. Bon Us
3: dia.
0: Presentem la Quima de Canet.
3: Sí. M'agrada aquesta sardana, l'agraïment. I la dedico al meu net, Jan. I per la veu d'en Joan Madrid a les sardanes.
2: Ai, què dius ara?
3: Sí, per tu també, la teva veu a les sardanes, te la dedico pel teu sant.
2: Ai, moltes gràcies.
3: I la dedico aquí, escolta, Ràdio Tordera. I a tothom, un bon estiu i guardeu-vos de la calor. Adéu.
0: I tant, hem de guardar de la calor. Adéu, Quima.
3: Adéu, bon dia.
0: Adéu, bon dia.
2: Mira, si sembla, posarem uns instants de publicitat, veiem si venen més trucades, després trucarem a la Benita, perquè ens diu a veure com va la setmana.
4: L'emissora que t'escolta. Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria Papereria Camí Ral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal... On? A la llibreria Papereria Camí Ral 50.
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera. Emissora que t'escolta.
2: Bé, doncs passem una altra de les trucades.
0: A veure, doncs, hola, bon dia.
6: Bon dia, sóc la Teresa Buixeda.
0: Hola, Teresa, què tal, Teresa?
6: Molta calor.
0: Molta calor, tothom té molta calor,
2: aquesta hora no, eh? Aquesta hora no val.
6: Ara t'has zumbat, Joan, t'has zumbat ja a la piscina a casa, jo.
2: Oh, nena.
0: Esclar.
2: Oh, també tens piscina, no hi ha anat a veure el pessebre, no he anat a veure la piscina.
6: Ah, doncs mira, tu mateix...
0: El que t'has perdut, eh?
6: Tu mateix, eh?
2: M'estic perdent tot.
6: Que perds.
2: M'estic perdent tot.
0: Ai.
6: Perdent tot. Bueno, un dia un altre vindràs.
0: No, estem de broma, i tant que sí. Teresa...
6: Hi ha alguna sardana.
0: Doncs mira, 30 anys a sac, que bastany més i mai, més que mai, colla esquitx, sí. Colla roca...
6: Aquesta. Del...
0: Perdó?
6: La colla roca.
0: La colla roca? Doncs apa.
6: Sí.
0: Dediqui.
6: Bueno... La dedico al meu home, que el dia 22, d'aquí poc, re molt poc, fa els anys.
2: Oh.
6: I a més és el sant, Sant Pere.
2: Oh, noia, que bé.
6: Després, en els meus amics, en Didac, la Roser, la Maria, Miquel, qui més, ja no sé qui més. Ah, la Vicenta, pobreta,
2: ai,
6: que ja no me'n recordava.
2: Ai, que deixes la Vicenta.
6: La Vicenta, sobretot, si no, pobreta, m'ho portarà la falta.
0: Clar.
6: Avui no me'n recordo ningú més. Bueno. Els meus fills, les meves joves, els meus nets.
0: Clar.
6: I bueno, especialment en Joan, tu.
2: Ah, gràcies, molt amable.
6: Hombre.
2: Pensaré molt en tu.
6: Jo també, perquè l'ha dit a Joan, doncs també.
2: Joan
6: I també, de passo, també la dedico pel dia 29, que és el sant del meu home. Així ja ho tinc tot fet.
2: Doncs vinga, feliç Sant Pere, si no ens veiem.
6: Ja, si voleu venir a prendre una copeta, esteu convidats.
2: Anem, Nuri, quin dia anem, Nuri?
0: El dia ui, jo tinc molta feina a casa.
6: Bueno, la feina se deixa...
0: A passar la calor com es pugui, i els constipats també.
6: I llavors,
0: també.
6: Us podeu, de passo que veniu, us podeu banyar.
0: Ah, mira.
6: I llavors marxeu ben fresquets cap a Tordera.
2: Hem de portar un banyador meiva, tanguilla, quina classe de banyador hem de portar?
0: Ai.
6: Home... El banyador que te tapi tot, eh?
2: A tot.
0: Clar, perquè...
2: Jo tinc un que va sencer, des dels ombros fins... Doncs
6: pues aquest pudet de collons et sortirà al xerrampió.
2: Bueno, Teresa...
0: En Joan està de broma sempre.
6: Escolta'm, que me deixava la Vicenta, eh?
2: La Vicenta no també?
0: Molt bé. D'acord, Teresa, vinga. Moltes gràcies per trucar. Va. Bon diumenge.
2: Bon diumenge.
6: Bon igualment. Vinga, adéu.
2: Tenim una altra trucada.
0: Hola, bon dia.
7: Bon dia, torno, perdoneu, sóc la Quimeta.
0: Ah, la Quima, digues.
7: Ai, no me recordava que era de Sant Joan.
2: Ai, he quedat ben vermell perquè no m'ha dit res.
7: Oh, no, perdoneu que vaig una mica de voler venir la meva torreta. Vaig allò, bueno, la puntaire, vull dedicar-la a en Joan Madrid, en Joan Chapallí, en Joan Martori, avui sí que no, ja m'ha recordat el seu cognom. Després en Joan Gai, per ell i per tota la seva família. Després, bé, per tots els Joans. Em penso aquest de dos ocellets, dedicar aquell que me recordo de petit. Aquests ocellets vull dedicar a en Joan Cal Ocellet, per ell, per la seva senyora i per la seva família.
2: Molt bé,
7: Quimeta. Se diu Joan, eh?
0: Sí. Molt bé.
7: Me coneix com era petit, ho conec. Aquests dos ocellets van perquè, bueno, amb aquesta família. Tots que siguin Joans bonites, que tinguin un bon sant, que passi un dia molt feliç. Per la companyia de tots la seva família. Vale.
0: Molt bé.
7: Bon diumenge per tothom.
0: D'acord. Vale? Adéu, Quimeta.
2: Quimeta.
7: Adéu.
2: Tenim una altra trucada.
0: Ai, no.
2: Ha marxat.
0: No. Ha marxat aquesta trucada.
2: Ha marxat, doncs.
0: Ara torna? Bueno, no, si hem no de complaure ara la segona...
2: Quina sardana hem de posar?
0: La 23, Ofrena a Tossa, que ens ha demanat en Joan Chapallí.
2: Doncs mira, la punxo ja de seguida. I llavors seguiu trucant al 93-764-2893. No? Mira, doncs ja tenim una. Tinc una trucada abans de posar
0: Hola.
2: La sardana.
0: Hola, bon dia.
8: Hola, bon dia.
0: Bon dia.
8: Soc la Pilar de Breda.
2: Hola, Pilar.
0: Hola, Pilar.
8: La Pilar Campell.
2: La Pilar Champeny.
0: La Pilar de Breda, la Pilar Champeny. Molt bé, gràcies.
8: No, Champeny no, és Campeny.
0: Ah, Campeny.
2: Oi, aquesta campa per sus aires. No?
0: Molt bé, Pilar. Has estat atenta a l'inici del programa que diem les sardanes? O
8: no, l'he posat ara i no he sentit res.
0: Mira, pots triar una sardana i dedicar-la, sardanes a Port, per tu, Glòria i Núria, Mar de Fons, Les Aromes de Caral, L'Aplec de la Garriga, Joventut de Mata de Pera, Font de la Sardana, Espurnes d'Eternitat, Del Cort al Tenor, i tenim Colles Quits i Cabestany més que mai. I té 30 anys a sac, també. Què et sembla?
2: Ai, mare de Déu.
8: Ui.
2: Me l'has bloquejat.
8: Potser avui la que us agradi més a vosaltres.
0: Ah, mira, esclar, doncs mira, 30 anys a sac. Aquesta...
8: 30 anys de sac?
0: No, a sac. Vol a sac, dir que vol dir han que... passat volant 30 anys, no?
8: Sí.
0: Deu voler dir això. O si no, aquesta
8: doncs
0: altra...
8: Doncs jo el dedico al meu fill Albert
0: sí. I
8: a la seva companya, la Carme, i tots vosaltres, i el meu germà que es diu Joan.
0: Ah, molt bé. Doncs d'acord, Pilada, gràcies per trucar, Bon diumenge.
8: Sí, adéu.
0: Adéu.
8: Bon diumenge.
2: Adéu. Doncs ara sí que podem posar aquesta segona sardana. Que
0: doncs apa, Ofrena a Tossa per en Joan Chapallí. I tothom que escolti.
2: Això també.

0: Bé, doncs nosaltres continuem al matí de sardana. Esperem esperar una mica la Benita perquè tenim una altra trucada i la preferència són les trucades d'abans.
1: A veure, no, les... qui, així és qui entrem, okay. La Benita o la trucada?
0: La trucada, primer.
1: Hola, bon dia.
2: Gràcies, eh?
0: Perquè ets tu.
1: Ai, de res, mira, és en Salvador.
0: Veus, encara he quedat bé.
2: Sí, eh?
1: És per
2: sí,
1: no fer-te esperar, Salvador.
2: No, bueno,
1: perquè
2: ja
1: tenim, la, tenim la Benita en espera perquè ens digui els llocs on t'anava allà sardanes, els molt concerts bé, bé. I tot això que a l'estiu s'estila tant.
2: Sí, bueno, doncs, teniu la número 4, la teniu?
1: A veure... Sí, Colla Esquitx.
2: Doncs...
1: La 4 per tu. Endavant amb aquesta dedicatòria, Salvador.
2: Sí, bueno, volia felicitar en Joan perquè és el seu sant i perquè allà està el Rico va fer-ho bé.
0: Oh, bueno... Dintre del que cap, jo no sabia quin número tenia que fer, si era còmic, si era presentador, o si em feia...
2: Veus? Jo per un moment, escolta, per un moment vaig pensar que estava veient en Joan Pere.
1: Sí que ens ho va pensar.
2: Ara, és que sí, per un
1: ara
2: moment,
1: riurem eh? Davant... Oi, oi, oi.
0: En sèrio. Va ser molt bonic, me va agradar molt el que era l'equip de la Cristina Lluet. Verdaderament té unes balladores fantàstiques... Saben sí. ensenyar-los, saben estar en l'escenari.
1: Clar, però un presentador humorístic no ens l'esperàvem.
2: No.
0: Bueno, va ser tot espontani, eh? No me vaig estudiar res, primer de tot.
1: No, no, però...
0: Em van donar un guió, però me'l saltava una mica. Però no passa res,
2: sí,
0: perquè...
2: Va ser bastant distret, sí,
0: sí. Sí.
2: I a vegades hi ha coses que són pesades i jo ho vaig trobar distret, sí.
0: Molt bé. Bueno, jo vaig intentar fer el que, millor que vaig poder i m'agrada, doncs, que em dieu que almenys vaig quedar mig bé.
2: No sé si t'ha dit algú però, bueno,
0: sí,
2: jo...
0: Sí, sí, vaig trobar aquell matrimoni que els hi va tocar dues coses seguides.
2: I home, també, home, clar.
0: Me se menjaven a petons, ja. Però què, dic que si jo no vaig fer res? Això va ser els que van agafar el número, no?
2: Ja.
1: Bueno, doncs, Salvador, qui dediques aquesta sardana?
2: Sí, en Rafael Planes, la Dolors, en Joan Martori, felicitats pel sant, la Clàudia, també, l'Antonio Cuenca i la Carmen, Joana, la cosina... Joana és el seu sant, no, també?
1: També és el seu sant, també, clar, és el sant de la Joana, Joana Molins.
2: Ah, esclar.
0: Doncs ja està, ja sap que li toca la Joana, convidau-vos a...
2: Ah, i tant, sí.
0: A veure...
2: I el seu home, Vicenç.
0: Vicenç, que prepari.
2: Sí, la cosina Carmen Manresa, la Montse de Mataró i el seu home, Joan, que també es diu Joan, esclar.
0: Ostres, hi ha molts de Joans, tio.
2: Sí.
0: Déu-n'hi-do. Salvador també,
2: No, són comptats.
0: No, jo tinc una
2: passa
0: llista.
2: Passa que sempre són els mateixos i sembla que n'hi ha molts.
0: Ah, també a vegades.
2: Sí.
0: Molt bé.
2: La Quimeta Puig, que l'he escoltada també, i a vosaltres, que esteu aquí.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: Doncs moltes gràcies.
2: I a tothom.
1: Ah, això
0: doncs
1: mateix.
0: Ben fet.
1: Doncs molt bé.
0: Moltes gràcies, Salvador.
2: Vinga.
1: Merci.
2: Felicitats i deixem-ho aquí.
0: Deixem-ho aquí. Bon diumenge.
1: Adéu, adéu.
2: Gràcies. Adéu.
1: I ara sí que tenim la Benita, que la fem esperar, Benita.
0: Pobre Benita. Perdó.
1: On està la Benita?
3: I que encara
0: tinc esmorzar,
3: eh?
0: Encara s'ha esmorzat. Mare, no, Déu, però com anàvem junts esmorzàvem a les 8?
3: Bon dia.
1: I a veure, Benita, què hem de fer aquesta setmana? On tenem...
3: Hem de fer, ui, moltes coses, si podem.
0: Sí? Si ho volem seguir totes, podem fer?
3: Bueno, depèn de la persona.
0: Ah, també. Si és molt àgil i molt despert.
3: Exacte.
0: I té festa tots els dies. Endavant.
3: Bueno, comencem.
1: Sí. Endavant, Benita.
3: Comencem per avui a Barcelona, dos quarts de 12, a la plaça de la Sagrada Família, amb la Copla Sant Jordi. Avui és el Dia Universal de la Sardana.
1: Sí, ho tenim present.
3: Sí, sabeu que la Confederació demana si a totes les emissores que fan ràdio, a veure si poden posar la sardana, que és avui la petita ofrena, allà més o menys a les 11.
1: Després dels informatius. Després dels informatius, nosaltres no ens podem saltar.
3: A part de que totes les postres que facin ballades, a veure si també la posen.
1: D'acord.
3: Bueno. Doncs continuem. En Santa Coloma de Gramenet, a 3:15, a la Font de l'Alquina, amb la Ciutat de Terràs. A Pau, a les 12, a la plaça de l'Església, amb la Principal de Banyoles. A Torrella també en faran a les 12, en el Parc de la Sardana, amb música enregistrada. El que estigui per Madrid també a les 12 en el Parc del Retiro, música enregistrada. Terrassa, 2:15, al carrer Major de Sant Pere amb la Contemporània. Camprodon, a la 1 a la plaça Santa Maria amb la Salvatana i a les 6 de la tarda a la plaça del Doctor Robert amb la Salvatana. Vilassar de Mar, a les 5 a la Casa Pairal amb la Principal de Llobregat. Barcelona, a les 6, als Jardins de Can Sabater amb la Nova Vallès. Besalú, a les 6, a la plaça de la Llibertat, amb la Principal de Cassà. Montgat, a les 7, a la plaça de Sant Joan, amb la Vila d'Olesa. Molins de Rei, a les 7, a la plaça de la Creu, amb la Marinada. Sant Cugat del Vallès, a les 7, a la plaça d'Octavià, amb la ciutat de Terrassa. Malgrat, 6:45, en el parc de Can Campassol, amb la Principal de Banyoles. Planes, 7:45, en el banc dels músics, amb el Baix Empordà. Dinat al Vallès, a les 8, a la plaça Carig, amb la Principal de Llobregat. Puixà, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la Principal de Banyoles. Olesa de Montserrat, també a les 10, a la plaça de la Sardana, amb la Contemporània. Després tenim a plec. A Prat de Llobregat, a les 11, en el pati del Centre Artesà, el 44è a plec, amb la Principal de Llobregat i Ciutat de Cornellà. Sabadell, a les 11 i a 4:45, al parc de Can Gambús, el 63è plec. Juvenil de Sabadell, Montgrins i Mediterrània. Anglès, a les 11 i a 4:45, en el parc de la Font del Canyo, el 72è plec. Amb les coples Bisbal Jove, Ciutat de Girona i Ciutat de Granollers. Taradell, 4:45, al Pujoló, el 80è plec. Amb els coples Sant Jordi, Genissenca i Lluís Escobla. I també hi ha un concert a Camprodon a les 10 de la nit en la plaça de César Augusto Torres amb la Salvatana. I passem-nos d'aquesta setmana que entrarem ara. El dimarts dia 23 de Barcelona, 6:45, a la plaça Sant Jaume amb la Copla Sant Jordi. Faran l'arribada de la Flama del Canigó. Arenys de Munt, a les 7, a la plaça de l'Església amb el Xaloc, també amb l'arribada de la Flama. Tordera, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la Contemporània. Serà la Revetlla de Sant Joan. Dimecres, dia 24, a Pineda, a les 7 de la tarda, a la plaça de les Mèlies, amb la Principal de Cassà. Caldes de Malavella, a les 7, a la Rambla Rufí, amb la Juvenil de Sabadell. Divendres, dia 26, Palamós, al Passeig de Mar, amb la Mediterrània. Tordera, a les 10 de la nit, a la plaça de l'Església, amb la Nova Vallès. Dissabte, dia 27, Maçanet de la Selva, 6:45, a l'església de Sant Pere de Martorell, de la Selva, amb Vila de la Jonquera. Lloret, a les 10 de la nit, a la plaça de la Vila, amb la ciutat de Girona. Mataró, a 7:45, a la plaça de Santana, amb la Granollers. També serà la plec de Riudarenes, a les 6 de la tarda i a les 9 de la nit, a la plaça Pau Casals, el 26è plec. Amb els coples, Bisbal Jove, Flama i Principal de Cassà. El diumenge dia 28 serà el plec de Llançà, a 11:45 i a 5:15 de la tarda, a la Pineda de la Capella del Port, el 53è plec. Amb els coples, Ciutat de Girona, Bisbal Jove i Rossinyolet. I llavors hi haurà sardanes a Canet, també, a part d'altres llocs que n'hi haurà, a Canet, a Malgrat, a Blanes, Pineda i Calella. Ja es comencen ja les ballades d'estiu, com també a Tordera, que començarà el dia de la verbena.
1: Sí, sí, ara no sabem quina triar, eh?
0: No, de veritat...
3: Sí, noia, sí. És que totes són la mateixa hora, eh? Almenys aquí, Malgrat, Blanes, Pineda i Calella, els diumenges totes són a la mateixa hora.
1: Tordera
3: almenys és el divendres a la nit.
1: I ara nosaltres, que gairebé ens estrenem a les 12 del migdia, els diumenges, encara que siguin sardanes enregistrades, en aquí a la...
3: El
1: Passeig de la Sardana, eh?
3: Sí.
1: Que en Josep Serra ens les posa i hi ha gent que, bueno, li agrada ballar allà a la sombra, no?
3: Clar que sí. Sí. Que tal que no veus l'orquestra, però... Podem hi ha més bones coples que no pas que vinguin personal, diguem, no?
1: Sí, sí,
3: però es pot posar una Bisbal, es pot posar de Meravell, es pot posar la que vulguis.
1: I tant, sí, sí. Una bona voluntat que té en Josep Serra, eh?
3: Exacte, exacte.
1: Doncs ja està, d'això...
3: Sí, ja hem arribat al final. N'has dit
1: tantes, a mi la que m'ha tret molt atenció és aquesta d'anglès que diu que s'ha d'anar a ballar a la Font del Canyo. Deu va tenir un...
3: Oi, i que s'està molt vella, eh?
1: Sí, no hi he anat mai. Dic, la... Me sona això.
3: Aneu a Arenys? És a l'entrada... Ai, Arenys.
1: Anglès?
3: És a l'entrada mateix d'Arenys. D'anglès.
1: D'anglès.
3: En anglès.
1: Ah, que hi ha un carrer així que baixa a l'entrada mateix?
3: Sí, que veus, és com una mica de bosc.
1: Sí, ah.
3: Com jardins, diguem.
1: Sí,
0: ah,
1: sí. Està bé, està bé.
3: No. I s'ha de ser molt vella sota.
1: Anglès és una població molt de passada, eh? I llavors
3: sí,
1: molta
3: sí,
1: gent
3: normalment
1: va cap a la muntanya, doncs passes per anglès, obligatòriament.
3: Doncs això és tan punt, tan bon arribes a anglès, i ja, primer amb el directe trobes el vestibular del cementiri, i llavors ve, amb esquerra ve el dega, la font del canyo.
1: Molt bé. Molt bé, doncs, Benita i Lluís, moltes gràcies per aquestes explicacions. Esperem que l'audiència doncs, ja hagi triat el seu lloc de destí per anar a ballar aquestes sardanes. I ara també saps d'allí, a veure si, quina vols escoltar tu avui. Per
3: bueno, suposo que en tinc una aquí triada.
1: Sí, en tens una aquí triada. Sí.
3: Aquesta va dedicada pel meu home. I llavors...
0: Per a Lluís, per... 29, que diu aquí...
1: La número 29 de la tria nostra.
0: La 29, que és Sant Lluís.
1: Sí.
3: Sí, avui és Sant Lluís.
0: Sí.
1: Avui és Sant Lluís?
3: Ah, avui és Sant Lluís, sí.
0: Ai, ai, no ho sé.
3: Sant Lluís Gonzaga, que hi ha diversos Lluïsos, eh?
1: Ai, ai, moltes felicitats, Lluís.
0: Així és que posarem petita ofrena.
1: Sí. No, però ella sí, en té demana? Una de triada. La 29, com se titula?
0: En Lluís i la Benita.
1: Doncs aquesta és la seva sardana.
0: Sí, de tots,
3: exacte.
0: De tots dos.
1: Bueno, i llavors una... Seva.
0: I l'altra, que diu...
3: Una, diguem, per una altra sardana que triem és la Festeig.
0: Festeig.
1: Ah, la Festeig.
3: Heu dit, Festeig?
1: Sí.
3: És en Ricard Viladesau, no?
0: La tenim, sí.
1: Sí, la tenim aquí, és d'en Ricard Viladesau, sí.
3: Molt bé.
1: Molt bé, doncs.
3: Doncs dedicada, com sempre, als que dediquem... El Marc Massoia amb la família, la meva família, la Concepció. Felicitats al seu marit, que també es diu Joan. Per tu, Joan.
0: Gràcies.
3: Els Joans que truquen a la ràdio.
0: Molt ben fet.
3: El que m'en surt més aviat és Sant Martori. Si hi ha algun més, ara mateix... Ai, en Xapallí.
0: En Xapallí.
1: Sí, n'hi ha.
3: Hi ha algun Joan més, també.
0: Sí, suposo.
3: Llavors, a les Cacatues, a la Fina de Palafoll, i tota la gent de Blanes que també truquen, i els que escolten, que hi ha molta gent que escolta.
1: Molt
0: sí,
1: bé.
0: Senyor, doncs, molt bé, felicitats per en Lluís, que gaudiu molt.
3: Moltes gràcies,
0: i
3: tu també, quan arribi el teu dia, també moltes felicitats.
0: Gràcies. A veure si ens trobem un dia i fem alguna cosa, no?
3: A veure.
0: Cada dia fa dies que no ens veiem.
3: I tant que sí.
1: Val, vinga. Gràcies, Benita.
3: Vinga.
1: I Lluís,
3: bon dia.
1: Adéu-siau.
0: Bon dia. No sé si teníem aquesta trucada, potser l'hem perdut. Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Ah, mira, ens ha esperat.
1: Ens ha esperat, moltes gràcies,
4: sí, avui, escolta, que he sentit tantes passes per anar a ballar sardanes que ja m'he desvidat del primer.
0: És molt pacient, vostè, eh?
4: Sí, bueno, com que sóc àngel, podré anar per tot arreu.
1: Sí, esclar.
0: És un àngel, l'estimem molt perquè ha tingut molta paciència.
1: Sí, sí.
0: Ara que seràs el preferit del matí de sardanes.
4: I la paciència que he tingut per poder trucar.
0: Sí, doncs ara d'aquí endavant, Mireia, ja t'apunto un aquí dalt com preferit.
1: A veure, Àngel, te dic algunes sardanes o perquè, esclar...
4: Sí, no he sentit molt de plecs, però sardana cap.
1: Del cor al tenor. Espurnes d'eternitat, font de la sardana, joventut de mata de pera, la plec de la Garriga, les aromes...
4: Joventut de mata de pera.
1: Ahà,
0: els coneixes,
1: molt bé, doncs.
0: Els de mata de pera, els coneixes, Àngel?
1: Endavant, amb la teva dedicatòria.
4: No, però ja els coneixeré.
0: Ja els coneixeré.
4: Bueno, per la Quimeta Puig, la Julita Masó i la Dolors del Volés de Dia, i llavors hi mandria una de cantada...
1: De cantades, tenim el cant de la sardana, mirant a la Imada, Som-hi serem és d'en Ramon Caldú, que potser t'agrada.
4: Ah, doncs aquesta mateixa.
1: Sí? Doncs sí. Endavant. A qui la dediques,
4: bueno, aquesta? Aquesta per tothom. A vosaltres, per tu i per tothom.
1: Molt bé.
4: I una mica per a mi, també.
1: I tant que sí, i tant, per tenir la paciència d'esperar tanta estona, eh?
4: Sí. Jo paciència tinc molta.
1: Està bé.
4: Bueno.
1: Doncs moltes gràcies, bon diumenge, bona revetlla i a gaudir de l'estiu. Adéu-siau.
0: Adéu.
4: Gràcies, igualment. Adéu.
0: Bé, doncs ara tinc uns instants de publicitat. el punxarem perquè si no quedaríem...
5: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
6: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
5: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
0: I ara, Núria, posarem una sardana. Digue'm a quina vols
1: punxar. Sí, la Quimeta Puig, i toca el torn a la Quimeta, que ens ha demanat la puntaire i també aquests ocellets enjugassats. Però primer la puntaire.
0: D'acord, doncs posarem la puntaire i aquí està.

0: Doncs acabem d'escoltar aquesta sardana cantada.
1: Sí,
0: ja. Farem propaganda del nostre patrocinador, que és avui, com sempre, aquí sí, a Terrassà.
1: Sí,
0: ja
1: doncs,
0: sabeu, doncs, els que tots...
1: A manca truquen de dos minuts per l'informatiu de les 11, doncs us direm que el nostre patrocinador és el bar Terrassà, d'aquí davant de l'Eglésia, i ja saben que ens obsequia amb un vermut per dues persones, un vermut molt complet, i que nosaltres agraïm moltíssim. Tenim trucada? Sí. Doncs a veure. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia. Amb qui parlem?
2: Sí, ja m'ha conegut.
1: Montse, una mica de pressa, perquè manquen dos minuts per les 11. Montse, tenim els informatius aquí.
0: Avui no podrem parlar en lloc de l'ocellet.
1: Quina sardana vols?
2: Quina sardana tens?
1: Mira, tenim sardanes a Port, per tu, Glòria i Núria, un català a Madrid, Font de la Sardana. Com dius, Montse? És que teniu la tele engegada i no se sent res.
2: Alexa, baja el volumen.
1: Clar.
0: Ai, Alexa, que eres molt atrevida.
1: Ah, veus, l'Alexa fa el seu servei.
2: Sí.
1: Doncs a veure, del cor al tenor, espurnes d'eternitat, Font de la Sardana, no sé, les aromes de Caral, mar de fons...
2: Aquesta, les aromes de Caral.
1: Doncs aromes de Caral. Endavant, una mica de pressa, que tinc els informatius aquí, eh?
2: Doncs, bueno, la dedico a l'Antonio Cuenca, la seva dona, en Salvador Molins, a vosaltres, al Terrassà, al meu home, al meu fill, que està a Alemanya, que ara torna.
1: Molt bé.
2: Amb sa germana. I, bueno, a tot, en general, a tothom.
1: D'acord. Molt bé, Montse, moltes gràcies per trucar i ens anem, doncs, amb sintonia d'informatius. Joan, endavant.
2: Molt bé.
0: Adéu.
2: Adéu, adéu.
0: Aquí no tinc res de l'informatiu.
1: En el llistat de la sardana, dalt.
0: Ai, ai, ai, ai. Aquí.
3: Serveis informatius. Ràdio Tordera. Serveis informatius.
4: Deu i un minut aquí a Ràdio Tordera. Comencem en clau informativa perquè tenim notícies ja d'estiu. Comentàvem que ja ha arribat aquest mes d'estiu i amb això, doncs, tota la calor i tots aquests temps, doncs, més càlid. Amb això també que ha arribat l'obertura de les piscines municipals amb unes entrades que també s'han repartit pels infants des de I2 fins a quart de l'ESO. Unes 4.600 entrades es calcula que s'han repartit gratuïtes. Això sí, doncs, per facilitar una mica a l'entrada de, doncs, a tots aquests habitants, que també normalment les entrades, això, pels nens ja valen una miqueta menys, pels adults una miqueta més, i així, si es vol fer un pla diferent amb la família per evitar aquesta calor, doncs ho tenen més fàcil. També, com a novetat principal, durant aquest estiu s'ha decretat que en cas d'onada de calor l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta. A Tordera ara mateix, que podem situar-ne dos de clares, la primera que està situada al cantó del Camp Municipal d'Esports de Tordera i també del Parc Prudenci Bertran, està entre aquests dos llocs, allà al vell mig de l'illa de Tordera, i l'altra la podem trobar a Masmora, l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, també a l'equipament on hi ha el local social de l'urbanització. Les piscines que tindran, deies, comentaves?
1: La de Masmora també és municipal.
4: La de Masmora també és municipal i està, doncs, amb el mateix criteri que aquesta de les entrades, també estarà allà.
1: Molt bé.
4: L'horari de les piscines d'ambdues serà de dilluns a diumenge, de 10 del matí a 7 de la tarda. Per tant, a partir de, des d'ahir, de fet, que van obrir per primera vegada aquest estiu fins al 29 d'agost, que estaran ja obertes. El 24, com a excepció per festiu, sí que tancaran. Per tant, doncs, aquesta és una de les notícies d'avui. També hem de comentar que Tordera, si es prepara també per obrir les piscines, també es prepara per prevenir els incendis amb més personal i recursos tècnics. Això sí, tot i que les pluges de la tardor i primavera han deixat els boscos de Tordera amb certa humitat inicial, és un escenari que afavorirà de cara al futur, perquè si no podríem trobar ja riscos d'incendis des de ben d'hora, des de ben començat l'estiu. Tot i així, es preveu que a partir d'aquest proper mes la calor apreti i la humitat aquesta desaparegui una mica, per tant, que quedaria tot una mica més sec i amb risc d'incendi.
1: Prudència.
4: Amb això cal prudència, efectivament, i els bombers adverteixen que la campanya està molt condicionada per l'evolució de la calor i la humitat al llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla al parc de Tordera. Els 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents a partir d'aquest 1 de juliol, cosa que permetrà arribar doncs, a més efectius i doncs, també aportar oxigen per garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, també, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un de 100% forestal, i el suport de les ADF, el que es garanteix també una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Per tant, els bombers que alerten que la tipologia d'incendis ha canviat, són focs molt difícils d'atacar i de combatre a causa de l'envelliment dels boscos i l'acumulació de biomassa morta per la sequera. Asseguren també doncs, que el ser tot això més vell crema més ràpid i costa molt més combatre-ho.
1: Sí, i Tordera, el perill també són les urbanitzacions.
4: Exacte, hi ha molt de terreny, sí.
1: Tots volem anar a la natura, però l'estiu patim un rato.
4: Sí, s'haurà de cuidar, s'ha de vigilar molt també amb els objectes que poden fer foc i en cas de qualsevol incendi avisar doncs, el 112. Amb això també que tenim més notícies i per començar aquestes sol·licituds, en tenim 2 de sol·licituds, podem comentar que ja s'ha obert la convocatòria de concessió d'ajuts econòmics pels nens i nenes que participen a casals d'estiu i a colònies. Fins al 30 de juny es podran presentar aquestes sol·licituds i és una ajuda que s'adreça, com comentem, a menors d'entre els 3 i els 17 anys que estan empadronats i resideixen aquí a Tordera i també estan inscrits o realitzen un casal d'estiu i o colònies. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir aquests infants perquè puguin optar a totes aquestes oportunitats del municipi. Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el reglament municipal de prestacions econòmiques. També que això tot es pot consultar a les bases del Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, que es podrà fer a través de l'enllaç que tenim habilitat a la notícia web de Ràdio Tordera o també via App Tràmit. També una altra de les convocatòries és l'ajuda per l'adquisició de llibres escolars per al proper curs. L'Ajuntament que té oberta aquesta convocatòria en concret doncs, que s'adreça per llicències digitals, llibres escolars i material escolar adreçat també als alumnes empadronats a Tordera. Amb això també es tindrà temps fins al 30 de juny per fer aquesta convocatòria on també s'adreça als alumnes d'I3, I4 i 5, primària, educació secundària, etc. etc. Per tant, de forma prioritària i referent, de manera telemàtica s'hauria de fer aquesta inscripció mitjançant el tràmit de la seu electrònica de l'Ajuntament, adjuntant l'imprès normalitzat de sol·licitud i tota la documentació corresponent. Acabem amb una notícia d'estiu i és que el casal de joves s'estrena Estiu Jove 2026 amb activitats gratuïtes pels nascuts entre el 2012 i 2013. L'Ajuntament, que a través del casal de joves ha posat en marxa una nova programació per tots aquests infants que encara no tenen edat per fer el curs de monitors, però ja no tenen edat tampoc per anar a segons quin casal municipal. Amb el suport de la Diputació de Barcelona, de fet, s'ha produït aquest calendari pels joves entre el 2012 i 2013, on es duran a terme sortides recurrents a la piscina, rutes en caiac, al parc aquàtic de Waterworld, rutes de camí de ronda, amb activitats com a platja, vòlei, o sessions de geocaching en bicicleta, moltes activitats que per consultar-les podeu anar directament a contactar amb el casal de joves per formalitzar la vostra participació a una d'aquestes.
1: Déu-n'hi-do, poden estar contents, sí, no? El jovent amb aquest ventall de possibilitats de fer algun d'aquestes activitats de lleure i bueno, que hi hagi monitors per poder fer això.
4: Exacte, sí, tot això que vindrà acompanyat i amb això doncs, nosaltres que acabem amb el temps, avui un temps assolellat, venim del dia d'ahir que ja vam tenir aquesta calor present, avui pujarà lleugerament les màximes, tot i així la temperatura que serà més o menys estable amb la mateixa i també doncs, cal recalcar que no s'esperen pluges pel dia d'avui, ja que l'arribada d'estiu és més present que mai i la calor ja farà efecte. Amb això doncs, que tanquem l'informatiu, ens trobem a la propera hora. Us deixem amb el matí de sardanes i amb el que resta d'aquesta hora.

Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: I ara sí que comencem la segona hora del Matí de Sardanes. No sé si tenim aquesta trucada que s'estava esperant.
1: Hola.
0: Ho provem? Sí, sí que la tenim.
1: Hola.
0: Bon dia. Bon dia. Ets tu? Ets tu?
2: Hola.
0: Que no
2: lo oiré.
0: Amb qui parlem?
1: No, penja, Salvador. No, penja. Ai, Salvador.
0: Salvador. Penjo perquè no estan...
1: No estarà la White.
0: Han estat una estona esperant.
1: Doncs va, anem per feina, perquè si no ens enredirim molt.
0: Poso la publicitat primer.
1: Ai, la publicitat.
0: Per quedar bé.
1: Vale, va.
3: No costa res. 107.1 FM. Ràdio Tordera.
4: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
0: Estiguem de posar una sardana.
1: Doncs bé, tenim aquí festeig que ens l'ha demanat la Fina de Palafolls.
0: I també la dedicarem de part de la Maria Àngels Droc amb en Marc Massaguer, que ens demana una sardana. Doncs mira, podem posar aquesta.
1: D'acord.
0: I així estem contents a tothom. Festeig. Festeig.

0: Hem de dir que també, Joan, aquesta sardana festeig l'havia demanat també la Benita i en Lluís, eh?
1: Sí, sí, tenia apuntat jo aquí, però no hi hem pensat.
0: No hi hem pensat.
1: Anem de pressa per començar.
0: Doncs anem per feina. En Joan Martori ens ha dit la gorga de les bruixes. No sé com deu ser aquesta gorga. Jo sé que Arbúcies n'hi ha una que li diuen la gorga de les bruixes. Deu ser aquesta.
1: Deu ser aquesta. Doncs la Mili Joanals,

0: Continuem amb el matí de sardanes. Sí? No tinc trucades, però podem fer sardanes. Perquè
1: doncs tenim... a veure, l'Antònia, que ens ha trucat, ens ha demanat Tossa, a veure, la 19, Tossa Joiosa.
0: Tossa Joiosa, doncs aquesta serà la que posarem ara.
1: Antònia, va per tu totes les teves amistats.
0: Del mestre Miquel Tudela.

0: trucada y es de fondo, me parece.
1: Sí. Hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Ara.
1: Amb la Josefina.
0: La Josefina, sí. Que tenia aquí...
1: A veure, Josefina...
2: Tenia la ràdio a tope, sí.
1: Sí.
0: La punyetera.
1: I aquí ens fa...
2: Estava amb un assumpte que avui ahir me se va espatllar la tele i estava amb la tele...
1: Esclar, ah. Però és que quan hem aixecat el potenciòmetre això feia nyigo, nyigo, nyigo, nyigo. Quina fressa. A veure, Josefina, tenim 30 anys a sac, que bastany més que mai, del cor al tenor, espurnes d'eternitat, font de la...
2: Del cor al
1: tenor, molt bé. A veure, com és d'Eduard Font i Coll, i hi tenim, bueno, una senyal de que és maca aquesta, eh? Endavant amb la dedicatòria, Josefina.
2: Li dedico a la meva germana Carmen i Maria Pilar, a la Dolors i en Joaquim, al meu oncle Joan amb la seva Conxita, després també a l'Ascensió de Sant Celoni, a la Pilar Bataller, a la Quimeta Puig i a tothom que escolti Ràdio Tordera i la meva cosina Francesca i Nuri també i després a tots vosaltres i la Benita i el Lluís també.
1: Molt bé, moltes gràcies per tocar, que tinguis un bon diumenge i a reveure.
0: L'altra tocada.
1: Hola, bon dia.
3: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb qui parlem?
3: Amb la Conxita de Blanes. Ai,
1: Conxita. Molt bé, Conxita, la teva neboda t'acaba de desmentar, eh? La
3: sí.
1: Josefina. Doncs què diu la Conxita? Has triat la sardana que vols o te'n dic alguna?
3: No hi ha la plec de la Garriga?
1: No, sí. Avui... Sí, tenim la plec de la Garriga.
3: Ah, doncs pues aquesta, perquè doncs... jo havia viscut a la Garriga.
0: Molt bé.
1: Molt bé, doncs. Dedica-la, sisplau, Conxita.
3: Sí, per la meva família, per la família del Joan i en el Joan, que és el seu sant,
1: sí.
3: I a tots els Joans de tota la família, perquè n'hi ha molts.
1: Molt bé, moltes gràcies.
3: A Madrid, sobretot, jo a Madrid.
0: Gràcies, jo ja plorava perquè no em deia res.
3: Ah, jo pensava, ja.
1: Molt bé.
0: Records amb el Joan.
3: Ja hi pensava. I pel Joan, el Joan Grimal.
1: D'acord.
3: A la fina i allà.
0: Molt bé.
1: D'acord, Conxita.
3: Per tothom que escolti les sardanes.
1: Moltes gràcies per trucar, Conxita. Bon dia.
3: Tinguem bon dia.
1: Bon diumenge.
0: Bon dia.
1: Adéu-siau.
0: No sé si tenim una altra trucada.
1: Ho provarem, a veure.
4: Sí, un moment, sisplau.
5: Tenim sí, una... bon dia.
1: Hola, bon dia. Amb qui parlem?
5: Mira, amb en Quico, de Can Camarada, del carrer de l'Esperança de Blanes. Vull dedicar...
1: Sí?
5: Vull dedicar una sardana a tots els nois i noies que aquest any celebrem els 80 anys, ja, d'aquí a Blanes.
0: Ah, doncs són nois molt joves, eh?
5: Oh, i tant, se'ls se trobem ahir encara ballant sardanes al davant del centre catòlic.
1: Ah, mira, tenim aquí unes espurnes d'eternitat, de poder aquesta us agradaria. Aquí
5: vosaltres mateixos, vull dir...
1: Sí?
5: Sí, sí, ja va bé.
1: I
5: això era tot que dieu d'eternitat, eh?
0: Com ha dit que es deia aquest senyor?
1: Es diu...
5: Bueno, soc en Quico de Can Camarada, al carrer de l'Esperança de Blanes.
1: De Can Camarada.
5: Bueno, ara ja no, eh? Jo porto molts anys visquent aquí a Palafolls, però vull dir, a Blanes sempre serà Blanes.
1: D'acord. D'acord, doncs, Quico, moltes gràcies.
5: Molt bé, gràcies a vosaltres.
1: Adéu-siau, bon dia.
5: Adéu-siau, adéu.
0: Bé, doncs jo deia que no l'havíem posat, ocells enjogassats, però sí que l'hem posada perquè no la tinc aquí.
1: Ah.
0: Per tant, no l'havia...
1: Sant Joan no l'havia esborrada i m'ha dit no l'hem posada, no, jo que estava dubtant...
0: Tenia por que la Quimeta ens...
1: ens estires els cabells, eh?
0: Sí.
1: Doncs mira, Joan, ara toca Princesa del Pirineu, que també se l'ha demanat l'Antònia.
0: A veure, doncs, Princesa del Pirineu...
1: La 24,
0: la
1: Joan.
0: La 24, és cantada, no?
1: Sí, per la coral andorrana.
0: Vinga, doncs escoltem.

0: Continuem amb una trucada.
1: Molt bé. Hola, bon dia.
2: Bon dia.
1: Bon dia.
0: Anem a Vidreres.
1: La Rosa?
0: Sí.
2: La Rosa, la mateixa.
1: La Rosa de Vidreres.
2: Ja en coneixeu la veu, eh?
0: Ja tenim fitxada.
1: Tinc una mica de dubte, a vegades, eh? Sí, a vegades sí, a vegades no.
2: Bueno.
1: Doncs molt bé, Rosa, benvinguda en els estudis de Ràdio Tordera per, demanar una sardana, a veure quina sardana...
2: Jo primera del dematí els escolto, eh? Que...
1: Ah, molt bé, molt bé. Me sembla molt bé.
2: És un vici que dic jo.
0: És un bon vici.
2: Les sardanes a mi m'encanten.
1: Ah, sí, molt sí, bé. És molt maco d'escoltar. Ara ja és més carregós ballaldes, però...
2: Sí, home, encara em va dir alguna, però poc ja.
1: Sí, no, amb el cor sí que se n'hi va, eh?
0: I tant.
2: Sí, però... tant.
1: Doncs a veure, Rosa...
2: Sí, teniu...
1: Tenim sardanes a Port, un català a Madrid...
2: Va, aquest, a veure què serà aquest català a Madrid, que no el conec.
1: És d'en Tomà Gil. Doncs mira, a veure, a veure. Doncs
2: és
1: aquesta.
2: Maca?
1: És maca i tenim una senyal de que és maca, sí.
2: Vale, doncs va, que la coneixeré.
1: Doncs a veure, endavant amb la dedicatòria, Rosa.
2: Va, la dedicatòria, com sempre... Aquest, avui, sobretot a Joan Madrid.
0: Moltes gràcies.
2: Pel seu sang, que passi un bon dia.
0: Ho espero.
2: I després, anava a dir una persona que no hi és. Però bueno, per tota aquesta gent que jo sempre truco, i per les cacatues.
1: Molt bé.
2: La Mercè, l'Irene, la Boada, i bueno, totes. I per vosaltres.
1: Molt bé.
0: Gràcies.
1: D'acord, Rosa, gràcies. Gràcies per escoltar,
2: bon
1: també. Bon dia, adéu-siau. Hola, hola, bon dia.
3: Bon dia, és a mi?
1: Sí, és a vostè. Qui parlem?
3: Sí, bon dia. Em dic Pilar Bota.
0: Hola, Pilar.
1: Amb la Pilar.
3: Hola. A veure, us telefono per felicitar en Joan pel seu sant.
0: Gràcies.
3: Per agrair-vos a vosaltres dos que esteu a peu de canó els diumenges, que ens feu passar aquests diumenges tan macos. Sou com tots plegats de Ràdio Tordera els dematins, sou com la meva família, perquè de paraula us coneix a tots.
1: Molt bé.
3: També felicito en Lluís de la Benita, que si bé ell me diu que em coneix a mi, jo no el conec amb ell. M'agradaria saber de què em coneix.
1: De les ballades aquí el divendres...
3: No, era de com jo era molt joveneta a Santa Susana, vegada m'ho va dir.
0: Susana, per sí, tant... Ell cantava una coral i era de les Bar Riure... Era...
3: No sé. Bueno, felicitats en Lluís de la Benita, doncs, també.
1: Molt bé.
0: Molt bé.
1: Molt bé, Pilar, moltes gràcies, molt agraïda, molt agraïts per la teva simpatia. I a veure, quina
3: sardana... No, agraïda a vosaltres. Mira, la que vingui i llavors la Santa Espina, que sempre me la dedico jo mateixa.
1: Mira, doncs ara en tenim una que la Quima de Canet ens l'ha demanada, que és agraïment.
3: Sí. Que és també ha de ser maca.
1: Sí, tenim dues senyals, hi posa en la persona que
3: molt
1: tria.
3: Bé, molt bé, molt bé.
1: Dues, com es diu això, Joan? Dues barres, no? Si és maca una, si és més maca dues, tenim dues.
0: Dos guionets, dos guionets.
3: Però totes són maques, per mi totes són maques.
1: Sí. Doncs bé.
3: Doncs molt bé, moltes gràcies a vosaltres.
1: La vols dedicar...
3: Ja dic, en Lluís de la Benita i l'altre de la Santa Espina me la dedico jo mateixa i a tots els oients de Ràdio Tordera, per descomptat.
1: Molt bé. D'acord, Pilar, gràcies per trucar.
3: Bon dia.
1: Bon dia. Adéu-siau.
0: Doncs ara sí que posaré uns instants de publicitat.
1: Molt bé.
0: Ara anem bé avui, eh?
1: Sí, però, esclar, jo sempre vaig més de bum o canya perquè vagis de pressa.
0: Ja, que fas cansar.
1: Per escoltar més sardanes.
4: Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
5: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
4: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
5: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
4: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
6: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
0: I ara nosaltres que anem per comprar una sardana.
1: Sí, sí, sí, la Quima de Canet, amb agraïment, i també ara la Pilar Botens a la demanada.
0: Quina és?
1: A la 2, la número 2.
0: La número 2, doncs anem per la número 2, que és agraïment.

0: Doncs nosaltres estem en el matí de sardanes. Anar complement aquestes sardanes que ens heu trucat al 93-764-2893,
1: sí.
0: I que seguim encara en línia perquè pugueu fer aquesta, la vostra trucada.
1: Sí, quin ja sabeu número... que després farem aquest sorteig del mira, nostre patrocinador.
0: Exacte, que és Bart Terrassà, però tenim ja la primera trucada d'aquests moments. Te la passo.
1: Doncs mira, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia.
1: Bon dia, amb la no sé Montse, què, Mainou.
0: Montse Mainou.
1: Ah, sí. Montse, veu?
0: La Montse Mainou de Blanes.
1: Montse
2: Molt
1: Mainou.
2: Bé, perfecte.
1: Ah, de Tordera o de Blanes?
0: De Blanes.
1: Ah, de Blanes.
2: De Blanes, de Blanes. De moment, de Blanes.
0: De moment, després
1: Montse,
0: ja ho veurem.
1: A veure, tenim unes quantes sardanes ja demanades, però potser tenim una aquí que diu La Font de la Sardana, tenim una altra que diu Per tu, Glòria i Núria...
0: Ah, per ser la que vol cantada.
1: Ah, cantada?
2: Sí, sí.
1: Mira, El cant de la sardana és per una coral, La Moreneta de Sants, Mirant l'Aimada, per al grup Barretina, Som i Serem, que encara l'hem de posar, d'en Ramon Calduc, i ja està, les altres ja estan...
2: Pues Som i Serem.
0: Som i Serem, gent catalana.
2: Som i Serem.
1: Som i Serem, eh?
2: Això mateix.
1: Endavant.
2: Se la dedico a la meva mare, a tota la meva família, a tots els meus amics, a vosaltres i a tothom que escolta la ràdio. I que tinguem una bona revella i un bon Sant Joan.
0: Suposo que sí, amb aquest clima, eh? Tothom estarem al carrer.
2: Sí, ens achitxarrarem, eh?
0: Tothom estarem
2: com un gelat.
0: Molt bé, Montse.
2: Ens posarem en el congelador.
1: I tant, i tant. I les coques i el cava, que no falti, eh?
2: Ah. Això mateix. Vinga, que vagi molt bé. Molt diumenge i bona setmana.
1: Gràcies, igualment. Adéu, adéu. I ara, doncs, no tenim cap més. Doncs anem per la Colla Roca, que ens l'ha demanat la Teresa Buixeda. I ella diu que té un net que fa 22 anys, no? I és també el sant del seu marit.
0: Doncs Jordi León és el que va escriure aquesta sardana que ens ha demanat la Teresa Buixeda.
1: D'acord.

0: I tornem aquí.
1: Tenim una trucada, Joan?
0: Sí, que la pots agafar.
1: A veure, hola, bon dia.
2: Hola, bon dia, Núria, Joan.
0: Bon dia, Mercè.
1: La Mercè Garcia.
2: Bon dia tinguem. Mira, ja aniré ràpida.
1: Molt bé. A veure, tens...
2: Ara, primer m'has de... Sí, digues.
1: Tenim Mar de Pons, per tu, Glòria i Núria.
2: M'afegiu.
1: Ah,
2: que ja aneu justos.
1: Ara...
0: Farem la colla d'esquits, no?
1: Ara?
2: No. És igual.
1: Sí, la número 1 és 30 anys i...
0: 30 anys de sac.
1: Sí, per la Pilar Campeny. Ara és la que farem, eh? Vale.
2: Doncs ja me va bé.
1: Sí? Doncs,
2: sí, sí.
1: Endavant amb la dedicatòria.
2: Sí, bé, doncs mira, a tota la meva família i després a tu, Joan. Gràcies. Moltes felicitats. Gràcies. I a tots els Joans i Joanes i, a tothom. I a totes les persones que estan escoltant ara les sardanes de Tordera i fora de Tordera.
0: Molt bé, Mercè.
1: Molt bé.
2: Vale.
0: Te la dediquem a tu.
2: Gràcies, gràcies. Adéu-siau.
1: Bon dia, adéu-siau.
2: Adéu, adéu.
0: També la dedicarem, doncs, a en Joan Prado, que és l'oient que sempre ens truca com està a prop de Tordera.
1: Sí.
0: I avui sé que està a prop, però bé, deu dormir, perquè va anar de farra, com se diu, això?
1: Ah, no sé, jo ja no me'n recordo d'això, no he anat mai, això.
0: No vas de farra, tu no vas de farra.
1: No. De farra vol dir que vas... Que...
0: Va de festa tota la nit,
1: ja.
0: I segurament que no ens escolta, però està...
1: Però de farra vol dir pagar en un altre, no?
0: Bueno, a vegades es comparteix.
1: Ah.
0: I també la dedicarem a la Joana Ferran González, que és la padrina de les meves filles, que també tingui un bon dia del sant. Doncs escoltem aquesta sardana, que porta per nom...
1: 30 anys a sac.
0: Aquí està.

0: Doncs bé, tenim els informatius aquí a punt d'arribar. Nosaltres que tenim uns 30 segons o menys per dir-vos que el nostre patrocinador és el bar Terrassà, que ens obsequia amb un vermut per dues persones. Doncs ara tenim l'informatiu i després complimentarem, perquè avui és el Dia Mundial de la Sardana, el dia... A veure que ho dic, que ho he apuntat
1: universal.
0: Bé. És el Dia Universal de la Sardana, que se celebra avui, i posarem una sardana que és petita ofrena, és una ofrena en aquesta nostra dansa. Ara, informatius.
2: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
3: Les 11 del matí entrem en clau informativa comarcal perquè comença també i arriba la calor de veritat del Maresme pel llindar de Sant Joan. Un avís de calor intensa del Servei Meteorològic de Catalunya que alerta d'un episodi que començarà avui diumenge i s'allargarà com a mínim fins a dimarts, amb efectes a bona part de Catalunya i especialment a les zones urbanes del Maresme i l'interior. Aquesta notícia, que la calor ja ha arribat amb força a les portes de Sant Joan, és una evidència i també doncs, el Servei Meteorològic de Catalunya, que a més aquest preavís d'una situació que pot comportar un perill de calor intensa. Això que situa l'inici d'un episodi avui diumenge amb pics que arribaran fins dimarts. A l'alt Maresme, tot i l'efecte moderador del mar, es preveu que també incrementin aquestes temperatures, especialment en els nuclis urbans, on la sensació de xafogó podria ser més apurada. El fenomen que s'emmarca en una onada de calor que també afectarà altres punts del conjunt de Catalunya i de l'Estat, però a nosaltres que ens interessa aquest abast del Maresme, doncs també estem amb aquest preavís d'onada de calor. Déu-n'hi-do com comença també l'estiu, perquè ja tenim aquí la primera onada de calor.
0: Abans parlaves de les piscines, i jo crec que també és un lloc que si fa molta calor és un lloc de refugi per nosaltres.
3: S'ha de vigilar sobretot aquestes zones d'ombra, aquestes zones d'aigua, com les piscines que comentes, per tant, la gent que tingui molta prudència davant d'aquestes situacions, i sobretot que estigui molt ben informada amb els avisos aquests d'onada de calor, perquè no és una sospita, però segurament no serà ni el primer ni l'últim d'aquest estiu.
0: No, i un cop de calor a vegades és mortal, també.
3: Sí, s'ha d'anar molt en compte. Més notícies, el Maresme torna a dir poesia i més a un estiu més. El festival que és promogut per la Fundació Palau celebrarà de l'1 al 12 de juliol la seva 21a edició amb una cinquantena d'artistes com Albert Serra, Júlia Colom o Marcos Morau en una nova ruta de paraula, música i arts escèniques per la comarca. Cada estiu Caldes Estrac i el Maresme que renoven el seu idili amb la poesia a través d'un festival que fa dialogar la paraula amb la música, la dansa, el teatre i altres cultures. El Maresme que torna a convertir-se aquest juliol, per tant, en aquest centre artístic a tocar de marc. A Caldes Estrac comentàvem que durant aquests dies s'impulsa un festival on fa temps que la idea convencional del recital queda enrere per convertir la poesia en una experiència sensorial, viva i híbrida. Aquest festival, que arribarà a 8 municipis en total, serà a Taià, Arenys de Mar, Sant Pol, Vilassar de Mar, Dosrius, Mataró, Alella i, com comentava, Caldes Estrac, amb una cinquantena d'artistes i una voluntat clara de portar bellesa en un temps incert. Aquest festival, per tant, doncs, que es centrarà molt en aquesta poesia i en aquests municipis es podran veure espectacles, reciten també molts poemaris i molts poemes de tots aquests artistes, per tant, de l'1 al 12 de juliol, recordem, molts d'aquests municipis podran viure aquest festival.
0: A tots aquests municipis es farà un dia determinat?
3: Exacte, o sigui, per consultar-ho sí que recomanen, sobretot informar-se directament a les pàgines web dels ajuntaments, perquè són horaris concrets, però sí que hi ha moltes dates en les quals aniran passant d'un municipi a l'altre, de l'1 al 12 de juliol, i a cada municipi hi haurà artistes diferents recitant els seus poemes. Tot i així, tota la informació als canals habituals dels ajuntaments de respectius. Uh-huh. Acabem també amb un breu repàs, ara que ho tenim per aquí, i és que és un consell més aviat, això és el que volia dir, de que la gent si es pregunta què és més efectiu contra la calor, l'aire condicionat o el ventilador. És un tema que ja amb l'arribada aquesta de la calor s'està parlant molt, i és cert que la costa del Maresme el que s'espera sobretot més humitat, que a més és un problema afegit també a l'hora de dormir, per exemple. El que es diu últimament és que hi ha cada vegada més gent que decideix refrigerar la casa o el lloc de treball amb aire condicionat. Els establiments, sobretot també els locals, tenen aire condicionat, però el que recomanen els experts és doncs, vigilar també aquests aires condicionats perquè poden provocar efectes reversos, sí, i constipar. Per tant, quin és millor un o l'altre? Els experts recomanen que l'aire condicionat va bé per refrigerar tots uns espais en concret, però amb control i moderació, perquè pot venir l'efecte rebot, podríem dir.
0: Sí, sí, resseca molt el coll i dona molts problemes.
3: Acabem amb un repàs del temps d'avui, que molta calor ha marcat aquest diumenge com un punt d'inici per aquesta onada de calor. Veurem sobretot com evoluciona de cara demà dilluns, però el que sí que està clar és que no ens esperen pluges pel dia d'avui i seguirem amb aquesta sensació de calor i de que ha arribat l'estiu.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.

0: Doncs bé, ara tenim trucada després dels informatius de les 11. Hola, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: Qui parlem?
1: Amb la Vicenta de Blanes.
0: Molt bé, Vicenta, benvinguda.
2: Va molt tard avui, eh?
1: Avui vaig molt tard perquè tenia un enterrament a Lloret d'una estimada i amiga molt maca.
0: Molt bé, doncs,
1: i llavors això era el principal. Però encara tinc temps, eh?
0: Potser...
1: Encara tinc temps de fer felicitacions.
0: Potser, sí, Vicenta, sí. T'hauràs d'afegir...
1: M'afegeixo.
0: Per exemple, a Colles Quich, Del Cort al Tenor, Espurnes d'Eternitat, Joventut de Mata de Pera...
1: Posa'm aquestes espurnes de...
0: Sí? Molt bé. Sí. D'acord, d'acord, doncs endavant amb la...
1: Mira, la dedico per tota la família, per la Teresa Buceda i el seu marit Pere, per la Rosa Pimàs, la Montse Moreno, molt especialment avui per el meu cunyat Lluís, pel meu nebot Lluís, per Lluís i també per tots els que celebrin Lluïsos i Lluïses. I després per Sant Joan, per tu, Joan, també, de Madrid.
2: Moltes gràcies, Vicenta.
1: I en recorda els meus oncles, que es deien Joans, el meu sogre es deia Joan, doncs per tots els que celebrin Joans i Joanes, que tingueu tots un molt bon dia.
2: Moltes gràcies.
0: Moltes gràcies, Vicenta, gràcies per trucar.
1: I la dedico també per tots vosaltres i en Lluís i la Benita.
2: D'acord.
0: Vinga,
1: vinga, macos.
0: Adéu-siau, bon dia.
2: Passem una altra trucada.
0: I bé, Joan, més trucades, Jan?
2: Sí, tinc una altra.
0: Ah. Hola? Hola, bon dia. Hola.
3: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
3: La Quimeta.
0: Jo no sé què telèfon d'aquí és.
2: La Quimeta, la truquen per la dreta.
3: Sí, m'està trucant la meva filla i vull penjar i ara no puc penjar, ja he penjat.
0: Ah. doncs a veure, Quimeta, t'hauràs d'afegir en aquestes sardanes.
3: No, ja ho sé, ja ho sé, ja m'imagino.
0: Què he dit jo? Quines vols? N'hi ha una que és Aromes de Caral, a mi me sona aquesta. Però bueno, la que vulguis tu.
3: No... Qualsevol, mentre no sigui cantada... Qualsevol.
0: Ara posarem una sardana, perquè avui és el Dia Mundial de la Sardana, i posarem una sardana que és Petita Ofrena.
2: Petita Ofrena.
3: M'afegeixo aquesta.
0: D'acord. Vale. D'acord, davant la dedicatòria.
3: Us ho he dit una a tu i a en Joan.
2: Gràcies.
3: A tota la ràdio en pes. Tu, Joan, que passis un bon sant al estant de tota la teva família.
2: Moltes gràcies.
3: I després en Lluís Pi també a passi un bon sant al costat de la seva estimada esposa. Vale? És bonita. Després a la Paquita i en Pere, a l'Angelina i en Pep, en Monchi, la Rosa Vilaplana, la Lolita i en Marcelí, i a tota la gent que escolta la ràdio tant de Tordera com de fora Tordera.
2: Molt bé.
0: Molt bé.
2: Doncs gràcies, Quimeta.
3: Bona nit. Ho he dit per tota la ràdio empresa, no ho he dit.
0: Sí, sí que ho has dit, Quimeta.
3: Ah, ho he dit, sí. Vale.
0: Vinga, adéu, bon dia.
2: Adéu. Tenim una altra trucada.
0: Hola, bon dia.
4: Bon dia.
0: Bon dia, amb qui parlem?
2: És la Montse, la Montserrat de Sant Pere.
0: Ah, sí. La Montse de Sant Pere? Molt bé, Montse.
4: Jo vull a les Aromes del Caral, és de la meva terra.
2: Molt bé, Montse.
0: Sí. Molt bé.
4: Abans era cantada. Jo l'havia sentit cantada, i ara aquesta no deu ser
0: aquesta
4: cantada.
0: Aquesta no, eh? Avui aquesta no.
2: Avui tenim...
4: Jo l'havia sentit cantada.
2: Avui no l'escoltaràs del compositor Nicanor Pérez i Ferrandis.
4: No, jo de compositors no hi entenc de cap.
2: Bueno, que sàpigues que és d'aquest.
4: Bueno, la dedico a tots vosaltres, gràcies. A tots els Joans, incloent i tu, Joan, també, i els Lluïsos, que avui és Sant Lluís. Jo tinc família que es diuen Lluís.
2: Molt bé, doncs felicitats.
4: Tothom pot dir alguna cosa. I que es guardi tothom de la calor.
2: Això hem de fer. És difícil. Vinga,
0: molt bé.
2: Gràcies, Montse.
4: Jo estic aquí sota un ventilador i estic fresqueta, de moment.
2: Ah, clar que sí, el ventilador ens fa companyia ara.
4: Sí.
0: Molt bé, Montse. Bon merci per trucar.
4: Bon diumenge per tothom.
0: Adéu, bon dia.
2: Adéu. Poso uns instants de publicitat i tornem de seguida.
0: Joan, que ets pesat avui, eh?
2: És que m'agrada.
0: Oh!
5: Ràdio Tordera.
6: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: Veus que fàcil, ja està.
0: Molt bé. Digue'm. Doncs bé, ara us hem de dir que avui, que ja ho hem dit, és el Dia Mundial de la Sardana, sí, que se celebra aquest diumenge 21 de juny en diferents punts del país amb una estructura comuna, la interpretació d'una peça unitària que ha de sonar de manera simultània en diferents municipis. Era a les 11 del matí, són les 11 i 10, sonarà aquesta sardana en commemoració en el Dia Universal de la Sardana. Petita ofrena, que també ens l'ha demanat ara la Quimeta Costa.
2: I és el mestre Francesc Mas i Ros.
0: Endavant.

0: I anem a una altra de les trucades. Ai, s'ha marxat.
1: Ja ha marxat.
0: Digue'm quina sardana hem de posar ara.
1: A veure, ara tenim que complimentar en Salvador Molins, que ens ha dit Colla Esquitx.
0: Colla Esquitx.
1: No sé si em sembla que no hi ha ningú més que l'hagi demanada.
0: No, no hi ha afegit ningú més.
1: Doncs escoltem per complimentar en Salvador Molins.

0: una altra de les sardanes que hem escoltat, bonica també, molt balladora.
1: Sí.
0: Nuri, què farem ara?
1: Aquesta, ara, doncs, anirem per en... l'Àngel Miret, no?
0: Mm-hmm.
1: Ara, perquè la Benita i en Lluís... Mm. Ah, no, no, ara tenim aquesta 29, tenim la 29.
0: Clar, que és la...
1: Que és en Lluís i la Benita.
0: En Lluís i la Benita, que també li, els hi dedica la Maria Dolors Oliveres, que diu que ens està escoltant, doncs per ella també li podem posar, no?
1: I tant.
0: Aquesta sardana, Oliveres, pas bon aviat.
1: Sí, de bona ja ho està, el que passa que és que no la deixen...
0: Li falta veu.
1: No la deixen moure gaire, no?
0: No pot sortir perquè ha de conservar la veu.
1: Doncs dona voltes al pis, Maria Dolors, no paris, tu dona voltes al pis, no pot ser això, no la podem tenir quieta, la Maria Dolors.
0: Està fent un recés, saps què és fer un recés? Està tancar-te dins un pesto i no sortir.
1: Això? Això és un càstig molt gros,
0: molt, ja fa dies, pobra. Maria Dolors, una abraçada, cuida't molt.
1: Una abraçada molt forta.
0: Aquesta sardana també per ells. I...
1: La número...
0: 29.
1: 29.
0: Doncs escoltem.
1: En Lluís i la Benita, escoltem.
0: Ai, que ens trobem a faltar també.

0: Doncs bé, les 11 i 24 minuts aquí al torn de l'Àngel Miret, ara amb joventut. Joventut de no sé què. A veure. Joventut de Mata de Pera. Teníem una trucada i s'ha anat.
1: Ara tenim una altra.
0: En tenim una altra, a veure. Sí. Hola, bon dia.
2: Hola, no, és la mateixa, eh?
1: És la mateixa, has canviat de bando.
2: Sí, tres vegades s'ha matallat. Bueno, hola, sí. Joan, hola, i Núria.
0: Hola,
2: bon dia. Mira, és que he sentit que parlàveu de la Dolors, de la Dolors Oliveres.
0: Ah, sí.
2: I és que jo, bueno, a mi m'ho va dir el mossèn, que no estava gaire bona, però jo no sabia que estés ja a casa seu. La sardana que ara que poseu, sí, dediqueu-li amb ella de part meva.
0: Molt bé.
2: Digue-li que sóc la Dolors d'en Maxi, que així és ella. Sí. Que a mi m'ha ajudat molt aquesta dona. És molt bona dona.
0: Ella ens escolta, val? Ara
2: sí,
0: ens escolta.
2: Sí, ho escolta. Sí. Bueno, penso que ja sabrà qui sóc.
0: I tant.
2: Bueno, i també la dedico a la meva filla i al meu gendre, als nens que són aquí a casa.
1: Doncs a passar-ho bé, amb els nens. Això esperem.
0: Molt bé, Dolors.
2: Falta el principal, però bueno.
1: Molts ànims, Maria Dolors. Molts ànims.
2: Tots, gràcies, eh?
0: I tant que sí. Un dia o un altre tots ens passa.
2: Una abraçada a la Dolors, que es posi bona, que la trobem a faltar a missa.
0: Molt bé.
2: D'acord? Au, adéu.
0: Adéu, adéu. Bon dia, adéu-siau. I bé, l'Àngel Miret ens ha dit que vol escoltar
1: Joventuts
0: de Mata de Pera. Sí. Doncs escoltem-la.

0: 107.1 FM.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
0: Ràdio Tordera. Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: I ara sí que podem entrar.
1: A la 107.1 de la FM hem de complimentar l'Àngel Miret i també aquí la Montse Mainou, que ens ha dit que som i serem, no? Som i serem gent catalana tant si es vol com si no es vol. Exacte. Perquè no hi ha terra més ufana sota la capa del sol.
0: I la canta...
1: Escoltem.
0: La canta Ramon Calvó.
1: No, no, és cantada. Sí, és cantada aquesta, sí, és veritat.
0: Aquesta, sí.

0: Ramon Calduc.
1: Doncs bé, anem amb aromes de Caral. Tenim el temps justet, Joan. Aquí aromes la Montse de Cal Ocellet ens l'ha demanat. I també, a veure, la Montse de Sant Pere i la Maria la Dolors Barrera, que també diu que s'hi afegeix en aquesta, recordant també a la Maria Dolors Oliveres, que diu que la va ajudar tant. Ella, des de casa seu, també ens diu unes paraules, no sé si les podem dir, perquè diu, referent, diu així, la Maria Dolors, la unió fa la força, doncs,
2: Molt bé.
1: Perquè... Bé, l'un ajuda l'altre a vegades.
2: Tenim una trucada que també s'hi
1: podrà afegir. Ah, sí? Doncs bé, entrem aquestes últimes trucades el dia d'avui. Hola, bon dia.
3: Bon dia, sóc en Joan Chapellí.
1: Digue'm, oh, Joan.
2: I què fa aquí?
1: Joan, digue'm.
3: Escolta, podeu posar una sardana?
1: A veure, t'has d'afegir aquestes que tenim,
3: Mira, que ha trucat la consola Solopet.
1: No ha trucat avui.
3: Bueno, una sardana, la Santa Espina.
1: D'acord.
3: Per ella.
1: Sí.
2: Molt bé.
1: Molt bé.
3: I després en Joan de Cal Terrassà.
2: Molt bé.
1: Vale.
3: Vale.
1: Adéu, bon dia.
3: Merci.
2: Joan, adéu.
1: Doncs bé, aquestes aromes de Caral, com hem dit, ja ho hem dit, que són per la Dolors Barrera, donant les gràcies a la Maria Dolors Oliveres, sí. I també, doncs, a la Montse de Cal Ocellet i la Montse de Sant Pere.
2: Molt bé.
1: Escoltem-la.
2: Aromes de Caral, no?
1: Les aromes de Caral és el número 14, Joan.
2: Ja està.

0: emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: A Ràdio Tordera, aquestes últimes sardanes que estem esmentant, la Josefina ens ha demanat del Corta al Tenor, és la número 6, Joan, endavant per complimentar aquesta petició.
3: Vol entrar aquesta
2: sardana? La número 6.
3: Sí. No la sento. No vol entrar, està morta.
2: Si no...
3: Ara...

0: Doncs que, com diem, ara ve l'aplec de la Garriga que ens l'ha demanat la Conxita i endavant, Dolor... Ai, Joan. Ara deia Dolors perquè tenia el cap a la Dolors.
1: Molt bé.

0: Doncs bé, anem fent camí. Ara toca en Quico de Can Camarada, ens ha dit, de Blanes, que és del carrer de l'Esperança, i que vol la sardana, aquesta número 7, aquesta número 7, que són Espurnes d'Eternitat, que també ens l'ha demanat la Vicenta de Blanes.
1: D'acord.
0: Va? Doncs endavant.

0: Bé, doncs continuem.
1: Doncs bé, no sé si fem el concurs o jo posem ja l'última sardana, com ho veus això?
0: Fem el concurs?
1: Com?
0: Vinga, va.
1: Sí,
0: quin
1: perquè...
0: número veig a dir?
1: A veure, hem tingut 28 trucades i m'has de dir un número de l'1 al 28 i sí, jo el buscaré.
0: Doncs mira, va el 6.
1: El número...
0: 6.
1: Un moment, eh? Mira, va per la Pilar Campeny de Breda.
0: Molt bé.
1: De Breda, que avui doncs el seu fill Albert i la seva companya devien...
0: celebrar alguna cosa.
1: Sí, perquè no? Ho tinc apuntat aquí.
0: Molt bé.
1: Doncs Pilar, felicitats per haver-te trucat. També, doncs, Pilar, vota. Aprofitar, perquè la Pilar també sempre ens escolta i disfruta de les nostres sardanes.
0: I ara parem un català a Madrid.
1: I bé... Ai, és veritat, ens falta un català a Madrid.
0: Català a Madrid, farem un tros.
1: A veure, un català a Madrid, qui l'ha dedicat? Ara, no, ara estic...
0: Sí, la Rosa de Vidreres.
1: Ah, això.
0: D'acord,
1: doncs,
0: la posem un trosset.
1: Un trosset d'un català a Madrid i després, doncs, la Santa Espina, que, endavant.
0: Però ara no la trobo, veus?
1: Sí, un...
0: La Vines, la Vines.
1: Un català a Madrid, ja la Vines.

0: Bé, doncs ara sí que ens hem de despedir.
1: Sí, ens hem d'acomiadar amb la Santa Espina, que ens l'ha demanat la Pilar Bota, i també ens l'ha demanat en Joan Chapallí, esmentant doncs, que també ho dedica a Autocars Barrera. Ha esmentat la... I nosaltres doncs, també podríem felicitar a tots els Lluïsos, que tenim un Lluís a aquesta casa, en Lluís Sabater, que avui és el seu sant.
0: Felicitats a part nostra i de part de tota la gent que estem aquí a la ràdio.
1: I tant que sí. I també la Teresa de Cal Terrassà, que avui no l'hem esmentada. Que també ens escolta, encara que sigui des de lluny.
0: La Rosa, des de l'any de...
1: Sí, sí.
0: Des de Vilassar.
1: De Vilassar.
0: Doncs per ella també.
1: Una salutació a tothom, gràcies per les trucades que hem tingut i a reveure fins diumenge vinent.
0: Sí, diumenge vinent. Adéu-siau.
1: Adéu.

0: de Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 21 de juny. Ahir dissabte obrien les piscines municipals a Tordera, un any més que s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart de l'ESO. Enguany també es faciliten abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions durant l'estiu. A partir d'ahir ja s'han obert les portes als equipaments amb actualitzacions. Com a novetat principal durant aquest estiu, en cas d'onada de calor decretada pel SECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada a la carretera de l'estació, al bell mig de l'illa de Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i el Parc Prudenci Bertran. Aquest equipament, que disposa de tres piscines de diferents profunditats i mides amb serveis de vestidors, espai de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de la urbanització. L'horari de les piscines, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 de la tarda, amb excepció del 24 d'agost per festiu. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat del combustible fi encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat de llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla del parc. Als 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents que permetran aportar oxigen i garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb dos camions d'aigua, un d'urbà i un 100% forestal. També amb el suport de les EFs, que garantiran una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Aquesta feina, que es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i de camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Des de l'Ajuntament de Tordera s'informa que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic als nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu i a les colònies aquest estiu 2026. L'ajuda, que s'adreça a menors d'entre 3 i 17 anys empadronats i residents de Tordera que estiguin inscrits a aquests casals o colònies d'estiu. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir infants perquè puguin optar a totes les oportunitats, assegurant que vetllen pels infants que tenen igualtat d'accés a tots els serveis. Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques. Tot això, el caràcter social del Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, que es pot fer a través de l'enllaç a la nostra web, a Ràdio Tordera, o també per la via app tràmit. I amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant el mes de juliol. Dilluns, de piscina per combatre la calor en grup. Dimecres, excursions amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al waterwall. I dijous, sortides amb activitats dinàmiques a la platja, vòlei i sessions de geocaching en bicicleta. Totes amb horari de 10 a 30 a 2:15 del migdia, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i per inscriure's, que ja estan obert el període, els interessats han de contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al telèfon següent: 671 65 06 31. 671 65 06 31. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge 21 de juny, que ha començat l'estiu, i amb això també la calor es manté. Les temperatures que vam tenir el dia d'ahir pugen lleugerament, de fet, per mantenir-se una calor estable, on trobem màximes de 34-35 graus. La sensació d'aixafogó que, mica en mica, anirà avançant i s'espera que a partir d'avui i fins dimarts pugui haver algun episodi d'onada de calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Comencem nova edició de l'Alcaldessa Respon. Aquesta setmana han registrat, hem enviat dos avisos a xarxes socials per poder rebre les preguntes d'aquesta setmana. Per tant, avui, preguntes enregistrades que hem rebut aquesta setmana i que avui el programa, com dèiem, l'enregistrem un dia abans del que seria la seva emissió en directe. Tenim aquí amb nosaltres l'alcaldessa de Tordera, Elisabet Mejías. Bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Amb ella compartirem aquests minuts que, com sempre, dediquem a respondre preguntes, precs, i avui estàvem repassant les preguntes. N'hi ha alguna que fins i tot que porta solucions, que a vegades també és contrastar els problemes amb diferent, el punt de vista segurament del ciutadà, de com es poden resoldre o intentar solucionar alguns problemes.
3: Si sembla, doncs... Sí, està bé això. Vull dir, de cara a la propera temporada
2: podem tenir...
3: Exacte.
2: Molt bé, doncs, si li sembla, comencem. En Jordi diu, es pot explicar per què la màquina de neteja viària circula habitualment en sentit contrari al de la Morxa? Disposa d'alguna autorització específica per fer-ho?
3: Són serveis municipals i sí, en teoria hi ha d'haver un altre... un treballador que adverteix, no?, que hi ha una màquina que està de baixada, però al final és un tema operatiu, perquè si no només es netejaria una banda i al final és optimitzar temps i recursos.
2: Per tant, és habitual, si un ciutadà veu que en algun punt vagi contra la circulació, diguéssim que està admès o conegut perquè es pugui fer, no?
3: Exacte.
2: Perquè en situacions entenc que és això, no?
3: Exacte, no, a veure, no aniràs a la Nacional en contradirecció, però en algun punt de carrer o en algun cap de carrer sí.
2: Molt bé, també en aquesta mateixa pregunta en Jordi ens preguntes quines mesures adopta l'Ajuntament, diu, per garantir que el personal que viatja en aquests vehicles compleixi les normes de seguretat, especialment pel que fa a l'ús de telèfons mòbils durant la prestació del servei.
3: M'imagino que la pregunta va en la línia de que deu haver trobat algú que, a veure, és evident que ni amb un vehicle municipal ni amb un vehicle privat es pot utilitzar el telèfon mentre estàs conduint. Per tant, això sí que no estaria permès pel que fa a les normes de prevenció de riscos laborals. Hi ha una empresa que se'n cuida de tots els treballadors municipals i que en teoria obliga a complir-los. L'altra cosa és que el treballador, doncs, no vulgui utilitzar uns cascs perquè li molesten, que no hauria de ser. Però en qualsevol cas, si la pregunta és d'aquestes preguntes trampa, de que es poden utilitzar els mitjans, un telèfon no es pot utilitzar ni anant amb patinet, ni anant amb bicicleta, ni anant amb cotxe. Per tant, això sí que és sancionable i en aquest cas no ho ha de dir un aquí, sinó que hauria de trucar a la policia o a l'Ajuntament.
2: Seguim. L'Anna demana més manteniment a les illes de contenidors a Terra Brava. Diu, hi ha abocaments fora dels contenidors i sovint no es netegen.
3: Es netegen sempre i la gent és molt marrana i és la pregunta que diem. Bueno, la pregunta...
2: Recurrent,
3: no és només a Terra Brava, és en altres punts. Ara mateix, abans d'entrar, també rebia una imatge d'una de les illes de Sant Pere amb un abocament absolutament incontrolat de trastos i de tot, i el que fem és avisar que hi ha alertada que hi ha aquests tipus d'abocaments, més enllà de les sancions que en posem també en matèria de civisme a través de les càmeres. Al final tenim un problema. I ja no és de que la gent deixi la brossa fora, que també, les bosses, sinó d'absolutament tots els trastos de buidades completes de pisos en illes de contenidors. És un fet que és un efecte col·lateral d'un altre problema que tenim relacionat amb l'habitatge i que estem intentant lluitar-ho de totes bandes.
2: És una pregunta recurrent i no sé si també és compartida amb altres municipis aquesta problemàtica i si n'han parlat i si algun poble està experimentant algun altre sistema per intentar
3: resoldre-ho. No, altres pobles, el que ens passa a nosaltres també, el problema que tenim compartit és que en pobles on s'està utilitzant, on s'està implantant, vull dir, la recollida porta a porta, fa que els pobles que no la tenim implantada i per tant tu pots llançar l'hora que vulguis i el dia que vulguis la brossa dins els contenidors, fa que molta gent que en altres pobles dels voltants només poden treure X dies l'orgànica, X dies la... fa que tinguem un turisme d'escombraries, que se'n diu, i tots aquests, alguns veïns d'aquests pobles on s'ha implantat el porta a porta utilitzin els nostres contenidors també per deixar les escombraries. Això s'ha donat en el nostre poble i també en pobles del voltant. Per exemple, a Fogàs també s'ha trobat que quan Hostalric es va implantar aquest sistema, els seus contenidors van quedar plens de seguida. Ens hi hem trobat en aquest cas en temes de porta a porta, amb temes d'abocaments. També hi ha altres pobles més costaners que també es troben matalassos, armaris en els contenidors que a més en altres pobles tenen xipats. Al final no és allò el mal de muchos consuelo de tontos, però quan veus xarxes del que passa a altres alcaldes, la problemàtica generalitzada, però clar, jo me'n sento del que passa al meu poble, intentes resoldre el que passa al teu poble, i en aquestes estem, amb una lluita contra l'incivisme, que és molt difícil resoldre si no ve de base, si no és un problema d'educació, i l'altre és, evidentment, una part de responsabilitat de millora del servei que estem treballant i esperem que aquest estiu comenci a veure la llum.
2: Perquè no insistir en aquest aspecte, clar, que un poble faci una cosa i l'altre faci una altra, sembla que a vegades és el que diu vostè, no?, que provoca problemes. No existeix un organisme, no sé si Generalitat, Consell Comarcal, que pogués posar una mica d'ordre en tot això.
3: Però cada poble té la seva idiosincràsia. Hi ha pobles petits que podràs fer una recollida selectiva porta a porta perquè el municipi és petit i t'ho permet fer, i fins i tot perquè la gent és molt cívica i molt conscient. Passa especialment en pobles de l'Empordà i en pobles petits. Altres pobles dispersos com el nostre és absolutament impossible implantar un porta a porta més enllà del comercial, que és el que tenim establert, sobretot en tema de recollida de paper i cartró. A Tordera és impossible fer un porta a porta entre només comptant això, la nostra dispersió territorial. Per això tant la Generalitat com l'Agència Catalana de Residus ho posa a criteri de cada municipi i escollir el sistema que més li convingui. Ara bé, haurem de complir una normativa, que és que la taxa sigui justa i equitativa, és a dir, que tothom pagui pel servei pel cost del servei, i l'altre que hem de tendir cap al 2030, que és que contra tu més reciclis, menys pagaràs la taxa. O sigui que haurem de passar tots per al xipatge de contenidors. Ja s'està donant en alguns pobles que o bé fan tancats i has d'entrar en targeta, o bé has d'obrir el contenidor amb qualsevol, o amb el mòbil o amb el QR. Mentalitzem-nos que anem cap aquí. Per tant, si ara no som capaços d'utilitzar els contenidors que estan oberts i que pots llançar a qualsevol hora del dia, no m'imagino què passarà el dia que haguem d'obrir-los amb targeta o amb QR o amb un clauer com aquests de les alarmes. Vull pensar que funcionarà, perquè cada vegada que obris el contenidor això et generarà una resta, no? un descompte en la teva taxa d'escombraries, però veurem què passa.
2: Però diu que anem cap aquí.
3: Sí, evidentment, a partir del 2030-31 hauran d'estar tots els contenidors xipats. Anem cap aquí, com tots els pobles, Ara hi ha alguns que han estat més pioners, que n'han pagat les conseqüències enormement, perquè per exemple l'alcalde de Premià ha tingut molts problemes amb aquesta gestió de brossa, perquè ha estat dels primers a implantar-ho, i evidentment penso que a nivell general no s'ha fet una bona difusió i promoció de per què hem de tendir cap aquí. Sembla que els ajuntaments ens ho haguem tret de la màniga i no és així, ni la taxa ni aquest sistema, i això, alguns ajuntaments que han estat els primers han tingut molts problemes amb recollida perquè la gent no en tenia, llavors generava molta brossa al carrer. Si nosaltres sense tenir-ho ja tenim aquest problema, imagina't quan s'implanti el sistema. Haurem de fer unes molt bones campanyes de comunicació.
2: Molt bé, 2030, que el tenim aquí.
3: Sí, ja toca.
2: Molt bé, avancem, tenim més preguntes. L'Helena diu, veient la calor que ja fa, finals de maig la piscina no es podria obrir abans, a començaments de juny, proposa?
3: Sí, és un tema que també teníem damunt la taula. De fet, a partir del Memorial Barceló la piscina ja està en disposició, però ve arrel de perquè el contracte que tenim de socorristes i taquilles de gestió de piscines està establert a partir del 20 de juny. El podíem avançar una setmana perfectament perquè la piscina està a disposició, i és un tema recurrent que sempre tenim damunt la taula, però ens lliga el tema del contracte.
2: Seguim, en francès. Diu, el senyor del transport porcí, com és que encara hi és sota casa nostra, darrere de l'escola Ignasi Iglesias? Fins quan, diu, haurem d'aguantar la pudor a porcs que deixa quan passa? Perquè aquesta persona, pregunta, té tanta impunitat per fer el que vol, malgrat que l'Ajuntament sap tot el que fa.
3: Aquest senyor té una empresa de transports, en aquest cas de transport porcí, i com sap aquest senyor en francès, que en el que ja ens hem reunit alguna vegada, allò té un ús provisional que està admès per fer-hi aquest aparcament. A partir d'aquí, si fa pudor o no pudor, són animals i és l'activitat a la que es dedica el senyor, igual que de tant en tant també fan pudor les empreses químiques que hi ha en el sector de Palafolls i que arriben també el veïnat de Fibracolor. És una activitat regulada, és veritat, amb un àmbit provisional, com ja li hem explicat a aquest senyor, amb una visita particular que hem fet al despatx.
2: L'estiu suposo que s'accentuen les problemàtiques a la via pública pel fet d'estar amb finestres obertes, balcons oberts...
3: S'accentuen les pudors, en aquest cas, d'aquest veí que es queixa de l'olor del camió dels porcs, de les deixalles, dels lladrucs de gos, dels petards, del xivarri al carrer... Sí, al final dormia amb finestres obertes, de les motos, de les músiques. O sigui, aquests últims dies, ja moltes de les queixes que hem rebut a la policia, a banda dels lladrucs de gos, són sobretot música, la música alta, però també del xivarri al carrer, de quan es formen doncs, les colles de joves. Sí, tot s'accentua. Ara començarem també amb els petards. Ara començaran l'època de les queixes per sorolls i per lladrucs de gos, que us en faríeu creus. Les actuacions que ha de fer la policia al llarg del dia per molèsties per gossos, pels lladrucs dels gossos. Moltes, moltes.
2: Seguim. En Cristian ens fa una observació, li comentava abans al començar, diu, la meva observació sobre el centre del poble, observo que hi ha carrers força nets, no hi ha males herbes per les voreres, però llavors vaig a urbanitzacions d'on vinc i em trobo que les voreres són boscos plenes de fulles, herbes i estan molt descuidades. La meva pregunta és si és per falta de mitjans que sigui així. Diu, si és així, per falta de mitjans puc proposar solucions diverses i efectives, com incentivar el veí que si la manté neta tingui una bonificació en impostos, o també proposo que havent-hi persones que han de fer hores socials per X motius puguin aprofitar aquestes persones i crear un grup de petits netejadors per aquest tipus de casos. A poc a poc, diu, així es podria tenir la casa neta.
3: Agraeixo la proposta i és veritat, al final quan no arribem a tot arreu és per falta de recursos. Pel que fa a les urbanitzacions i que hi hagin herbes a les voreres, és cert, i ja vaig comentar l'últim programa que vam fer la contractació per fer dues batudes en el que queda l'any per poder eliminar les herbes de les voreres, que ja han començat, per tant en breu hauria d'estar resolt. Ara bé, diu, al centre no hi ha herbes i a les urbanitzacions sí, no és veritat. No hi ha herbes allà on la gent voluntàriament i perquè és la porta de casa seva les treu, val? Per tant, hi ha un tema de responsabilitat ciutadana de tenir l'entrada a casa teva digna i neta com voldries, no esperar que sigui l'Ajuntament que et resolgui si tu vols tenir, no costa res arrencar les herbes. Això passa, està net, sobretot on els veïns es cuiden de tenir la vorera neta, i encara cada cop menys, però encara hi ha gent i veïns que escombren la seva vorera, i altres zones del centre del poble que tenen les mateixes herbes, i em queixo de la mateixa manera que em queixo de l'estat de les voreres de les urbanitzacions, i que per això fem batudes extraordinàries. Pel que fa a les solucions que proposa, una era això, no? Incentivar amb bonificació, no, jo més que

0: l'espai públic i millorar-ne les condicions, sí que ens plantegem la possibilitat de que hi hagi un descompte o una bonificació a l'hora de demanar aquesta llicència d'obres. Per tant, és no posar un cost afegit a aquesta millora de la façana, que al final el que fa és millorar el nostre espai públic. Sí, és més fàcil perquè tu aleshores, quan demanes la llicència, és molt més fàcil poder-ne aplicar un descompte. És molt més difícil d'aplicar aquest descompte perquè tu us compris la casa, perquè no tens manera de demostrar-ho. Ja sabeu que l'Ajuntament, la burocràcia, s'ha de demostrar tot. Per tant, ens estem plantejant les vies d'envelliment de l'espai públic a través de, no premiar, però sí facilitar que la gent pugui arranjar o pintar la seva façana. Pel que diu de les persones que han de complir amb els serveis socials a canvi de rebaixa de condemnes.
1: Sí, obres socials.
0: Estem treballant amb el Departament de Justícia perquè això sigui possible en alguns casos. Sí que és veritat que hi ha alguns casos que es poden aplicar, em sembla que és a través de, per restar pèrdua de carnets de punts de conduir, sí, que en tenim alguns, però també és veritat que tenir aquest tipus de persones fent aquest tipus de serveis no sempre garanteix que els resultats siguin els que esperem, entre d'altres perquè el personal de l'Ajuntament s'ha de dedicar a comprovar efectivament que aquesta gent faci la feina. Per tant, tenim poc personal, i el poc personal que tenim o bé es dedica a fer la feina que ha de fer o bé es dedica a controlar que la gent que tenim per fer aquesta feina de manera gratuïta la faci. És complicat de gestionar perquè en tenim pocs per una banda, i si els hem de, si hem de vigilar, portar-los, fer-li un seguiment, fer-li una tutoria, no anem sobrats de personal. Per tant, sí, però amb mesura. I moltes vegades aquesta gent el que fa és, no, anava a dir, no fer perdre el temps, però és veritat, impedir que el que ha d'estar al carrer fent feina pugui fer-la perquè ha d'estar pendent de que l'altre la faci. Posem-ho tot damunt la balança a l'hora de...
1: Complicat,
0: de decidir,
1: per tant,
0: de decidir. Sí, al final hem d'anar a buscar mètodes més imaginatius, més creatius, que ens facin optimitzar el temps i els recursos que tenim perquè siguin realment, perquè els resultats es vegin, perquè l'administració ja és prou lenta de per si, doncs anem per feina.
1: I sovint també sumem el fet de que tenir urbanitzacions a Tordera, sempre ho explica vostè, ho explicàvem, per exemple, amb el tema de l'aigua i de les tuberies, dels quilòmetres de tuberies que hi ha d'aigua, també parlem de quilòmetres i quilòmetres de voreres, que evidentment és complicat de mantenir.
0: Estem parlant de més de 200 quilòmetres de canonades d'aigua, doncs imagineu-vos amb tots els quilometratges de voreres.
1: Més coses. La Nina pregunta si es pot revisar el preu de la piscina i de l'abonament.
0: Aquest any ja no, és el preu que és perquè és el que es va revisar durant les ordenances del mes d'octubre de l'any passat, i per tant haurem de passar per ordenances del mes d'octubre d'aquest any perquè siguin d'aplicació l'any vinent. Sí que sé que vàrem establir uns nous abonaments, ara no recordo si familiars o mensuals. Això sí que es va establir, però el preu és el mateix que era l'any passat.
1: Hem vist que s'han regalat, de fet, dues entrades, si no vaig equivocat, per alumnes a les escoles de Tordera.
0: Sí.
1: No sé si hi ha també altres mitjans d'aquest sentit.
0: Recordem que hi ha això, les dues entrades per alumne, i a més que tant, cada vegada que el Procicat declari onades de calor en el nostre terme municipal, o que estiguem inclosos a l'àmbit de referència, també la piscina serà gratuïta, ja ho vàrem fer així l'any passat també, que quan es dictamini per Generalitat onada de calor en el nostre terme, doncs també tindrà gratuïtat.
1: En Pere diu, fa dies que hi ha un vehicle accidentat al camí de Sant Pere del Bosc. Entenc que és la zona de Sant Daniel, pregunta si es té coneixença i si es retirarà.
0: Depèn de si és el terme municipal de Tordera o Sant Pere del Bosc de Lloret. Per tant, no, parlarem amb la policia.
1: En Carles pregunta si és, insisteix en que caldria fer controls acústics, diu, a les motos a la zona de Sant Pere, diu, perquè és horrible.
0: Sí, i estic d'acord, i sempre és la mateixa moto.
1: Ah, és la mateixa
0: sí,
1: moto.
0: Sí, és la mateixa moto, són dues motos, però sí, en sóc conscient perquè deu ser algun veí de Sant Pere, i ara és el que dèiem, no? A tots els finestres obertes i molesten moltíssim. Estic d'acord i la policia n'està al tanto.
1: L'Helena diu si es podria obrir una drecera per Can Domènec per no haver de fer tota la volta per Sant Cebrià. Diu, estaria bé disposar d'un camí més directe.
0: Estaria molt bé, però mira, obrir camins és un tema complicat perquè els camins estan establerts per pla general, hi ha camins d'àmbit públic, camins d'àmbit privat, i no és tan fàcil com passar una maquinada i obrir una drecera, i més a més quan... topem que hi ha dues administracions, amb l'Ajuntament de Sant Cebrià, amb el nostre és completament difícil, els camins estan marcats pels plans generals, i a més a més

0: hi ha plans urbanístics i no és fàcil, tant de poc poguéssim obrir, no? Passaré una maquinada i obricaments i no és fàcil. Ara ens ho estàvem plantejant també de finalitzar el carrer Maresme a la zona de Sant Andreu, però també hi ha un tràmit urbanístic que hem de fer que ens alliberaria molt la circulació a tot el barri i ens ho estem plantejant, però justament perquè aquest camí sí ja està previst en el pla general.
1: Estaríem parlant de la zona del tanatori.
0: Correcte,
1: per darrere, que hi ha un camí
0: exacte.
1: Allà que queda tancat.
0: Sí,
1: queda,
0: sí, és un pla parcial, que són res, 40-50 metres, que poder obrir aquest carrer donaria molta mobilitat al barri. És una petició que ens fan els veïns i que ens estem mirant detingudament per fer-ho possible, si hi ha d'haver algun tema de sessions, però és un tema urbanístic complex que hi estem treballant, però sí que seria una millora pel barri. Ara bé, podem treballar-ho perquè això ja està previst en el pla general i seria una millora de mobilitat.
1: Per tant, clar, aquí estem parlant de dos pobles, en deies vostè segurament el pla general de Sant Cebrià, el pla general de Tordera.
0: Bueno,
1: i...
0: marcar, no?, aquest camí que ens planteja per anar de via directa, si està previst al nostre pla general, si no està previst, és en el pla general de Sant Cebrià, és complicat.
1: En tot cas, per començar a fer alguna cosa, l'Helena què hauria de fer? Enviar una instància...
0: Sí, al Departament d'Urbanisme. Bueno, enviar una instància a l'Ajuntament proposant aquesta obertura i des de serveis tècnics ens ho podríem començar a mirar, a veure si exactament aquest camí està previst en pla general o no. Jo diria que no, perquè a més la urbanització de Can Domènec encara és una de les que consten com a no resoltes, amb dèficits urbanístics, per tant, com a no urbanitzada formalment és complicat.
1: L'Anna demana més neteja a Mas Mora. No sé si vol afegir alguna cosa més del que ja ha anat dient.
0: No, estem amb el tema de les batudes, exacte. Hem començat a fer batudes a voreres, es veurà de seguida quan no hi hagi herbes a les voreres una mica més neta, però vaja, la neteja de Mas Mora és el que he dit moltes, Mas Mora i urbanitzacions, afortunadament són herbes, espinassa, que amb aquesta batuda espero que quedi neta. No es tracta de que hi hagin plàstics, ni llaunes, ni bosses pel terra, o com a mínim no hauria de ser, perquè tampoc hi ha tant de trànsit de persones com ens podem trobar aquí al centre.
1: I l'última, la Lucía, diu que s'haurien de netejar les males herbes a les voreres de Sant Pere.
0: Veus, és que estem allà mateix. Tenim herbes per tot arreu, qui té la herba davant de casa la treu, el que no espera que ho faci l'Ajuntament, i l'Ajuntament anem al ritme que anem, i ara hem començat a fer les batudes, però hi han herbes a les voreres a per tot arreu. A més, també compteu que no llancem cap producte químic perquè no ens acreixin, amb la qual també fa que cada vegada que plou una mica rebrotin les herbes amb molta força. Si els poguéssim utilitzar, doncs segurament ens estalviaríem molta part de la feina, però no utilitzem productes químics a la via pública. Per tant, això et fa també que ens rebrotin de manera natural, evidentment.
1: Molt bé, alcaldessa, acabem el programa d'avui. En principi ens han comunicat des del seu gabinet de comunicació que seguirem durant la temporada d'estiu fent l'alcaldessa Respon.
0: Perfecte.
1: Per tant, doncs ens anirem veient cada 15 dies. Sí, però que vostè ja han publicat ara tot el programa d'activitats, diguéssim, d'estiu, que no són festa major,
0: no.
1: També com sempre,
0: festes de barri,
1: diversitat d'activitats, que anirem seguint doncs, també en els serveis informatius. Agrair-li.
0: Aquest cap de setmana ja comença, bueno, al final, el mes de juny, ja comença tota l'activitat i cada cap de setmana tenim coses, o sigui, endavant.
1: No, posaré en el compromís que ens destaqui alguna cosa, perquè com dic, hi ha moltes
0: hi ha
1: i per
0: moltes.
1: Tant ja anirem repassant.
0: Sí, cadascú segur que troba el seu, no?, la seva activitat de preferència i de gust. Convido que tothom visiti el web, per exemple, hi ha tot el programa d'activitats més altres que es van afegint i per tant tothom segur que hi troba alguna cosa que li agrada per participar-hi.
1: Molt bé, doncs li agraïm que sigui aquí i l'emplacem per d'aquí 15 dies.
0: Que vagi bé.
1: A vostès gràcies per la seva atenció i fins la propera. Adéu-siau.
2: 107.1 FM Ràdio Tordera.
3: Ara a Dental Company Tordera t'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 1302 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: 107.1 FM Tordera.
5: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
6: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
5: A la portada de la web i a les xarxes socials, et continuarem recomanant els tres àudios destacats de cada jornada. Però ara, tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
6: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
5: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara, més fàcil.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Comencem l'apartat d'efemèrides fent memòria, recordant fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys. Ens situem a la setmana del 15 al 21 de juny. Fa un any, Salut implantava un nou mètode més eficient per detectar el càncer de coll uterí. La mesura, que s'havia desplegat ja a la Regió Sanitària de Girona, ho feia amb la participació de la Corporació de Salut del Maresme i de la Selva i dels hospitals de Calella i Blanes. Ho explicava la doctora Marta González, cap del Servei de Ginecologia i Obstetrícia de la Corporació.
1: Canviem el paradigma. Fins ara el que fèiem era, amb la citologia, és a dir, amb el Papa Nicolau de tota la vida, el que fèiem era buscar cèl·lules que fossin alterades i que ens donguessin pistes de que aquella pacient podia tenir un càncer de coll de matriu. Ara no. Ara el que fem és busquem el virus, i al determinar el virus, doncs ja podem saber que aquella pacient té possibilitats de poder tenir un càncer de coll de matriu. Per tant, canvia molt. Doncs ara, abans buscàvem cèl·lules alterades, ara busquem pacients portadores de virus que siguin aquelles les que haurem de fer un seguiment per poder realment saber si tenen patologia o no en tenen. La mostra abans el que fèiem era, venia una pacient, agafàvem una mostra, una llamineta, si recordeu una mica què fa el ginecòleg quan ens fa la revisió, i preníem una sèrie de mostres amb un vidret. Llavors automàticament el patòleg estudiava amb un microscopi allò i ens deia, doncs mira, les cèl·lules estan bé o no. Ara no. Ara agafem un potet amb un raspallet, prenem una sola mostra i això se'n va al laboratori de microbiologia i ens diuen, aquesta pacient és portadora del virus del papiloma. I dintre del virus del papiloma, a sobre, ens diuen més informació, que és si és un virus d'alt risc o si és un virus de baix risc, perquè el papiloma no n'hi ha un, n'hi ha més de 100 serotips, i n'hi ha que són més dolents, altres que són menys dolents. I en funció del tipus de virus que té, si és d'alt risc o de baix risc, doncs aleshores nosaltres també hem de fer un seguiment a un altre.
0: Fa un any us explicàvem que la delegada del govern a Barcelona visitava Tordera per abordar els reptes al nostre poble. S'havien tractat temes com els dèficits urbanístics en urbanitzacions, les dificultats en transport escolar i la planificació educativa, entre d'altres. Escoltem la delegada del govern en la seva visita a Tordera fa un any.
2: I destacaria la problemàtica de les urbanitzacions amb dèficits urbanístics, com és lògic, perquè estem parlant d'un municipi amb una dimensió, amb una extensió molt gran, més de 80 quilòmetres quadrats, i per tant això comporta d'una banda una sèrie de problemàtiques des del punt de vista del desplaçament als centres educatius i d'altres també, i és imprescindible treballar en aquest sentit. I puc anunciar a més que des del govern de la Generalitat fa mesos que s'està treballant en fer alguna modificació legal per poder resoldre, no només a Tordera, sinó en altres municipis que també es veuen afectats, aquesta problemàtica, una problemàtica que haurem de consensuar amb els alcaldes i alcaldesses.
0: Anem a fa 5 anys, l'any 2021, el mercat de Tordera acollia un punt de recollida d'envasos bescanviables per vals de descompte a les parades adherides a una campanya que s'havia impulsat des del consistori. Així ho anunciava aleshores la regidora de Mercats i Promoció Econòmica, Nàdia Cantero.
3: Aquestes parades que estaran adherides a la campanya tindran un cartell on indicaran la seva participació dintre d'aquesta nova campanya, que a més té com a intenció incentivar el consum i dinamitzar el mercat dels diumenges. Tenim en compte també que actuacions com aquesta dona continuïtat a aquestes campanyes que hem iniciat fa uns mesos ja des de Promoció Econòmica i Medi Ambient, per tal d'eliminar l'ús del plàstic d'un sol ús en els comerços i de conscienciar a la gent sobre el medi ambient i la necessitat de caminar cap al residu zero. Aquest punt de reciclatge el trobarem al carrer Puigverd, al costat del punt d'informació del Parc del Montnegre Corredor, i ho trobarem des d'aquest diumenge i el tindrem fins al dia 25 de juliol.
0: Fa 5 anys també es presentava oficialment l'Espai Agrari de la Baixa Tordera, un espai agrari que ja en l'actualitat està més que consolidat. Escoltem el que explicava fa 5 anys el regidor de Medi Rural, Xavier Pla.
4: Un projecte que ens ha de permetre que anem junts de la mà, el sector privat i el sector públic, i ens ha de permetre en els propers anys portar projectes interessants per aquest espai agrícola i forestal de la Baixa Tordera. És, sens dubte, un repte apassionant, que un repte que es planteja a mig i llarg termini, en el qual tindran també presència destacada al sector. Cal dir que no serà fàcil, però el 17 de juny serà el punt de partida de l'espai agrari de la Baixa Tordera.
0: Anem més enrere en el temps, ens situem al 2016. Fa 10 anys, la policia local de Tordera comptava des d'aquells dies amb una patrulla rural, la qual actuava a urbanitzacions i agregats rurals. Els agents, a més de realitzar les habituals tasques de vigilància, estaven en contacte permanent amb els representants de les associacions de veïns. Explicava aleshores la novetat la regidora de l'any 2016 de Seguretat, Sílvia Català.
5: Aquesta patrulla rural el que fa és comunicar-se amb totes les associacions de veïns de totes les organitzacions que tenim i de veïnats i posar-se en contacte, amb contacte sovint amb aquests presidents per tal de que ens facin arribar quines són doncs, les seves preocupacions, doncs, quines són les problemàtiques que es poden tenir. Tenir un contacte directe amb aquest col·lectiu per tal de planificar i per donar uns consells en aquests col·lectius que són agregats rurals o bé urbanitzacions o bé barris. Llavors, aquesta unitat, doncs, s'agafen tot una sèrie de dades. Per què? Simplement doncs, perquè quan hi hagi una emergència doncs, sigui molt més ràpida i molt més eficaç aquesta resposta per part de la policia local.
0: Fa 10 anys també us explicàvem que l'Associació de Propietaris Forestals del Montnegre iniciava la campanya de lleva del suro. En Martí Rossell, enginyer forestal, apuntava que la zona del Montnegre era molt rica amb alzines sureres.
6: Nosaltres, que som l'Associació Propietària del Montnegre Corredor, doncs treballem en tot l'àmbit del Montnegre i el Corredor, per tant, des de Mataró fins a Tordera, en els diferents boscos dels propietaris que som socis de l'associació. I és una àrea important a nivell català, al sud on no es troba tot Catalunya, es localitza més aviat a la banda est del país, la meitat est, i dins d'aquesta és una de les àrees importants del Montnegre Corredor. Altres àrees són les Illeries, el Montseny, tota la zona dels Empordàs, Gavarres, però el Montnegre Corredor és una zona que encara s'ha mantingut bastant l'activitat.

0: Ens situem a fa 15 anys enrere, el 2011, s'enderrocava el dipòsit d'aigua de Fibracolor, símbol de l'empresa tordarenca. També fa 15 anys el Parc del Montnegre i el Corredor recuperava la seva diversitat biològica al seu pas pels municipis de Sant Celoni, Fogars de la Selva i Tordera. El director del parc, Antoni Bombí, havia destacat el projecte que permetia seguir i aconseguir la naturalització d'aquests espais.
1: Aquests espais oberts permetran que algun ramat pugui fer aquí la seva activitat, que abans ho tenia molt més difícil. També estem recuperant espais per a l'agricultura. També aconseguim beneficis en relació als focs forestals. Estem creant elements de defensa passiva contra els focs forestals que s'automantenen, és a dir, es mantenen amb aquesta activitat agrària que s'ha començat a desenvolupar.
0: D'aquesta manera posem punt final avui en aquesta edició de les efemèrides. Com sempre, hem fet memòria, hem recordat fets que succeïen a Tordera una setmana com aquesta, però de diferents anys, com sempre amb l'ajuda dels arxius, dels serveis informatius de Ràdio Tordera i el nostre arxiu sonor. Gràcies per la seva atenció i tornem la setmana vinent.

0: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
1: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93 764 0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 21 de juny. Ahir dissabte obrien les piscines municipals a Tordera, un any més que s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart de l'ESO. Enguany també es faciliten abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions durant l'estiu. A partir d'ahir ja s'han obert les portes als equipaments amb actualitzacions. Com a novetat principal, durant aquest estiu, en cas d'onada de calor decretada pel SECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada a la carretera de l'estació, al bell mig de l'illa de Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i el Parc Prudenci Bertran. Aquest equipament, que disposa de 3 piscines de diferents profunditats i mides amb serveis de vestidors, espai de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de la urbanització. L'horari de les piscines, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 de la tarda, amb excepció del 24 d'agost per festiu. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat del combustible fi encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat al llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla del parc. Als 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents que permetran aportar oxigen i garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un 100% forestal. També amb el suport de les EFs, que garantiran una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Aquesta feina, que es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i de camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Des de l'Ajuntament de Tordera s'informa que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic als nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu i a les colònies aquest estiu 2026. L'ajuda, que s'adreça a menors d'entre 3 i 17 anys empadronats i residents de Tordera que estiguin inscrits a aquests casals o colònies d'estiu. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir infants perquè puguin optar a totes les oportunitats, assegurant que vetllen pels infants que tenen igualtat d'accés a tots els serveis. Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques. Tot això, el caràcter social del Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, que es pot fer a través de l'enllaç de la nostra web a Ràdio Tordera o també per la via app Tràmit. I amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant el mes de juliol. Dilluns, de piscina per combatre la calor en grup. Dimecres, excursions amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al waterwall. I dijous, sortides amb activitats dinàmiques a la platja, vòlei i sessions de geocaching amb bicicleta. Totes amb horari de 10 a 30 a 2:15 del migdia, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i per inscriure's, que ja estan obert el període, els interessats han de contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al telèfon següent: 671 65 06 31. 671 65 06 31. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge 21 de juny, que ha començat l'estiu, i amb això també la calor es manté. Les temperatures que vam tenir el dia d'ahir pugen lleugerament, de fet, per mantenir-se una calor estable, on trobem màximes de 34-35 graus. La sensació de xafogó que, mica en mica, anirà avançant i s'espera que a partir d'avui i fins dimarts pugui haver algun episodi d'onada de calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Argentina.
1: Radio Tordera.

0: Gracias.
1: La emisora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt u FM.

l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

l'emissora que t'escolta. FM.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
2: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, com us diem, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
1: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
4: Bon dia, Eduard.
1: Amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, això sí, primer coneguem la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar, bon dia.
5: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja a aquestes hores del migdia, amb valors que sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I de fet, fins a primeres hores de la tarda, aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims, encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
1: I amb aquesta revetlla de Sant Joan de fons, els agents rurals mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: En plana de successos, el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
3: Aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, on hi ha l'Ajuntament de Tarragona.
1: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit aquest matí d'urgència de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado, que decretava mesures cautelars contra Begoña Gómez.
3: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
1: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
3: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
1: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra, la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. Com us expliquem, el Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any 2026, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
3: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins a demà.
1: Com veiem, un dels territoris que poden marcar els registres més alts és Lleida.
3: Amb aquests pronòstics a Ponent, la paeria s'han reforçat les mesures per protegir la població més vulnerable. Ens dona més detalls des de Lleida Televisió, el Rubén Carbonell.
6: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor i la ciutat es troba en fase 2 del pla operatiu per prevenir els efectes de la calor sobre la salut davant la previsió de diversos dies consecutius amb temperatures extremes. Entre les mesures adoptades, aquest diumenge les piscines municipals han avançat la seva obertura a les 10 del matí per oferir més hores de refugi davant les altes temperatures. A més, la ciutat disposa de més d'una cinquantena de refugis climàtics. Així mateix, des del consistori recorden la importància d'hidratar-se sovint, evitar l'activitat física a les hores centrals del dia i extremar la vigilància sobre la gent gran i altres col·lectius vulnerables. Així ho assegura la regidora de Cultura i Promoció de la ciutat, Pilar Bosch.
7: Avui és el primer de 3 dies consecutius en què es preveu que hi haurà una calor extrema
4: sistema i per tant el que hem fet és obrir espais, refugis climàtics, també activar i coordinar diversos serveis de l'Ajuntament. Doncs recomanem quedar-se a casa, sobretot hidratar-se moltíssim, no estar a l'aire lliure en les hores de màxima calor i els més grans i els més menuts doncs, estar pendents de que tinguin aquesta hidratació.
6: La previsió és que l'episodi de calor es mantingui almenys fins dimarts, coincidint amb la revetlla de Sant Joan.
1: Fins ara, i amb dades del Servei Meteorològic de Catalunya, de 2:15, les màximes de la jornada s'han registrat al Montmell, amb 39 graus, 38 a Tàrrega, 38 també al Canós, a Torroja del Priorat, al Poal i també a Mollerussa, una altra de les zones que també s'espera que les temperatures arribin fins a rècords de, com diem, fins als 40 graus, és a les Terres de l'Ebre, sobretot a les comarques d'interior i de la Vall de l'Ebre.
3: Precisament des d'allà ens n'informen des del 21 Ràdio, Alberto Calatayud.
7: L'estiu ha arribat a les Terres de l'Ebre amb la primera onada de calor de la temporada. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat l'avís per temperatures màximes extremes que en punts de l'interior ja se situen per damunt dels 35 graus. Segons les dades del Meteocat, la Ribera d'Ebre concentra els valors més alts de la jornada encapçalats per Vinebre amb una màxima provisional de 37 graus, seguida d'Aldover amb 36,2 graus i Benissanet amb 36 graus nets. A la línia de costa i al delta, els termòmetres es mantenen continguts per davall dels 30 graus, tot i que la humitat relativa frega el 70% i eleva la sensació tèrmica. Davant d'aquest episodi, Protecció Civil recomana restringir les activitats físiques a l'aire lliure durant les hores centrals del dia i demana mantenir una hidratació constant. Les previsions indiquen que les temperatures elevades persistiran durant les pròximes jornades.
1: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
3: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc està prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzant maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades a una franja de 400 metres al seu voltant o llençar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
1: Amb aquest escenari, pel que fa als embassaments, Catalunya afronta l'inici d'aquest estiu amb els pantans plens, i això ha passat 2 anys després del pic àlgid de la sequera. Llavors, ara, el 2026, la situació és ben diferent.
3: Els embassaments a les conques internes freguen el 95% de capacitat i els de la Confederació Hidrogràfica de l'Ebre estan a prop del 90%. Tenim aigua embassada per més d'un any. Tot plegat hi ha contribuït, sobretot, la pluja, però també l'esforç des de diferents àmbits per optimitzar l'ús de l'aigua. Ens donen tots els detalls al Lluís Mata.
8: En el punt més àlgid de la sequera, la primavera d'ara fa 2 anys, els embassaments de les conques internes van caure per sota del llindar d'emergència, un 16%. Un llindar que van sobrepassar situant-se fins i tot per sota del 15%. La imatge dels pantans, com el de la Baells o el de Sau, eren ben eloqüents. Ara, en canvi, superen en conjunt el 94% i alguns freguen la màxima capacitat. Què ha passat en aquests 2 anys? Doncs, sobretot, que ha plogut, però també que s'ha fet bona feina en la reducció de pèrdues. Ho destaca Enrique Velasco, que és cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'ACA.
9: Els ajuntaments en aquesta sequera estan fent esforços per millorar les seves captacions, eliminar fugues en les xarxes principals, també en les xarxes de distribució. Ara, pràcticament, tots els municipis tenen una ordenança municipal de gestió de l'aigua en temps de sequera, o sigui, quan hi ha mancances, i aquest tema s'ha introduït en la governança municipal. També les empreses, vull dir, que la sequera ha mogut molta cosa, i el regadiu també. Jo crec que la sequera ha tocat a tothom, i tothom ha vist que s'havia de ficar les piles més intensament.
8: Tant l'administració pública com les empreses han aplicat plans d'estalvi per guanyar eficiència en l'ús de l'aigua, de manera que els embassaments es buiden més lentament. En el pitjor dels casos, en la situació actual, tenim aigua per més d'un any.
9: En la hipòtesi que no arribés aigua, nosaltres aguantaríem un any perfectament. Perquè és que arriba aigua. I a més també tenim les desaladores, que cada cop tenen un paper més important.
8: D'estar per sota del 15%, a fregar el 95% de capacitat, però encara que els embassaments estiguin plens, no es pot abaixar la guàrdia.
9: Avui és el primer dia de la pròxima sequera, per tant, hem de ser curosos amb l'ús de l'aigua.
1: Obrim plana de successos. El tercer menor que estava en estat crític després de l'accident del passat divendres, a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
3: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys i ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí a un quart d'una s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
1: I un altre apunt de successos, en aquest cas els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal, de la línia L5.
3: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destrabada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a la mateixa estació i en la mateixa franja horària.
1: Obrim plana política, i és que la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins demà.
3: La reunió s'ha fet després que ahir dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar les mesures procedents contra Peinado per qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura del judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Els vocals conservadors, però, han demanat més temps per al debat.
1: I al fil d'aquest cas, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Néstor Tasun, insta al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquest i d'altres presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
3: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres, i ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
10: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE. El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
3: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
1: I ja a casa nostra, dia clau per a Junts per Catalunya, ja que avui es coneixerà quin serà el candidat a l'alcaldia de Barcelona per les eleccions municipals de l'any vinent.
3: Les votacions es van obrir ahir dissabte a les 10 del matí i els resultats s'esperen sobre cap a 7:45 d'aquesta tarda. El procés arriba després de mesos de moviments interns, contactes, renúncies i intents de construir una candidatura de consens que no han acabat prosperant. En aquest escenari hi ha fins a 4 candidats: el president del grup municipal, Jordi Martí Galbis, la diputada del Congrés, Pilar Calvo, l'advocat Jaume Alonso Cuevillas i la diputada del Parlament, Glòria Freixa.
1: Passem ara a parlar de la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, que ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
3: És un procés que comptarà amb la veu dels municipis, assegura Paneque, per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit el programa Ciutadella.
11: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, Jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
3: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
1: I hem de parlar ara de l'ELA, i és que des del març d'aquest any el Parlament de la Generalitat ha aprovat modificar la llei per millorar la qualitat de vida de les persones que precisament pateixen l'esclerosi lateral amiotròfica.
3: Es tracta d'unes ajudes de fins a 15.000 euros mensuals per tal que el cost de l'assistència no recaigui sobre les famílies. Des de la Fundació Catalana de l'ELA, Miquel Valls... Des del Miquel Valls vetllen perquè les ajudes arribin a qui ho necessiten, tot i que apunten que tarda en arribar per temes burocràtics. En parlem avui, que es commemora el Dia Mundial d'aquesta malaltia. Ens n'informa Caral Tàries.
12: A Catalunya hi ha unes 800 persones afectades amb ELA, una malaltia que avança ràpid i sense control. És per això que necessiten unes cures sanitàries especialitzades a domicili 24 hores. Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls, atenen més de 670 persones durant l'any amb l'objectiu d'acompanyar els malalts i els seus cuidadors. Anna Rigola és la responsable de comunicació de la Fundació.
13: Si l'ajuda no arriba a poder pagar totes aquestes cures, doncs què passa? Que continuem igual, en què els cuidadors principals continuen sent les famílies, la seva cura, que no és una cura, però és el que necessiten, continua sense estar agafada.
12: L'aprovació de les ajudes per part del Parlament poden arribar fins als 15.000 euros mensuals. Tot i que ja hi ha famílies catalanes que han rebut aquests primers ajuts, des de la Fundació remarquen que els tràmits burocràtics són lents.
13: Però sobretot estan costant d'arribar a nivell burocràtic, perquè al ser una ajuda nova, ningú sap més o menys què s'ha de fer, com s'ha de fer, quins són els temps, i està costant. Nosaltres des de la Fundació estem ajudant a tots els afectats que poden demanar aquesta ajuda, estem accelerant aquests tràmits amb el Departament de Drets Socials i estem en constant contacte, però realment aquestes ajudes haurien d'haver arribat molt abans.
12: Des de la Fundació Catalana d'ELA, Miquel Valls insisteixen que seguiran treballant per donar visibilitat d'aquesta malaltia i que vigilaran perquè les ajudes s'apliquin i arribin a totes les persones que les necessiten.
1: L'estiu astronòmic també ha començat avui, ho ha fet a les 10:24, segons els càlculs fets per l'Observatori Astronòmic Nacional de l'Institut Geogràfic Nacional.
3: Aquest serà l'estació més llarga de l'any. Tindrà una durada de 93 dies i quasi 16 hores i s'allargarà fins a l'encara llunyà 23 de setembre, dia que tindrem l'equinoci de tardor a les 2 de la matinada. Avui el sol ha sortit a les 6:18 i no marxarà fins a les 9:28. Per tant, tindrem 15 hores i 10 minuts en el que serà el dia més llarg de l'any. Pel que fa a les previsions climàtiques, s'espera un estiu amb una tendència clara. Tant el juliol com l'agost i el setembre tenen molts números de ser més càlids del que seria habitual, tot i que també s'esperen força xàfecs i tronades.
1: I amb el curs escolar acabat i l'estiu ja en marxa, a partir del proper dijous es posen en marxa també la majoria de casals d'estiu al territori.
3: I anem a Vilafranca del Penedès, on enguany la gran novetat és que l'Ajuntament n'ha recuperat la gestió íntegra, municipalitzant els casals amb la voluntat de que cap infant se'n quedi fora. Des de Ràdio Vilafranca, Adrià Fernández.
14: La regidora d'Educació de l'Ajuntament, Gemma Romeu, destaca el treball en xarxa que s'ha fet des dels diferents departaments del consistori i com també s'ha treballat intensament per fer-ne una tarifació social per garantir que les famílies de Vilafranca puguin accedir als casals d'estiu en condicions d'equitat.
15: És la primera vegada doncs, que es municipalitzen els casals d'estiu i s'han municipalitzat també amb una tarificació social. Això també el que fa doncs, és amb l'objectiu que buscàvem. Buscàvem doncs, que tots els nens i nenes doncs, poguessin accedir a aquestes activitats d'estiu, perquè hi creiem fermament en que l'estiu doncs, és important d'afavorir doncs, que tots els nens i nenes puguin accedir a aquestes activitats de lleure.
14: El cost global del casal d'estiu serà de 228.500 euros, dels quals està previst que les famílies aportin el 40% i l'Ajuntament el 60% restant. Des de la regidoria també es destaca que ningú s'ha quedat fora.
1: <totipos> Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant del Sonar, i és que les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who han posat el punt final a un Sonar, com diem, multitudinari, que ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
3: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat precisament amb una programació de més d'un centenar d'actuacions, entre els quals ha destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte DeWitt, la proposta del neerlandès Renier Zonneveld o el show audiovisual de

0: per una indisposició mèdica greu de l'artista. Una cancel·lació d'última hora que també va obligar a ajornar el pregó i el lliurament de premis de l'Associació de Veïns. Però el barri no es queda de braços creuats. Jordi Meses, president de l'Associació Veïnal i Fia Gran Sol, ens avança que ja busquen solucions.
1: En unas fechas próximas, no hay fecha en concreto, pero sí que se mirará, no creo que pase mucho tiempo de poder retomarlo. O sea.
0: La decepció de divendres es va transformar en energia dissabte a la nit. El sextet barceloní Maruja Limón va fer vibrar l'amfiteatre amb la seva proposta vitalista de flamenc, pop i ritmes llatins, demostrant la potència del directe que les ha portat per tot Europa. El públic assistent es mostrava així d'entusiasmat.
2: Una tarda superentretenida.
3: Que tiene mucha gracia.
4: Que a mi m'encanten.
0: El barri de Llefià de Badalona acomiada un cap de setmana de festes i calor i es prepara per a la represa del festival, que promet tornar amb més força.
5: Són les 2:22, moment de parlar d'esports.
6: Notícies en xarxa. Esports.
5: Comencem parlant de bàsquet, de la derrota contundent ahir del Barça al segon partit de la final de la Lliga ACB davant del València per 102-75.
7: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans el partit no va tenir cap història davant la superioritat pels dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que va acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
5: Parlem ara de futbol. Al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
7: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
5: Del futbol ens n'anem al ciclisme amb un apunt d'última hora, perquè la catalana Paula Blasi s'ha proclamat campiona de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha acabat aquest migdia amb la disputa de la tercera i última etapa entre Mataró i Barcelona. Ens ho explica Jordi Cervantes.
8: Marian Bosch, que ha guanyat la tercera i última etapa d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista a Catalunya femenina, on la gran guanyadora, la gran victoriosa, és la ciclista de les Clubes, Paula Blasi, després d'imposar-se ahir en etapa, la segona etapa, en final a la Molina, avui ha confirmat aquesta victòria rotunda d'aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en suma ja de 5 generals guanyades aquest 2026 amb la Ansel Gold Reis, amb la clàssica de Sant Sebastià, també la Volta a Espanya i fa unes setmanes el Tour Internacional del Pirineu. S'afegeix, per tant, aquesta Volta Ciclista a Catalunya i en el futur no gaire llunyà, sinó més aviat proper, amb la seva intentar guanyar també el Tour de França.
5: I hem de parlar avui també d'una celebració. Canviem això sí d'esport, anem a l'hoquei patins femení, perquè ahir, com diem, el Vila-sana va celebrar el primer títol de la seva història.
7: Amb una població de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla de l'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional. La rua també es va celebrar pels carrers de la població. Podem escoltar ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
9: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
10: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
11: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
5: I tanquem amb un apunt de waterpolo, perquè l'Horta continuarà a la màxima divisió femenina.
7: Ha aconseguit superar, doncs, amb èxit el play-out de la permanència al tercer partit, després d'imposar-se al primer i perdre en aquest segon aquesta tarda. L'Horta s'ha imposat d'un gol a l'Irunya per 13-12.

0: i serà un any més de primera divisió femenina de waterpolo.
1: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, qui us ha parlat Adrià Jurado i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
2: Orgull de L, orgull de G.
3: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
4: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
5: Nutrició amb Laura Crosas.
6: L'anyora. L'anyora, tot i ser força desconeguda a nivell popular, és un gradient molt valorat a la cuina espanyola, sobretot a la costa mediterrània, a la zona de Múrcia, Llevant i Catalunya. De fet, és la que dona el toc final a receptes tan conegudes com la salsa de calçots. L'anyora pertany al gènere Capsicum annuum. És un pebrot rodó de color vermell quan és madur, que es deixa assecar al sol i queda rugat i color granat fosc. S'usen innumerables plats i productes del territori perquè porta color, aroma intensa i un sabor dolç distintiu, diferent a la mar que porta el pebrot xoricer de la mateixa espècie. Es va importar d'Amèrica i iniciar el seu cultiu a la regió murciana, des d'on es van estenent. En podreu trobar tot l'any conservades seques penjades a l'aire en enfilalls. Es pot afegir a plats d'arròs, estofats, sopes, salses o com un condiment més. Fresca, es pot coure al forn i traient la cua i les llavors ser la guarnició de qualsevol plat. Si la compreu seca, cal que la rehidrateu, posant-les en remunt tota la nit o com a mínim 4 hores prèvies, amb aigua fresca fent un parell de forats perquè hi penetri l'aigua. Posteriorment, retireu les llavors i separeu la pell de la part carnosa i ja la podeu triturar per fer salses o sofregits. Si la voleu com a condiment per un guisat, l'heu d'afegir al principi i retirar quan el plat estigui llest. Es pot separar la carn de la pell, triturar i tornar a afegir el guisat. A Catalunya és força famosa per ser un dels ingredients indispensables de la salsa de calçots, que acompanyarà les calçotades durant els mesos de gener a abril. Aquesta es sol preparar amb les nyores, caps d'all escalivats, tomàquets escalivats, ametlles torrades, oli d'oliva verge, torrades de pa marades amb vinagre de poma, pebre, pebre vermell dolç, caiena i sal. Ara que ja coneixeu tots els secrets de l'anyora, useu-la com a nou condiment pels vostres plats o compreu-la seca i prepareu una exquisida salsa de calçots casolana.
0: La xarxa de comunicació local.
7: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
7: El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor de l'any, ja que s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arriba avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan.
7: Repassem ara la resta de notícies de la jornada. Adrià Jurado, bon dia.
10: Bon dia, Eduard.
7: Això sí, i amb l'arribada d'aquesta primera onada de calor de l'estiu, coneguem primer la previsió del temps per a les properes hores. Marc Jaureguizar, bon dia.
11: Hola, què tal? Diumenge i arribada de l'estiu per la Porta Gran amb unes temperatures desbocades ja aquestes hores del migdia amb valors que, sobretot, per exemple, a l'interior de Girona ja són molt elevats. I, de fet, fins a primeres hores de la tarda aquests valors podran arribar ja als 40-41 graus al Pla de Lleida, també a l'interior de la Vall de l'Ebre, però, a més, a la comarca del Bages esperem que també la calor fins a primeres hores de la tarda sigui molt intensa. Amb un matí que ha estat molt assolellat, amb el pas de molts núvols alts i prims i encara amb aquesta pols en suspensió, a les properes hores poden aparèixer alguns ruixats aïllats esporàdics, sobretot a la comarca de la Cerdanya. Demà dilluns començarem aquesta nova setmana amb més ruixats de tarda al Pirineu i, sobretot, unes temperatures que encara seran una miqueta més altes. Ho anirem seguint aquí la xarxa. Que tingueu molt bona tarda.
7: I amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals també mantenen actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: En paral·lel, hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: I en plana política, la Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez.
9: Finalment, però, s'ha acabat decidint únicament ajornar el debat fins dilluns.
7: També parlem de successos perquè el tercer menor, que estava en estat crític després de l'accident de divendres a la platja de la Rabassada de Tarragona, també ha mort.
9: Aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori tarragoní.
7: I en els esports, en bàsquet, derrota contundent del Barça en el segon partit de la final de la Lliga CB davant del València per 102-75.
9: La sèrie queda igualada a un i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en Xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Adrià Jurado i jo mateix, Eduard París. El Servei Meteorològic de Catalunya ha activat el primer avís de perill de calor d'aquest any, ja que avui s'esperen temperatures màximes que poden arribar als 40 graus, especialment a Ponent, i en menor mesura al litoral i prelitoral.
9: Segons el Meteocat, la primera onada de calor de l'estiu arribarà avui i s'allargarà almenys fins dimecres, coincidint amb Sant Joan. El termòmetre marcarà, doncs, els 40 graus per primer cop aquest any, però el punt àlgid de l'onada no està previst que arribi fins demà.
7: Com veiem, alerta màxima per l'onada de calor durant aquest cap de setmana a Catalunya, en previsió d'arribar a aquestes temperatures per sobre dels 40 graus, especialment a les comarques de Ponent.
9: Precisament aquest episodi arriba precedit per una anomalia positiva de temperatura des de mitjans de maig i per una precipitació molt escassa des de llavors, sobretot a la Noguera. Ens n'informen des de Balaguer Televisió, Gerard Díaz.
10: Catalunya viu aquest cap de setmana la primera onada de calor intensa de l'any, amb temperatures extremes i humitats relatives molt baixes, sense recuperació nocturna. El Meteocat preveu que avui se superin els llindars de calor intensa en algunes comarques lleidatanes com les Garrigues, la Noguera, el Pla d'Urgell, el Segrià i l'Urgell. A les 12 del migdia d'avui, alguns termòmetres ja vorejaven els 40 graus. Els carrers dels pobles i ciutats es troben més buits de l'habitual, mentre que les terrasses dels bars i les piscines públiques s'omplen de gent fugint de la calor. Adrià és el gerent de la guingueta de les piscines municipals del barri del Seca de Balaguer, plenes a vessar aquests dies.
11: Sí que estem notant que, sobretot des del dijous, que és quan va començar a fer més calor, l'increment de gent és una miqueta millor que fins a altres dies, tant a la piscina com aquí al bar, on les coca-coles se venen soles i les canyes, sobretot, que estan ben fresquetes.
10: Davant d'aquest escenari, Protecció Civil manté activat el Procicat en fase d'alerta per onada de calor, mentre que el Pla d'Actuació per prevenir els efectes sobre la salut es troba en fase 2. Els dies de màxim risc seran aquest diumenge i dilluns 21 i 22 de juny, amb una lleugera tendència a la baixa a partir del dia 24, coincidint amb la celebració de Sant Joan.
7: I precisament amb la revetlla de Sant Joan de Fons, els agents rurals mantenen també actiu el nivell 3 del Pla Alfa per perill molt alt d'incendi a 161 municipis de 15 comarques, de Ponent, la Catalunya Central i les Terres de l'Ebre.
9: A tots els municipis que es troben amb aquest nivell 3 de risc, s'ha prohibit encendre foc a qualsevol espai obert, utilitzar maquinària i equips en àrees forestals i rurals situades en una franja de 400 metres al seu voltant, o llançar o abandonar objectes en combustió o combustibles. En paral·lel, també hi ha fins a 423 municipis en perill alt d'incendi.
7: Obrim ara plana de successos perquè el tercer menor que estava en estat crític després de l'accident de divendres passat a la platja de la Rabassada de Tarragona també ha mort.
9: Divendres, poc després de l'incident, ja es va comunicar la mort d'un dels adolescents de 12 anys. I ahir dissabte al matí es va comunicar que tampoc havia sobreviscut a les ferides un altre menor de 13 anys. L'Ajuntament de Tarragona ha decretat 3 dies de dol i aquest matí, a un quart d'una, s'ha guardat un minut de silenci a la plaça de la Font, a les portes del consistori. El president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcalde de Tarragona, Rubén Viñuales, han encapçalat la mostra de dol, on també han participat familiars de les víctimes. Finalment, un sorollós i llarg aplaudiment ha trencat el silenci en un acte marcat per l'emoció.
7: Seguim parlant de successos. En aquest cas, els Mossos d'Esquadra van detenir dijous passat un lladre que robava telèfons mòbils d'alta gamma a l'estació de metro de Badal de la línia L5.
9: El pispa de 29 anys aprofitava la distracció de les víctimes dins el vagó per rapinyar els terminals i està acusat de 8 robatoris violents durant els mesos de maig i juny. El valor dels telèfons sostrets s'ascendeix a uns 8.000 euros. L'operatiu policial es va iniciar en detectar un augment inusual de robatoris violents de telèfons mòbils, principalment en la modalitat destravada a l'estació de metro de Badal durant els darrers mesos. Durant la investigació, els agents van detectar i identificar l'autor, que sempre cometia els robatoris a l'estació, aquesta precisament de Badal, i en la mateixa franja horària.
7: Parlem ja de política. La Comissió Permanent del Consell General del Poder Judicial s'ha reunit d'urgència aquest matí de forma telemàtica per analitzar l'auto del jutge Juan Carlos Peinado amb mesures cautelars contra Begoña Gómez, esposa del president espanyol Pedro Sánchez, però ha acabat únicament decidint ajornar el debat fins dilluns.
9: La reunió s'ha fet després que dissabte el ministre de l'Interior, Fernando Grande Marlaska, demanés aplicar mesures procedents contra Peinado per, segons assegura Marlaska, qüestionar greument la professionalitat de les forces i cossos de seguretat en la resolució en la qual dicta l'obertura d'aquest judici oral contra Begoña Gómez i li retira el passaport, al·legant que els escortes podrien ajudar-la a fugir. Segons diversos mitjans, durant la reunió d'aproximadament una hora de durada, la presidenta del Consell General del Poder Judicial, Isabel Perelló, ha proposat remetre l'auto del jutge Peinado al promotor d'acció disciplinària de l'organisme per estudiar una possible falta greu. Però els vocals conservadors han demanat més temps per al debat.
7: I al fil d'aquest i d'altres fets, el ministre de Cultura i portaveu de Sumar, Ernest Urtasun, insta precisament al PSOE a donar explicacions urgents arran d'aquests presumptes casos judicials que afecten membres o exmembres del partit, com l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero.
9: Segons Urtasun, el que passa a la seu del PSOE al carrer Ferraz és un llast pel govern d'esquerres. Ho ha dit en una entrevista a La Vanguardia.
12: Es verdad que la legislatura está pasando unos momentos complejos por los casos de corrupción que afectan al PSOE, ¿no? El hecho de que no haya una mayoría negativa para no que no permite una moción de censura, porque esa mayoría no existe, no puede ser la única razón que motive alargar la legislatura. En primer lugar, que el Partido Socialista dé las explicaciones que tenga que dar y tome las decisiones que tiene que tomar. Es evidente que con los meses que llevamos, Ferraz sigue siendo un lastre para la mayoría progresista y no se han tomado las decisiones y las reformas que deberían tomarse. Eso debe hacerse.
9: En aquest sentit, ha defensat accelerar l'avantprojecte de llei d'integritat pública i revisar l'Estatut dels expresidents per reforçar els mecanismes de control institucional.
7: I aquí a casa nostra, la consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha reiterat la necessitat d'impulsar amb més decisió el desplegament de l'energia eòlica i fotovoltaica a Catalunya com a eix central de la transició energètica del país.
9: Segons Paneque, aquest procés comptarà amb la veu dels municipis per garantir que el desplegament de les renovables sigui compatible amb les realitats locals i amb el consens del territori. Ho ha dit precisament el programa Ciutadella.
13: Estem treballant amb les entitats municipalistes i esperem trobar l'encaix perquè aquesta implantació sigui el màxim respectuosa possible amb l'entorn. Ara, jo no he enganyat mai tampoc els ajuntaments i la ciutadania. Hem d'assolir els objectius de megawatts d'eòlica terrestre i de fotovoltaica terrestre a Catalunya. Estem molt endarrerits. És del tot necessari que això sigui així, tant en termes ambientals com econòmics, i per tant això tindrà una petjada en el territori, però és necessari que sigui així.
9: Podreu seguir l'entrevista íntegra al programa Ciutadella a 9:45 de la nit a les televisions locals i a la xarxa Més.
7: Canviem de terç, i és que avui es commemora un dia molt singular, el de portar el gos a la feina.
9: Tot i que encara no és un hàbit estès a les empreses, n'hi ha algunes que el practiquen i asseguren que només comporta beneficis, ja que tenir prop als animals redueix l'estrès laboral, augmenta el benestar emocional i fins i tot millora la interrelació entre els treballadors. La companya Mars Pets Nutrition Iberia, la companyia, disculpin, fa anys que va adoptar aquesta mesura. Ens ho explica Sílvia Fernández.
14: Diuen que els gossos són el millor amic de l'home i és per això que l'empresa va decidir que formessin part del dia a dia a l'oficina, una iniciativa pionera que van impulsar fa una dècada per a facilitar la conciliació als seus tutors. Segons Gerard Bagaria, director general de Mars Pet Nutrition, el fet que les mascotes puguin conviure a l'espai de treball aporta molts beneficis a l'equip. Ara bé, han de complir una normativa.
15: La mascota està vacunada i s'ha de saber comportar en un entorn amb més mascotes i més persones. Hem fet una enquesta en la que el 76% de la gent, als que els hem preguntat, opinen que genera un ambient molt més relaxat a l'oficina. El 50% pràcticament canviaria de feina si l'oficina té una política que accepti mascotes.
14: Per a molts treballadors, com el Miquel, aquesta mesura ha estat un factor imprescindible per decidir unir-se a la companyia, que té espais adaptats per als animals. El mànager narra que feia temps que tenia ganes de tenir un gos i va llançar-s'hi gràcies a tenir aquesta possibilitat a l'empresa. Ara, la Nora l'acompanya a tot arreu.
16: A mí me beneficia en el sentido de que me siento más tranquilo y con la libertad de saber que ella va a estar acompañada todo el día y así no la tengo que dejar sola. Ella disfruta pues de también todo el cariño que recibe por aquí. A veces alguna que otra vez también recibe alguna chuche.
14: Els primers països que van apostar per aquesta opció pet friendly van ser el Regne Unit i els Estats Units, on es va celebrar per primera vegada el Dia Internacional del Gos a la Feina l'any 1999.
7: I anem ara amb un bloc de notícies de proximitat. Comencem parlant d'agricultura, i és que aquesta setmana han començat els treballs de sega a la Conca de Barberà.
9: Ho fan una mica abans del que és tradicional, però és una tendència dels darrers anys, com a conseqüència del canvi climàtic. Ens donen tots els detalls des de l'Espluga FM Ràdio, Laia Molné.
17: Tot i que les pluges d'inicis d'any auguraven una molt bona temporada, la primavera no ha estat tan bona en quant a pluges i la calor d'aquest juny ha obligat a madurar la planta abans d'hora. Pel que fa a les previsions, són entre un 20 i un 30% més baixes que l'any anterior, tenint en compte que va ser un any excepcionalment bo, ho explica l'agricultor de la Conca de Barberà, Joan Saumell.
18: El passat va ser un any rècord i, per tant, comparar-ho amb el passat té poc sentit en els comparativament perquè és un any que ha sigut, és a dir, és un any que estem parlant d'un any bo, el que comparat amb l'any passat, que va ser extraordinari, doncs, bueno, clar, qualsevol comparativa farà que aquest, els rendiments d'aquest any semblin petits en l'any passat, però estem parlant d'un any bo. Bé, començant de fa els últims 10 anys una mica més aviat del que era tradicional, que normalment començàvem més aviat a finals de juny pel tema del canvi climàtic, i això ja hi estem bastant acostumats, i aquest any, doncs, bueno, s'ha començat amb un moment, doncs, que precedit de molta calor.
17: S'espera que la sega pugui durar fins a mitjans d'agost.
7: Canviem de tema, parlem ara d'emprenedoria, perquè la pulsera Erix es tracta d'un dispositiu creat per la infermera i, com diem, emprenedora santcugatenca Pilar Moreno.
9: Aquesta serveix per millorar la resposta davant les al·lèrgies alimentàries greus en infants i estarà disponible a les farmàcies a partir del pròxim 22 de juny. Ens explica des de Cugat Mèdia Pau Vázquez.
19: Es tracta d'una pulsera de silicona amb clips intercanviables que permet identificar visualment els al·lèrgens de cada infant. A més, incorpora un codi QR que, en ser escanejat amb un telèfon mòbil, dona accés a un vídeo explicatiu d'un minut i mig amb instruccions per reconèixer una anafilaxi i administrar correctament l'adrenalina autoinjectable. La iniciativa neix d'una experiència personal. Moreno, mare d'un nen amb al·lèrgia als fruits secs, va impulsar el projecte després de viure un episodi, precisament, d'anafilaxi al seu fill a l'escola.
20: Estan augmentant les al·lèrgies a nivell pediàtric i és una situació de que no tens control perquè el nen està en moltes situacions que no poden controlar els pares, com són els menjadors, colònies, extraescolars, festes de nens, i és un risc molt elevat.
19: El projecte ja ha despertat l'interès del sector sanitari i empresarial. Erix ha estat validat per societats científiques especialitzades en al·lergologia pediàtrica i també ha estat Premi Cambra 2026 a la millor iniciativa emprenedora, atorgat per la Cambra de Comerç de Terrassa.
7: I encara una darrera aturada en crònica local. La Riera de Merlès, a les Lloses, a la comarca del Ripollès, continua sent un dels espais més freqüentats precisament pels banyistes aquest estiu.
9: Precisament aquest any l'Ajuntament ha implantat noves mesures per reduir l'impacte ambiental, entre les quals destaca la prohibició d'aparcar en un dels trams amb més afluència, fet que obliga els visitants a accedir-hi a peu. El consistori valora positivament la feina dels guardes i considera que la gestió actual ha millorat molt respecte als anys en què no hi havia regulació. Des de Ràdio Ripoll, Paula Sayago.
1: Un punt de la comarca que rep molts banyistes durant els mesos d'estiu és la Riera de Merlès, a les Llosses. Des del consistori, per aquesta nova temporada han decidit tirar endavant novetats. La més destacada és la prohibició d'aparcament en un dels trams amb més afluència, una normativa que obliga així a accedir-hi només a peu. Amb aquesta mesura, consideren que aconseguiran reduir l'impacte. Escoltem el tinent d'alcalde, Marc Ràfols.
21: El tram que podés, hi ha més afluència de gent, que és del cobert de Puigcercós fins a l'Hostalet, no hi haurà zona d'aparcament. No deixant aparcar ja regula molt, perquè a la gent li costa caminar. L'aforament, quan deixàvem aparcar, era de 16 cotxes. Ara no hi ha aparcament pels cotxes i aleshores és la gent que hi vagi caminant. Si la gent hi va caminant, com que tampoc arrossegarà parasols i taules i cadires, diguem que l'impacte és menor del que passaria si hi poguessin aparcar.
1: Fent una mirada al passat, quan encara no hi havia reguladors al medi, la comparació és molt positiva. En aquest sentit, el consistori valora positivament la tasca dels guardes.
7: Obrim ja el bloc cultural i comencem parlant de música i més concretament del tancament del Festival Sonar amb les actuacions de The Prodigy, Namasenda i Who Made Who. El Sonar aquest any ha comptat amb uns 150.000 espectadors en una edició marcada, això sí, pel canvi de direcció i també pel canvi d'ubicació que ha desplaçat l'activitat al recinte de Fira Gran Via.
9: La banda sonora que escoltem de fons és la del grup Boys Noise, un dels encarregats de tancar el festival. Aquesta 33a edició del festival ha comptat amb una programació més d'un centenar d'actuacions, entre les quals han destacat noms com el raper londinenc Skepta, la sessió de Charlotte de Witte, la proposta del neerlandès Rainier Zonneveld, o el show audiovisual de Daito Manabe, que, o també el directe de Cabaret Voltaire, o el projecte d'improvisació en format 360 Stour Live, protagonitzat per Speedy G.
7: Seguim parlant de música, ja que aquesta ha pres aquest dissabte la plaça Vella de Terrassa amb una jornada de piano lliure oberta a tota la ciutadania.
9: Coincidint amb el Dia Internacional de la Música, petits i grans han pogut seure davant del teclat i convertir l'espai públic en un gran escenari musical gràcies a una iniciativa impulsada amb la col·laboració del concurs Maria Canals. Des de Ràdio Municipal de Terrassa, Dana Bombardó.
22: Amb motiu del Dia Internacional de la Música, aquest dissabte, dia 21, la plaça Vella s'ha convertit en un gran escenari obert gràcies a una jornada de piano lliure que ha convidat a tothom a participar-hi.
23: Perquè el jovent i tothom qui vulgui s'acosti més a la música i pugui gaudir o aprendre si són més joves o el que sigui. Però és, la fita és perquè es familiaritzin amb la música i en particular amb el piano.
22: La proposta ha sigut possible gràcies a la col·laboració amb el concurs internacional de piano Maria Canals. Amb una trajectòria de 70 anys, és conegut precisament per acostar aquest instrument a la ciutadania a través dels seus pianos de carrer. Des de les 10 del matí fins a 8:15 del vespre, qualsevol persona ha pogut seure davant del piano i improvisar una melodia o gaudir d'actuacions espontànies. Però també hem tingut el plaer d'escoltar grans professionals. Una jornada per escoltar, interpretar i compartir música en un espai obert que, per unes hores, converteix Terrassa en una gran sala de concerts a l'aire lliure.
7: I encara un apunt més en clau musical, en aquest cas, a les Terres de l'Ebre.
9: Amposta ha acollit la celebració del Dia Mundial de la Música, que, com us deia més el dia d'avui, una cita que enguany ha servit per homenatjar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals. Des de 21 Ebre, Alberto Calatayud.
24: Amposta ha esdevingut l'epicentre de la celebració del Dia Mundial de la Música a les Terres de l'Ebre. L'acte ha servit per commemorar els 110 anys de la Lira Ampostina i el 45è aniversari de la Federació Catalana de Societats Musicals, una entitat que va fer la seva primera assemblea històrica precisament a la capital del Montsià. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Manel Zahera, ha destacat la importància d'aquest dia.
25: I és un dia per a mostrar la tradició musical que hi ha als territoris de la Unió Europea. En el cas de Terres de l'Ebre, el territori on estem és un territori de bandes, és una terra de bandes, i una celebració com així doncs, és lògic que se li doni importància a concerts de bandes de música.
24: La celebració continuarà el diumenge 28 de juny a l'Auditori de Barcelona, on la Lira Ampostina i la banda de Benissanet actuaran al Festival de Bandes.
7: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
8: Notícies en xarxa. Esports.
7: Comencem parlant de bàsquet, en aquest cas de la derrota contundent del Barça al segon partit de la final de la Lliga CB davant del València Bàsquet per 102-75.
9: Els blaugranes no van tenir opcions en pràcticament cap moment del partit, exceptuant la reacció del segon quart per arribar al descans amb un desavantatge de 7 punts, 45-38. Però després del descans, el partit no va tenir cap història davant la superioritat dels locals, que no van aixecar el peu de l'accelerador. Un fet que sí que van fer els de Xavi Pasqual i que van acabar desembocant en la diferència final de 27 punts. La sèrie, doncs, queda igualada a 1 i es trasllada ara al Palau Blaugrana amb el tercer partit demà dilluns.
7: Seguim parlant d'esports, en aquest cas canviem d'esport, precisament parlem de futbol, perquè al Mundial aquesta tarda la selecció espanyola disputa el segon partit de la fase de grups.
9: Després de l'ensopegada a l'estrena davant el combinat de Cap Verd, avui el rival és l'Aràbia Saudita, a priori també assequible, a partir de les 6 de la tarda. Els de Luis de la Fuente no es poden permetre un altre resultat que no sigui la victòria, ja que en cas de no acabar com a primers de grup, el rival més probable als setzens de final seria l'Argentina de Leo Messi, actual defensora del títol.
7: Seguim parlant de futbol, en aquest cas de celebracions, ja que ahir el Sabadell va omplir els carrers de la ciutat per celebrar el seu ascens amb l'afició en el que és la tornada de l'equip a la segona divisió.
9: La tarda va acabar al balcó de l'Ajuntament amb un públic entregat i parlament de gairebé tots els protagonistes. Escoltem l'entrenador Ferran Costa i els jugadors Albert Urriols i José Ortega.
0: Sabeu una cosa? Som collonuts. Tots, tots, tots. I durant un temps us han fet creure que no ho éreu tant. I aquest equip ha fet el treball d'escoltar la lletra de l'himne, de sentir-la i de trencar-se la cara cada partit. I quan vosaltres no ho veieu, perquè els he rebentat a entrenar i els cabrons ho han aguantat.
2: Què passa, Raquinà? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una emblaquinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve la segona divisió us farà disfrutar.
3: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut, ens han exprimit el míster el més que ha pogut i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així. La veritat que gràcies. Gràcies de veritat.
7: I d'unes celebracions en anem a una altra pel que fa a l'esport femení, en aquest cas el Vila-sana, que va celebrar el seu primer títol de Lliga, de l'Hockey Lliga Femenina. Amb una població, com diem, de menys de 1.000 habitants, aquest municipi del Pla d'Urgell ha entrat a la història de l'hoquei patins català i nacional, i és que la Rua també es va celebrar ahir pels carrers de la població. Escoltem ara les jugadores Maria Porta, Aina Florença i Elsa Salvanyà.
4: Molt especial, és l'última, però és a casa amb la meva gent i al final crec que, com he dit al llarg d'aquests dies, que ha sigut una manera molt bonica d'acabar. Portar-ho bé i al final, doncs, feliç, molt feliç, per tancar aquesta etapa tan bonica, doncs, amb un títol i el de la Lliga, que és un títol que em faltava.
5: Bé, jo crec que les tres ens hem adaptat molt bé, que sí que és cert que és el nostre primer any i que al principi potser va costar una mica perquè al final tot són adaptacions, però que crec que les tres estem molt contentes, que al final la gent ens ha acollit molt bé i que hem tingut la sort de poder guanyar dos títols i acabar així.
6: És un poble que sent, no?, també els colors d'aquest club, i la veritat que és molt maco veure-ho des de dins i sentir-ho.
7: I acabem amb una darrera hora de futbol, en aquest cas el play-off d'ascens de la segona federació, el Club de Futbol Badalona, que havia de remuntar un 3-0 advers davant del Compostela. El partit de tornada, com diem, en un partit que ha acabat fa només uns minuts i que ha acabat amb la victòria insuficient de l'equip català per 2-0. D'aquesta manera, l'equip que ascendeix és el conjunt gallec i el Badalona jugarà la temporada vinent també a la tercera federació. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i als micròfons, qui us ha parlat, Adrià Jurado, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

en 7.1 FM. Radio Tordera.

107.1 FM. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.

0: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
1: Ràdio Tordera.

Radio Turdera. L'emissora que t'escolta.

0: l'emissora que t'escolta.
1: T'has perdut algun programa o vols tornar a escoltar alguna entrevista? A Ràdio Tordera t'ho posem molt més fàcil.
2: Hem renovat l'apartat d'àudios a la carta. Ara tots els programes estan organitzats perquè siguin més visibles i accessibles. Trobar el que busques ara és molt més senzill.
1: A la portada de la web i a les xarxes socials et continuarem recomanant els 3 àudios destacats de cada jornada. Però ara tota la nostra programació està al teu abast amb un sol clic.
2: Entra a radiotordera.cat i recupera'ns quan vulguis.
1: Ràdio Tordera, sempre amb tu. Ara més fàcil.
3: Milar Tordera, sempre a prop teu. Electrodomèstics, telefonia, televisió, informàtica. Cada mes amb noves ofertes i grans descomptes. Sempre amb el millor servei i atenció postventa. Milar Tordera, al camí Ral 182.

L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: l'emissora que t'escolta.
1: Instagram, la ràdio en viu. Vols saber què passa a Tordera al moment? El nostre Instagram són pura interacció. Des de l'última hora de carrer fins als plens municipals o al programa de les escoles. Ah, i recorda que pots enviar-nos les teves preguntes per a l'alcaldessa Respon. Videonotícies, directes i tota la vida del nostre poble en un sol clic. Busca @radiotordera a Instagram i no et perdis res. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials.

0: 107.1 FM.
1: A Instalsar fem 25 anys. Instal·lació, manteniment i reparació de plaques solars, termosifons, calderes i estufes de pèl·let, i també d'aire condicionat, escalfadors, tot amb la màxima garantia. Aprofita ara el nostre pla Renove de Calderes. Porta'ns la vella i et descomptem 150 euros de la nova. Instal·lar al carrer Sant Ramon 15 de Tortera i al telèfon 666 50 27 50.
0: Ràdio Tordera. Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 21 de juny. Ahir dissabte obrien les piscines municipals a Tordera, un any més, que s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart de l'ESO. Enguany també es faciliten abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions durant l'estiu. A partir d'ahir ja s'han obert les portes als equipaments amb actualitzacions. Com a novetat principal, durant aquest estiu, en cas d'onada de calor decretada pel SECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada a la carretera de l'estació, al vell mig de l'illa de Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i el Parc Prudenci Bertran. Aquest equipament, que disposa de tres piscines de diferents profunditats i mides amb serveis de vestidors, espai de bar i zona enjardinada. També es publica la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de la urbanització. L'horari de les piscines, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 de la tarda, amb excepció del 24 d'agost per festiu. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat del combustible fi encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat de llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla del parc. Als 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents que permetran aportar oxigen i garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un 100% forestal. També amb el suport de les EFs, que garantiran una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Aquesta feina, que es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i de camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Des de l'Ajuntament de Tordera s'informa que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic als nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu i a les colònies aquest estiu 2026. L'ajuda, que s'adreça a menors d'entre 3 i 17 anys empadronats i residents de Tordera que estiguin inscrits a aquests casals o colònies d'estiu. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir infants perquè puguin optar a totes les oportunitats, assegurant que vetllen pels infants que tenen igualtat d'accés a tots els serveis. Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques. Tot això, el caràcter social del Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, que es pot fer a través de l'enllaç de la nostra web a Ràdio Tordera o també per la via app Tràmit. I amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant el mes de juliol. Dilluns, de piscina per combatre la calor en grup. Dimecres, excursions amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al waterwall. I dijous, sortides amb activitats dinàmiques a la platja, vòlei i sessions de geocaching en bicicleta. Totes amb horari de 10 a 30 a 2:15 del migdia, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i per inscriure's, que ja estan obert el període, els interessats han de contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al telèfon següent: 671 65 06 31. 671 65 06 31. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge 21 de juny, que ha començat l'estiu, i amb això també la calor es manté. Les temperatures que vam tenir el dia d'ahir pugen lleugerament, de fet, per mantenir-se una calor estable, on trobem màximes de 34-35 graus. La sensació d'aixafogó que, mica en mica, anirà avançant i s'espera que a partir d'avui i fins dimarts pugui haver algun episodi d'onada de calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
2: Idíl·lic, el podcast itinerant del gènere fantàstic, amb Karen Madrid.
3: Benvinguts a l'Idíl·lic. Avui la nostra itinerància ens ha portat a un lloc molt insòlid. Si ens esteu veient a YouTube, entendreu per què. Estem dins d'una cova, estem dins de les coves de l'Espluga de Francolí, aquest poble situat entre Montblanc, Poblet, Valls, perquè us feu la idea els que sou de Barcelona i no heu trepitjat aquestes terres. És el primer cop que amb l'Idíl·lic venim a la zona de Tarragona a fer una entrevista, per tant, doble il·lusió, l'espai i el lloc. I us preguntareu, què fas en una cova? Doncs estem aquí per parlar del llibre Fatum, del Roger Galofré, que el tenim aquí amb nosaltres ja. I és un llibre futurista, en un futur bastant immediat, que parla, doncs, del que podria ser el final de la humanitat. I aquí, en aquestes coves, és on va ser l'inici de la humanitat. Però és que, a més, la cova, com a símbol, juga també un paper molt important a Fatum, perquè el protagonista és en una cova on descobreix la realitat del món on està vivint i ha de prendre la decisió de si segueix portant la vida que portava o ho reformula tot i es passa al bàndol rebel. Abans de començar a parlar de Fatum, volem parlar de les coves i ho fem amb un dels guies turístics de la zona, el Xavier Lozano.
4: Què tal, Karen? Benvinguda.
3: Gràcies per acollir-nos. Ens fa molta il·lusió estar aquí, ja ho dèiem. Abans del programa, el Xavi ens està fet la ruta, ens ha explicat la història d'aquestes coves, que també podeu trobar molt ben detallada a la seva web. I una de les coses que sorprèn, o a mi em sorprenia, primer de tot, és que la cova està just en el nucli urbà de l'Espluga de Francolí, que quan et diuen una cova t'imagines, estarà en el bosc, estarà allunyada? No, s'ha construït el poble a sobre. I que té una història que es remunta a la prehistòria i que ve fins als nostres dies. O sigui, s'ha utilitzat pràcticament sempre des de la prehistòria fins a la Guerra Civil.
4: Sí, sí, és espectacular. De fet, com a jaciment arqueològic, en aquest sentit, com a un dels llocs on s'explica la història de la humanitat, és singular, perquè tampoc és massa habitual que en espais històrics hi hagi evidències del pas de les diferents cultures i civilitzacions com passa aquí, no? En molts llocs doncs, hi ha restes arqueològiques del paleolític o del neolític o de l'edat mitjana. En canvi, aquí, des de l'arribada de l'Homo sapiens, de la nostra espècie a la península, a Europa, en definitiva, en plena glaciació, ara farà uns 40.000 anys, fins al final de la prehistòria, i també les posteriors civilitzacions que han anat passant per aquí, com per exemple els romans, l'època islàmica, o la construcció del poble cristià ara fa 1.000 anys damunt d'aquesta cova, fa que aquesta cavitat hagi anat veient pas a pas l'evolució de la humanitat durant tots aquests temps, no? I fins als usos més moderns, més actuals, durant el segle XX i ara ja com a espai turístic, com a equipament museístic també.
3: Sí, però no fa tant que és un museu. Ens parlaves de l'any 90...
4: Sí, l'any 94, no? 94. Sí, sí, l'any 94 es va museïtzar una part de la cavitat, la que aniríem la cova de la Font Major, i uns anys després, l'any 2004, s'hi va afegir la part on estem ara, el que aniríem la cova de la Vila, que és la part que ha estat utilitzada constantment, sempre, en tots els temps, per l'ésser humà. Aquí, en aquesta part de la cavitat, durant el segle XX, s'hi va fer cava, aprofitant la temperatura i l'ambientació, s'hi van cultivar xampinyons, i per la Guerra Civil va ser el magatzem de l'exèrcit republicà, que s'hi va guardar el polvorí del bàndol republicà en el moment de la rereguarda de la Batalla de l'Ebre. Per tant, històries també modernes que ens parlen doncs, dels usos que ha pogut tenir una cova com aquesta.
3: A mi el que em sorprèn és que amb tota aquesta història s'hagi trigat tant a fer doncs, que això sigui obert, que sigui visitable i a divulgar la història i les seves peculiaritats. A què ho atribueixes?
4: Hem de pensar que la humanitat fa relativament poc que coneix la seva pròpia història. És a dir, va ser pràcticament a mitjans del segle XIX que es van començar a descobrir la majoria de cavitats que havien tingut presència humana, la majoria de jaciments arqueològics, pintures rupestres, la pròpia teoria de l'evolució. Per tant, estem parlant que fa escassos 150 anys que tenim informació contrastada, no?, i cada vegada més potent de quina ha estat la història de la humanitat. I el valor al patrimoni també fa molt poc temps que li donem. Hem perdut molt patrimoni pel camí. L'Espluga mateix, doncs, damunt d'aquesta cova tenia un gran castell, que va ser el Castell Cristià, va ser dels hospitalers principalment fins a principis del segle XIX, i el propi poble de l'Espluga el van derrocar en el seu moment. És a dir, que se li ha donat poca importància a tot aquest patrimoni. Imagina't el de sota terra, no? que en molts casos no el coneixíem. Quan van descobrir gran part d'aquesta cavitat, perquè tot i que aquesta sala doncs, ja es coneixia i es va utilitzar sempre, gran part de la cavitat no es va descobrir fins a mitjans... no es va explorar, podríem dir, fins a mitjans del segle XX. Es va descobrir de forma casual el 1853 per un pagès que va excavar un pou i va anar a parar en una part del riu subterrani. Es va fer una primera exploració, però no va ser fins al 1956 quan es va fer l'exploració definitiva per saber realment quin era l'abast del recorregut d'aquesta cavitat, que al final ha resultat ser una de les més llargues del món formada en roca de conglomerat.
3: I a tot això, fora micro, també ens explicaves que l'origen d'aquesta cova ha donat pas a llegendes.
4: Clar, sí, perquè a part de la pròpia història de la humanitat que ha passat per aquí, que aquesta ens la van explicant els arqueòlegs a mesura que hi ha descobriments, hem d'imaginar el que devia pensar el poble de l'Espluga quan el 1853 es va descobrir gran part d'aquesta cavitat. Els espluguins coneixien l'existència de coves, perquè hi havia diferents boques d'entrada, però eren coves relativament petites, tenien un final, no? I també sabien que al final el poble es diu així, l'Espluga de Francolí, precisament de la paraula llatina espelunca, d'on deriva la paraula espeleologia, els espeleòlegs, i l'Espluga, o les Esplugues, que en català és una paraula que encara existeix al diccionari, que es pot utilitzar, és una paraula sinònima de cova. Per tant, els cristians, quan van arribar aquí el 1079, van batejar aquest lloc amb el nom descriptiu, plenament, la cova del Francolí, que és el nom que li van posar al riu. Doncs, clar, quan el 1853 excaven un pou al mig del poble i van a parar a la part més profunda de la cavitat, on hi ha un riu subterrani, la veritat és que el relat que els pagesos i les autoritats del moment que van entrar a la primera exploració van fer va alimentar les llegendes, perquè la majoria dels espluguins no va baixar pel pou i no va veure la cova en aquell moment. Ells sabien el que els hi van explicar. I el que els hi van explicar va ser bastant èpic. Hem d'imaginar en el segle XIX...
3: Es va anar fent gran, això,
4: sí,
3: eh?
4: Sí, clar, una societat analfabeta, pagesa, sense recursos, no sabien nadar. De fet, els relats expliquen que van omflar pells d'animals, que feien servir com per les botes d'aigua o de vi, diguéssim, per fer com de flotadors per entrar a l'hora d'entrar al riu. Que inclús van intentar construir una mena de rai, de barca de fusta, baixant els materials pel pou per intentar navegar pel riu.
3: Això és molt Jules Verne, eh?
4: Sí, completament, completament. És que realment és un relat llegendari que en aquell moment ens podem imaginar, no? Aquesta gent fent aquest recorregut completament insòlit en aquell moment, no? Pràcticament de ciència-ficció, no?, per ells. I clar, què van explicar aquests primers exploradors d'aquestes coves? Doncs que sota les cases de l'Espluga hi havia un llac, un gran llac subterrani. Li van dir més llac que riu. Realment era un riu. Sí que tenim, hi ha una part del riu que està batejada com la sala del llac, que després va resultar ser un espai sagrat a la part final de la prehistòria. Després es va descobrir que la sala del llac en definitiva era un lloc d'ofrena als déus, que s'hi van fer durant l'edat del ferro i l'època dels hiverns. Però clar, què es va imaginar la gent? Un gran embassament subterrani, grans masses d'aigua sota les cases del poble, no? I cada vegada que a l'Espluga hem patit sequera, que és habitual, estem al prelitoral, per tant, una zona mediterrània, amb cicles de l'aigua bastant fluctuants, èpoques de sequera molt forta, de tant en tant avingudes, riuades molt fortes, i en les èpoques de sequera doncs molta gent de l'Espluga es pregunta, no? i l'aigua que tenim a sota terra, no? I aquest gran llac, per què no l'aprofitem? Ja l'aprofitem, perquè l'Espluga porta aprofitant els aqüífers des que es coneixen, però, clar, tampoc són aqüífers tan abundants com realment serien, no? Però sí que hi ha molta gent, els que no han tingut la sort d'estar a la part del riu subterrani, que probablement tenen una visió d'aquest llac com un espai molt més gran del que realment és.
3: Si ara els oients ens estan escoltant i els estan entrant moltes ganes de venir a veure la cova, com ens va passar a nosaltres quan el Roger ens en va parlar, què han de fer? O sigui, les visites estan sempre obertes, s'ha de reservar, com funciona exactament?
4: Sí, estem oberts durant tot l'any. És recomanable reservar sempre, esplugaturisme.cat, tenim una pàgina web de les coves de l'Espluga també específica, on hi ha tota la informació, tant de la ruta d'aventura com de la visita turística convencional. Tot això es pot reservar prèviament i en els dies d'obertura normal, doncs, sempre si queden places, doncs, s'afegeixen els visitants. Durant l'any també hi ha un gran interès tot l'àmbit educatiu, perquè són unes coves que tenen una visita molt pedagògica, que ens permet conèixer la història de la humanitat, no? Sobretot centrada en l'època de la prehistòria, i evidentment tots els caps de setmana i l'estiu és una època molt, molt interessant per venir. I especialment per conèixer també el que ara s'està centrant la visita, que és en l'últim descobriment que es va fer aquí en aquestes coves, l'octubre del 2019, que és el santuari paleolític més antic localitzat a Catalunya i part de l'art mediterrani, a prop de la zona de culte que ja estava identificada de l'edat del ferro i l'època dels ibers. S'hi va descobrir el 2019, després de l'última riuada del Francolí, un conjunt de galeries que ja es coneixien, però que va resultar que estaven plenes de gravats paleolítics. Un conjunt de gravats, de pràcticament 300 gravats, que estan ratllats a les parets, no són pintures, estan gravats damunt de la roca, en una zona coberta de llims, d'una mena de fangs, d'una capa arenosa, que els homes i dones del paleolític van aprofitar, doncs, per fer-hi els seus primers rituals. I aquí sí que ens connecta realment amb l'essència de la nostra espècie, no? Amb el que som, i amb les particularitats que tenim els homo sapiens, que ja van començar a utilitzar aquesta cova fa 37.000 anys, que és la datació més antiga d'aquests gravats, com un espai ritual, com un lloc sagrat, com un lloc espiritual, on aquests primers humans de la nostra espècie, que feia poc que estaven explorant la gèlida Europa, aquest territori sotmès a l'última glaciació en aquell moment, van començar a buscar aquí dins, a la Terra, a la part més profunda de la cavitat, doncs respostes a la seva pròpia existència.
3: Ens convidem els oients a que vinguin i que ho descobreixin pel seu propi peu, perquè val la pena. Gràcies, Xavi, per respondre'ns als dubtes i per acollir-nos aquí avui.
4: Gràcies a tu.

0: bé, doncs, Karen, ara ja parlarem del futur, no?
1: Hem parlat del molt del passat, hem de parlar del futur i hem de parlar de la teva visió del futur, que jo crec que és bastant encertada, malauradament. Ara en parlarem.
0: A veure, depèn de com ho vegis.
1: Poso un context...
0: Pots veure una distopia o pots veure una utopia.
1: Ostres, sempre diem que la distopia d'un és l'utopia de l'altre i al revés,
0: no? Molt bé, correcte.
1: A veure, pels oients, de què va Fathom? Doncs Fathom tenim un futur, jo crec que proper, ja comentaràs tu cap a on el databas, en què la humanitat doncs, ja no està menjant animals, està menjant productes fets en laboratori íntegrament, aquesta menjar victimless, per tant, ningú pateix l'efecte de menjar, i hi ha hagut uns canvis socials radicals que passen per la presència molt forta de la IA, passa per un tema doncs, d'ajudes socials, de renta mínima garantida, de fills que són una mena de premi si treballes molt. Ja anirem desgranant cada un dels aspectes, ara és una mica per posar en situació. I hi ha doncs una figura, no?, que és la del tracker, que és la que persegueix aquelles persones que estan revenent en el mercat negre a menjar doncs, carn real. No? I el protagonista és un tracker que es veu immers en una mena de misteri, no? Hi ha un assassinat, no?, d'una altra persona doncs, que sembla que ha consumit o ha venut carn humana, i a partir d'aquí doncs, es va descobrint tot. No vull entrar molt en spoilers, no, perquè crec que és un llibre que val la pena anar descobrint a poc, però bé, la pota principal, i crec que és el punt de partida, és el tema del menjar fet en laboratori, no? Del victimless. No sé si és el motor de la trama realment per tu, si és el pensar què és el que menjarem demà, el que ha fet que existeixi Fathom.
0: Sí. Sí, a veure, jo sóc veterinari, llavors com a veterinari conec bastant i he viscut molt tota l'evolució de l'alimentació humana, podem dir, en els últims moments, amb totes les tendències que hi ha actualment en temes de benestar animal, tots els vegans, i l'evolució o l'entrada de lo que és alimentació de laboratori, que tampoc no és de laboratori, és cultiu celular. Per això a vegades s'utilitza com a alimentació artificial. De fet, no és alimentació artificial perquè són cultius cel·lulars. Jo li he posat aquest nom de victimless, que és alimentació sense víctimes. De fet, no me l'he inventat jo, existeix. És un nom que s'està introduint en el mercat. Volem dir que no és utilitzar cap víctima animal o inclús podem arribar a vegetal, perquè clar, el regne animal tampoc no sabem, sí que sabem on arriba, no? Però a vegades no tenim els límits en el que podem consumir o no consumir. I sí que en la història el que volia era no simplement explicar que en un futur acabarem tots menjant així, sinó simplement ensenyant la part fosca d'aquesta alternativa.
1: De què passaria, no?
0: Clar, exacte. Pensem que ara qualsevol persona tindre gallines, fer ous, tindre proteïna i tal. Quan això desapareixi, què passarà? Estarem en mans d'aquí.
1: Bé, això de qualsevol persona, ja hi ha moltes normatives municipals que t'impedeixen tenir animals com gallines.
0: Sí,
1: o fins
0: sí,
1: i tot
0: correcte.
1: Ocells. Vull dir que ja hi ha hagut una limitació respecte a fa 30 anys, que sí. Qui més que menys tenia animals, no?
0: Sí. Estem parlant sempre del primer món, eh?
1: Sí,
0: perquè és que tenim tendència a pensar que el primer món és l'únic món que existeix, i sí que tenim el món doncs, a Àfrica, i ja és una altra història, la proteïna és molt desitjada, però en aquest primer món sí que tenim una retenció, una certa animadversió a l'accés de proteïna i sobretot a matar animals, que és un dels temes que en el llibre s'està parlant. No? Per això el que has comentat tu, el tracker aquest, és un policia que es dedica a vigilar qui consumeix, cria o mata animals.
1: O
0: sigui,
1: no?
0: Caçadors, consumidors o ramaders. Imagina't, sembla que sigui un món.
1: Els venedors també.
0: Sí.
1: Els que la venen, o sigui, l'esglaó intermig de tot aquest projecte també queda molt penalitzat, no?
0: Que passa que no t'explicaré la raó de que existeixi, que tingui tant poder aquest grup de policies, perquè existeix, és una raó que hi ha dintre del llibre, perquè entraria molt l'espoiler i això.
1: És que, a veure, jo vaig estar a la presentació de Fatum a Girona, sí, que va ser molt interessant perquè hi havia una persona, doncs, de l'IRTA, que, sí, aquest institut de recerca,
0: el Toni del Mau, sí,
1: que en sap un munt i va ser molt interessant, mm-hmm, però vau entrar en aspectes que clar, que són spoilers. Llavors, sí, és un... Clar. Jo prefereixo no mullar-me gaire, en el sentit de que vull que la gent ho vagi descobrint a poc mentre es llegeixi, perquè, sí, realment deixes anar moltes idees que són molt interessants. Per exemple, això que dius del victimless, tu ho explicaves, no, a la presentació, que realment això ja existeix, no? Mm-hmm. Quant de prop estem de que, diguem, va, doncs, yeah, tots ens llancem al veganisme via laboratori?
0: Sí, hi ha estadístiques, d'això, inclús de la Generalitat, que et fiquen un horitzó temporal de poc temps, de 30 anys, 50 anys, perquè això hagi evolucionat molt. Els del sector et diran que no, que sempre seguirà menjant carn. Però els grans arguments contra la producció de la carn, que és, poden ser, doncs, nutricionals, aquest és menys important, mediambientals, que sí que existeixen, però també hi ha una part emocional. I aquesta, la part emocional, tots els tenim dintre, però ramaders inclòs, consumidors, i som nosaltres els que no volem matar animals per alimentar-nos. I això és un camí sense tornada, jo crec. I aleshores, quan podrem deixar de matar animals per alimentar-nos? Probablement serà quan tinguem aquesta alimentació substitutiva, que estigui prou, que sigui sanitària, que estigui ben elaborada, que sigui nutricional, que inclús te la pots fer a mida per a cada persona. Sabeu que hi ha tot el tema de la microbiota, no? La microbiota, pots fer... Que
1: és
0: hi ha
1: un tema molt de moda ara, també.
0: Sí, sí, inclús hi ha pastilletes de femta, que sona una miqueta així raro, no? Que vas, però que amb gent amb problemes se'ls hi dona, problemes sobretot depressius... gent amb problemes psicològics greus, el canviar-li la femta li canvia també el seu caràcter, no? Un depressiu a vegades acaba sent menys depressiu i més optimista si li fiquen femta d'un altre.
1: És ben bé que avui descobriré moltes coses, eh?
0: Sí.
1: No, parlaves del factor emocional. Ara aquí potser obro un meló que no entra potser dins del llibre, però és que ara m'hi has fet pensar. Fa una o dues generacions, com dèiem, la gent tenia animals a casa i els matava a ells, no? I jo veia, doncs, els meus pares o els meus avis, sí, que no tenien cap mena de sensibilitat, els era igual, doncs, tallar-li el coll a un ànec, designar-lo i desplomar-lo i menjar-se'l, no? I en canvi nosaltres, la meva generació, que jo sí que he vist animals perquè els tenia a casa, però hi ha molta gent de la meva edat que ja no. D'on surt aquesta emocionalitat quan no has estat en contacte amb la mort d'aquests animals? O sigui, és una cosa que ens ve com d'influència social, o hi ha hagut alguna reflexió entremig d'una generació i l'altra, o és precisament perquè anem tan sobrats de menjar ara que ens podem permetre aquest luxe, diguéssim?
0: Sí, primer això és segur. Sí, anem al supermercat i comprem el que volem amb un preu molt, molt accessible. També hi ha, per exemple, gent de grans ciutats, potser no de pobles, menys de gent de pagès, com has dit tu molt bé, que has vist matar, doncs, conills, gallines i això, però si tu te'n vas a Barcelona, m'agradaria saber la quantitat de gens. De fet, amb xerrades que em toca fer, pregunto, que aixequin la mà, qui ha matat voluntàriament un animal, o sigui, vol dir un mamífer, de fet, no posant vareno per la rata, sinó fent-ho físicament, no? I que aixequin la mà. Els quatre que aixequen, i és les xerrades normalment són dintre del sector, i les quatre que aixequen són gent que ve de pagès, però la resta, i sobretot gent jove, i si les faig a Barcelona, encara pitjor.
1: És que a Barcelona no tenen ni el contacte amb l'animal viu, perquè jo recordo de petita, quan vaig anar al zoo per primera vegada, que em va sorprendre molt, molt, molt, i encara avui, encara estic en xoc al pensar-hi, de veure al costat d'una zebra i d'una girafa, veure conills i veure gallines, que clar, jo els tenia al pati de casa, no?
0: Ja.
1: Llavors és un... Clar, llavors em sorprèn aquesta emocionalitat quan s'ha perdut el contacte amb aquests animals.
0: Sí, ens estem separant, eh? Aquest homo sapiens de l'inici d'aquesta cova està evolucionant cap a un altre... no sabem què. Jo he fet una aposta en el llibre, no? Estic dient, i de fet la continuació del llibre hauria d'anar cap a aquesta nou homo sapiens, post sapiens, o no sé com se li pot dir. Sí que li diuen el posthumanisme, que és aquesta integració, que si vols ja ho parlem després, entre la intel·ligència artificial o, i la humanitat, no? L'algoritme biològic i l'algoritme electrònic, com se barregen, etc. Però això, si vols, ja no anem adelantant temes.
1: Sí, jo encara em vull quedar amb el tema de l'alimentació, perquè tu comentaves, els motius que es donen són mediambientals, són d'alimentació
0: i emocionals,
1: però hi ha una raó que tu apuntes des del llibre, que és el motor de la trama, que és que hi ha un interès d'algú en què la gent deixi de consumir carn i consumeixi aquesta victimless.
0: Clar, aquesta és la part fosca d'aquest nou. Si tu deixes de produir carn i no ho pots fer, què passarà? Això estarà en mans de qui? I aquests quin poder tindran? Saps allò que tu ets el que menges? Doncs si el que menges està en mans de pocs, aquest és un dels problemes que hi ha. Però aquest sí que és un spoiler, eh?
1: No entrarem més. No, però ja et pots intuir que aquí hi ha algun interès, perquè sempre passa, no?, quan hi ha una cosa tan àmplia. Sí. I llavors quan veus que els trackers persegueixen aquesta gent i que les penes per vendre, produir i consumir carn de veritat, carn d'animal, són més elevades que les d'assassinat. Llavors, clar, aquí obres un tema molt perillós, que és el que els animals tinguin més drets que els humans.
0: Sí, és una evolució que estem veient. Potser ara em tornaria una miqueta populista, podríem dir, amb la reflexió que faig, però anant a les granges, moltes vegades la qualitat ambiental de la granja, de temperatura, de refrigeració, d'aireació, és molt, molt superior, moltes vegades, a la casa del ramader. No, és curiós, però és així, perquè...
1: Sí, que els animals tenen aire condicionat i el ramader no.
0: No, bueno, aire condicionat així no, però sí que tenen climatització, perquè hi ha una normativa molt estricta sobre l'estat dels animals, sobre el benestar dels animals. Han de tindre una dosi d'amoníac que no sigui una limitació, han de tindre una aireació, han de tindre una temperatura, han de tindre un confort ambiental a part d'alimentacions, etc. I tot això està molt normalitzat. En humans no ho tenim. A casa meva no tinc una normativa que em diu que a l'estiu no puc pujar de 25 graus. No? Però en una granja sí que no, que has de... Tens uns sistemes de climatització que fan i te regulen tot això. Això és el principi. Anem cap aquí amb animals de companyia, cada vegada és més hi ha més normativa damunt, estem en un món de normatives, igual com has comentat abans, que això de produir o de tindre animals a casa cada vegada està més limitat, ara també ho estem veient amb la producció ramadera, amb temes de benestar, etc. Hi ha una pressió molt forta del consumidor sobre temes de benestar, i a part dels temes sanitaris, etc. I gràcies a Déu el sector en general reacciona molt bé, perquè hi ha un equip de veterinaris de sanitat que això ho porten molt bé, i si no, que no se't passarà res amb un escorxador.
1: Estan molt sensibilitzats també, no? Estan molt més sensibilitzats també que anys enrere, no?
0: Sí, sí, sí. I jo encara no conec cap ramader psicòpata, t'ho dic en sèrio. I en canvi a la tele surten molts homes psicòpates, no? Molta gent que mata gent i tal i qual. No, els ramaders, no, els primers interessats de que els animals estiguin bé és el propi ramader. O sigui que no.
1: Ja, jo quan llegia el llibre, pots no contestar si no vols, però tenia la sensació que era una mica una crítica al veganisme. Ho és?
0: Sí, no. A veure.
1: Matisem, que ja venen els haters.
0: No. Mira, també he donat classes, no? I a vegades hi ha alumnes que són vegans. Tinc molt de respecte al veganisme, perquè cada un és una elecció pròpia i que no te pots ficar amb cada un amb com se vol alimentar. Ara, si em parles des del punt de vista de veterinari, et diré que som omnívors i que crec fermament que som omnívors. Llavors, encara que ells m'ho rebatin i em diguin que no, etc., jo crec que som omnívors. Llavors, com omnívors, perquè precisament els sàpiens aquí hi han restes d'esquelets de la caça que feia, perquè vivien d'això. Al principi era caça, abans ens ho explicava el Xavier, no?, que vivien d'això. Abans de l'agricultura va haver la caça. Per tant, i això ens va permetre també desenvolupar una sèrie de capacitats que ens ha fet ser sàpiens, que ens ha fet evolucionar, no? Em pregunto si hem evolucionat molt bé o no hem evolucionat gaire bé, o valdria la pena que ens haguéssim quedat allí, no?
1: Involucionar. Que tu també parles d'això, no? Del menjar que surt del laboratori, però no és l'únic que surt del laboratori, perquè també s'ha, com ho diria, passat per la proveta el tema de la reproducció.
0: Sí.
1: Si tu ho poses a l'extrem, no? Evidentment fa molts anys que existeix doncs, la fecundació in vitro, però tu ja vas un pas més enllà.
0: Sí, perquè existeix això, eh? En articles que m'arriben, molts d'aquests articles ja s'està fent proves de fer aquesta... fer la gestació completa dintre d'una maquineta, no? Dintre d'una placenta biònica, que és l'exogènesis, que es diu, que fas la gènesis del nou ser dintre d'un sistema autònom. Això d'aquí... hi ha una línia clara. O sigui, totes les coses que sortiran o que surten al llibre que avui parlarem són coses que jo veig algunes d'elles incipients, però que tenen viabilitat tècnica. Clar, el que a mi m'agrada escriure és ciència-ficció hard, ciència-ficció que ve de la part de la ciència. De fet, jo he estat una part de la meva vida professional relacionat amb el món de la ciència. Jo tinc molt de respecte al món de la ciència. I tinc una frase que m'agrada molt, que és on la ciència posa els límits, la ciència-ficció els explora. No? Això, aquesta frase m'apassiona, i en aquest cas és explorar el que la ciència fins ara on ha arribat. Per exemple, BC Natal, que és a Barcelona, Sant Joan de Déu i l'Hospital Clínic, han fet un projecte, que es diu així, que està finançat per Caixa Research, que és la Caixa, CaixaBank, i el que fan és intentar posar una placenta per poder mantenir en vida prematurs de menys de 6 mesos, de 6 o menys mesos. Inclús poder-los operar allí si tenen algun problema, doncs cardíac, etc. No tenen l'objectiu de generar des del dia 0 fins al dia del part o de l'eclusió, perquè no sé si li podrà dir part, no? De l'eclusió, de la sortida del món.
1: Sona molt de l'ou, això, l'eclusió.
0: Sí, perquè també les deixem en forma com d'ou, no? Però existirà això, perquè hi estem en camí, que durarem 30 anys, 40, 50, el llibre està posat en 100 anys per agafar una data, però sí que existeix això. Llavors, les repercussions que té això... a part que tècnicament pugui existir o no, són brutals. O sigui, la dona ja no necessita gestar, perquè hi ha un període de la seva vida gestant, per tindre fills. Això canvia totes les relacions de parella, canvia les relacions personals, l'estructura social. Clar, els sàpiens tenien fills, però hi havia un clan familiar que s'havia de protegir el nounat, no? Durant una temporada fins que fos autònom. Clar, els bebès, els crios, no són autònoms, necessiten un acompanyament durant bastant de temps. Molts animals ja surten i ja s'espavilen, però en aquest cas, amb els humans necessitem aquesta, i això era el clan familiar, l'origen de les relacions sexuals, de les relacions de parella i tal. I això, si ho tenim extern, pot canviar totalment. D'aquí a fer un pas que aquell nounat o nou eclosionat pugui el pollet pugui estar en mans de l'Estat, podríem dir que jo no he arribat aquí, però també és viable, no? Que al final tinguis uns pares que generen nous sers, que li tenen un cert carinyo, però que el cria és l'Estat, no?
1: Clar, però aquí també entres de nou, com amb el menjar, de que el control sobre la teva reproducció el té un altre. I també hi ha unes normes, no? I en aquest cas ho dèiem al principi, que el tenir fills es veu com un premi social de si treballes molt i guanyes uns punts, no? Doncs pots tenir fills, no?
0: És que si no tindríem fills per un tub, no? Sí, home, si poses allí i t'extrauen l'espermatozou i l'òvul d'una forma indolora i te'l posen allí i van fent, tu t'hi pots connectar, eh? Mira, vaig a veure com està anant el meu fill,
1: no?
0: A veure què ha fet avui, què no ha fet i tal, amb una pantalla.
1: No, veure, la idea és interessant, però... està clar, però també és aquest perill, no? De perdre la... es va deshumanitzant, no, tot?
0: Clar. I aquí entrem una de les raons del llibre és precisament aquesta, la postmodernitat, no? Com estem evolucionant amb aquesta mentalitat postmoderna que ara tenim. Això, quan parles de la postmodernitat, sona una paraula rara, no? Però és on estem ara, eh? tu mires una mica, si em permets ficar una miqueta al rotllo, però si tu mires abans del segle XVII, estàvem parlant de Déu i tradició, que era l'època medieval, l'època antiga i tot això. A partir del segle XVII fins a mitjans del segle XX és l'època moderna, la que creiem amb la ciència, amb les metanarratives, el comunisme, el capitalisme, tot això ens apassionava. La ciència era la raó. De fet, Mary Shelley, que és una de les raons de la ciència-ficció, va fer Frankenstein perquè tenia por que la ciència pogués arribar a crear nous sers i crear monstres, o sigui, imagina't. I tothom estava molt apassionats amb aquest tema. Va arribar a mitjans del segle XX, amb la Primera Guerra Mundial, la bomba atòmica, els nous moviments hippies, tot això, i vam veure que la ciència no era tan xula, perquè hi havia el nazisme, va sorgir els camps de concentració, van sortir moltes barbaritats, i llavors va començar l'època postmoderna, no? De la meitat del segle XX fins ara. I això, que és més aquest relativisme, individualisme, que no creus massa en les coses, aquesta societat líquida que m'agrada molt de que no vas per un riu i no et pots agafar perquè no hi ha cap valor que sigui ferm, i el Sigmund Bauman ho deia això, no? aquest filòsof i psiquiatre. Doncs estem anant allí. Ara, estirem això cap endavant, les fake news. Clar, també va entrar a mitjans del segle XX el tema de les grans difusions, de veure altres cultures, relativitzar la teva. Abans pensaves que la teva era l'única que existia, ara ja comencem a veure altres cultures, altres formes de ser. Tot això ens dona aquesta sensació de que no tenim res a on agafar-nos, que tot és relatiu, el relativisme, no? L'individualisme, el pensar en èxits immediats, no en èxits a llarg plaç, aquest és el món. Aquest tenim el tram, tenim tots aquests...
1: És que, clar, la cosa es va posant aquest. Interessant per minuts, És que sí.
0: Si estirem això, d'aquí 100 anys, on haurem arribat?
1: Hi ha un tema molt candent en el nostre dia a dia, que és l'aparició de la IA, cap on anirà. Hi ha molta por de tot el que pot suposar, sobretot en el sentit negatiu. Òbviament té coses positives, però ara mateix no costa molt de veure-les. I tu la inclous com un element de control, no? de la humanitat. Tu ho veus factible, això, a mig termini?
0: Home, si tenim... Primer, hem parlat de la renda garantida. Aquí hi ha la robòtica productiva, la robòtica que de vegades està agafant més camps amb la

0: no, de pa i circ, doncs ara serà igual.
1: Ara tenim Netflix, eh?
0: Sí. On s'entretenen, si no podem tindre'ls pel carrer entretenint-se? Doncs el món virtual és molt important. I aquí, amb la IA, si esteu en connexió o teniu el ChatGPT o d'això, veureu que sorprèn IA. Imagineu-vos d'aquí 20, 30, 50, 100 anys com haurà evolucionat això. I aquí n'hi ha molts. Hi ha un filòsof, no? El Chalmers, el David Chalmers, per exemple, que diu que existeix algú més, perquè tu podries arribar a crear un clon digital teu, perquè al final són dades que tu reps i que el teu algoritme biològic transforma en reaccions. Però i si aquest algoritme biològic és electrònic? Al final, si reps el mateix, si nosaltres som transhumans, que tenim molts aparatets des del... Hem parlat de la gestació extracorpòria, de que ja des de petit, des de l'embrió, ja t'està controlant. Si després tens ulleres que miren no sé què, tens sensors que... totes les sensacions, no sé què, al final pot fer un clon teu que reacciona exactament igual que tu.
1: Clar. Llavors obres el meló de si aquell clon ets tu o no. No?
0: Exacte,
1: perquè
0: correcte.
1: Clar, realment, si tu deixes d'existir però el clon segueix existint, ets tu, no ets tu, això ho explores.
0: És el problema
1: també
0: de la consciència o de les percepcions subjectives conscients que li diuen.
1: Però fixa't que estem parlant en tots els àmbits de normatives, de burocràcia i d'estat, eh? O sigui, realment, tu parteixes de la ciència però acabes al cap del carrer és la política.
0: Sí, clar, tot és política, diuen, no?
1: No, però realment l'argument de Fàtum es basa tot en política.
0: Clar, perquè som gens socials, vivim en una societat i s'ha d'estructurar la societat d'alguna manera. Si no, tornaríem aquí, als sàpiens de l'origen, en aquesta cova. Potser estaríem millor aquí, que no pas allí.
1: Ara mateix, per temperatura, si està millor aquí que fora,
0: sí,
1: això segur.
0: Sí, perquè és ideal.
1: Llavors també hi ha altres temes. Bé, no, entrem en el moment cova, no? Ja que has tret el tema de la cova. El protagonista de Fàtum acaba amb una cova, no explicarem el com perquè també es revela molt, però allà ell aprèn a reconnectar-se amb el que és aquesta essència humana, no? El tornar doncs, a notar els sentits, no? A gaudir doncs, del tacte, de les olors, del menjar, i a partir d'aquí doncs, veure que realment el món que ell, o sigui, la vida que ell ha viscut fins aquell moment és molt diferent del que pot viure a partir d'ara. Creus que la figura de la cova era el lloc on havia de passar precisament perquè és aquest símbol de l'origen, de l'inici, fins i tot del ventre matern, no? Que dèiem abans.
0: Hi ha el tema aquest de que la cova té aquest origen que has definit tu molt bé, i també per l'altra banda perquè em permet aislar el personatge de la societat. Llavors necessitava un espai que estigués totalment trencant, perquè el personatge és aquest policia que hem dit, el tracker, que el que fa és estar sofrint una transformació, una metamorfosis, i de ser un fidel servidor del sistema acaba sent el líder d'un grup antisistema. Però una sèrie de circumstàncies que semblen fortuïtes, que al final, deixa'm dir que no són tan fortuïtes, no? Que hi ha darrere una trama i tal, que tot acaba ben lligat. Però sí que és cert que necessitava que tornés amb cendres, no? Una miqueta com l'au Fènix, no? Necessites que es torni cendres per reconstruir-se una altra vegada, per tornar a sorgir de les seves cendres. I això una cova m'ho permetia, perquè clar, està aislat del món. També vaig introduir, suposo que ara voldràs parlar de... No? Parla, va, dic.
1: No, jo, quan parlàvem fora de micro, jo comparava amb el tema de Matrix, no? D'aquell moment que et donen la pastilleta vermella o la blava i has de triar, no? Ell anirà descobrint coses i haurà de decidir, però jo veig que el procés del personatge és com molt paulatí, vull dir, realment passa molt tros del llibre que ell vol tornar a la seva vida anterior. I després, doncs clar, acaba passant certes coses que acaben decantant la balança. No sé si tu creus també que en un moment donat molts triarien aquesta tornar a la vida anterior si no es té tota la informació. Si dius, val, sí, menjar carn està molt bé, però, ostres, que bé vivia jo en el meu apartament i connectant-me a l'espai virtual aquest.
0: Sí,
1: i...
0: sense treballar amb una seguretat, amb sensors que totalment vigilen la meva estat sanitari, el meu estat vital, i que

0: no haig de treballar, o sigui, la meva vida ha de ser diversió, sobreviure, sense cap tipus d'aspiració, però tampoc sense... És aquesta part... aquesta és la gran pregunta del llibre. Al final, de fet, queda aquest. O sigui, dibuixo una societat molt idíl·lica i la pregunta és, final és, agafem la pastilleta vermella amb el símil que has fet tu, o tornem amb aquell altre, però és que tornar a ser humans, perquè de fet el llibre el relaciona molt amb el mite de Prometeu, no? Fet una miqueta una clocada d'ull a la Mary Shelley, no? Que va fer Frankenstein el Prometeu modern. Doncs inclús jo havia pensat a dir-li el Prometeu postmodern, no? Perquè...
1: Pues mira, també hauria sigut una cosa suggerent, eh?
0: Sí, però em van dir que era una miqueta complicat.
1: Bé, també tenies un altre títol que crec que no el direm per no fer spoilers, però que també era molt, sí, molt provocador.
0: Sí, sembla que no el diem.
1: No el diem, que ens ho pregunti aquest. La gent per privat, que llegeixin Fatum, no? Sí. Perquè això també em porta a Fatum, clar, fins al final no sabem què és Fatum.
0: Sí, bueno, Fatum, la paraula així és destí, però no ho va, és en llatí, vol dir destí, no? Però no ho ha relacionat directament amb el destí, i sí, indirectament, però sí, però hi ha una raó per la que es diu Fatum, eh?
1: Que no ho podem dir.
0: Que no ho podem dir, sí, sí, correcte.
1: No, però també un altre dels elements que tu planteges, que es passa molt, amb els futurs distòpics, és que la ciutadania viu en unes condicions i les altres esferes viuen en unes altres completament diferents i amb uns plans de futur que no inclouen el conjunt de la societat, no? Vull dir, és un... No sé, ets una mica conspiranoic, perquè vas sumant una mica els punts que vas tractant a la novel·la i penso, ostres, està molt enfadat realment en Roger.
0: Això és la primera vegada que m'ho diuen, eh? Estic enfadat.
1: No, perquè es nota, no, que hi ha un rum-rum, no, de malestar cap al sistema, no? I no sé,
0: bueno,
1: o cap a on va.
0: Més aviat la tendència que hi ha ara. De fet, tampoc no és un estat en contra, sinó intento descriure el que jo crec que està passant. I a veure com on va la societat, cada vegada va evolucionant cap a aquesta degradació de la postmodernitat, no? Aleshores, cap on arribarà això? Doncs potser sí que arribarà en mans de grans corporacions, de grans empreses, que el que ens tenen a nosaltres com a ramat, pràcticament, no? Perquè sobrevivim en aquesta societat idíl·lica que, en certa manera, algunes persones ja viuen en aquest món, aquesta bombolla de perfecció, no? I inclús diuen que els nostres fills els estem mimant massa. Els estem donant... Sempre parlem del primer món, eh? Els altres mons existeixen també i és molt diferent les circumstàncies, però sí que tenim aquesta tendència a creure que tot de fer fàcil la vida, si això hi introduïm la robòtica productiva, la renta garantida de ciutadania, i podem seguir funcionant d'aquesta manera, que tenim alimentació i diversió i tal, no necessitem pensar gaire. Un dels grans problemes que diuen amb el ChatGPT és que deixes de pensar i li deixes pensar amb ell. Clar, ell pensa...
1: I pensa com pensa, clar, com està programat.
0: Sí, sí, no, és curiós perquè pensa el que ell a mi mateix ha dit, o sigui, és endogàmic. O sigui, clar, al final és un segle que s'acaba mossegant la cua, un peix que es mossega la cua.
1: Això també ho diuen de les xarxes socials, no? Que tu segueixes la gent que pensa com tu i que li agraden les mateixes coses com tu i creus que el món és així, i després surts d'aquella microbombolla i realment no estan anant així, no?
0: Doncs això, exigera-ho, porta-ho al final, estira-ho com un xiclet, ho estires d'aquí 100 anys, per dir d'alguna... On podem haver arribat? Doncs suposo que haurem arribat amb un món que potser ens falta aquesta llum de Prometeu que es deia. El mite de Prometeu és Prometeu que va baixar i va donar la llum, el foc, als humans, desobeint el seu pare, que era Zeus. I per això el van lligar amb una... van encadenar amb una roca i una... i que era una au, una... Bueno, li mossegava el fetge cada dia, no? I llavors tornava a ressorgir l'altre dia, és el Prometeu encadenat. Doncs el Prometeu va baixar i va donar la llum. Aquesta llum és la que a nosaltres ens ha donat vida. Va donar la llum als sàpiens i els sàpiens han anat evolucionant fins on estem. Si nosaltres no hem pagat aquesta llum, val la pena que Prometeu ens la tongui a donar, o ja ho donem com un cas perdut, i aquest món idíl·lic és el que realment val la pena seguir. Aquesta pastilla que m'has dit tu, la càpsula vermella o la blava. És aquest punt que dius, val la pena que el Prometeu ens torni a donar la llum o no?
1: A mi em va semblar al final, no diré quin final és, però vull dir que deixes la porta oberta al pessimisme. O sigui, res, que és com un...
0: No, perquè
1: potser hem tirat la tovallola, potser val la pena tirar la tovallola, no? Allò de... Potser val la pena que ens extingim i ja està, no? I ho deixem aquí, no?
0: Això dependrà del lector. Perquè deixo obert la porta...
1: Ha sigut volgut, no?, el deixar obert el...
0: Sí, clar, perquè jo crec que cada un... Perquè hi ha moltes personalitats en aquest món i hi ha gent que vol tranquil·litat. Vol tindre-ho tot muntat, organitzat, i que l'entretenguin i que no el preocupin per masses coses. No vol pensar en com serà el futur o millorar una de les característiques de la postmodernitat, precisament és aquesta, no?, que intentes, que no vols evolucionar massa, que vols viure el moment sense pensar en aquells els emprenedors que volen fer...
1: Carpe diem que ha portat fins a l'extrem, no?, també.
0: Sí, correcte. Doncs, no ho sé, cada persona, cada lector, jo invitaria els oients, no?
1: Això, mira, quan se l'hagin llegit, fem un debat a veure si creuen que acaba d'una manera o acaba d'una altra.
0: Home, jo tinc molts amics que són professors d'universitat, que són savis amb la seva matèria, no?, que parlant amb ells diuen, home, a mi m'agradaria introduir molt la ciència-ficció. De fet, amb els festivals aquests que tu estàs molt implicada, no?, Festival 42, doncs amb aquests festivals veig que hi ha una part d'aquesta ciència-ficció dura, no? Aquesta hard dels principis. Hem parlat de Mary Shelley, però podem parlar de Dick. Per exemple, amb Dick, amb el tema de la intel·ligència artificial que hem parlat, ningú pensa que ell va escriure allò de, a veure com ho diu, els somien els androides amb xats electrònics o elèctrics, perquè al final tot ho tradueixen de formes diferents, però en el fons és el text inicial que va portar a fer la primera pel·lícula aquesta, el Blade Runner. Mm-hmm. No?
1: Que és molt diferent, realment, el llibre de la pel·lícula.
0: Ja. Però s'enamora, si hem vist la pel·lícula, s'enamora d'un androide. Mm-hmm. Per tant, li està donant consciència, li està donant humanitat amb aquell, que és el que hem parlat ara fa un rato, d'aquestes, tenen consciència, hi ha aquesta ànima diferent dintre d'un clon digital o no hi és? Doncs en aquella pel·lícula ja dic, ja ho estava anticipant. Per una banda, crec que la ciència-ficció dura està a mig camí de la ciència i de la ficció, podríem dir. Hi ha una certa tendència ara, precisament amb aquest postmodernitat, a pensar en, a més de la ciència-ficció, és naus espaials que estan por ahí tirant trets i tal i qual. Que és
1: això només és una de les ciències-ficcions, no?
0: No veuen aquesta vertent de la ciència-ficció dura, tots aquests, Asimov, Huxley, Orwell, tots aquests tenien aquesta vertent de ciència-ficció dura. Són els clàssics. De fet, qualsevol pel·lícula que hi ha ara, no?, tot el Recall, tots aquests, venen d'aquests llibres, precisament, perquè encara segueixen existint. Jo crec que hi ha d'haver un retorn a aquesta necessitat de pensar més enllà, allò que t'he comentat, de que la ciència posa límits i la ciència-ficció els explora. Crec que és molt important explorar, perquè també fas un advertiment de lo que pot passar. Jo crec que hi ha quatre característiques que a mi m'encanten de la ciència-ficció dura, no? La primera és ser reflexiva, fer-te un mirall de la teva realitat. Després, especulativa, has de poder especular, i si pot ser de la part de ciència seria millor, no? Divertida també, perquè ha d'haver trama, clar, i personatges i tal, tu ho has dit, no? Fatum també té una mica de model de novel·la negra.
1: Sí, també, té novel·la negra. Clar, de fet, el motor de la trama és aquest, la novel·la negra.
0: És una trama que hi ha, que, bueno, passen coses, i personatges per allà i tal. I després ha de ser, i molt important, subversiva, ha de trencar l'estatus quo, perquè ho pots fer. Pots, perdona l'expressió, però pots cagar-te amb algú i quedar-te tan tranquil perquè ningú s'hi veu reflexat, en principi perquè és un món
1: diferent. I si s'hi veuen per algú serà, no?
0: Sí, un. Clar, llavors és la reflexiva, no?, que dius, ostres, potser sí que això m'està passant a mi. Però és una eina brutal, crec, i molt, molt interessant. Hi ha molts científics que estan escrivint ciència-ficció.
1: Sí, això ho parlàvem fora de micro, que fins i tot l'UPC no, té un premi de ciència-ficció, per tant són molts els científics que amb tot el seu coneixement doncs, fan les seves preguntes. Per exemple, a Carme Torres, que es dedica a la robòtica, ella fa reflexions de l'ètica amb la robòtica. No? Sí. Tu com t'ho has trobat això al públic a Fatum, amb els teus companys de l'àmbit científic? Estan més cap a la banda de si sí, anem a escriure ciència-ficció o de la banda de, ostres, com et ve a tu escriure ciència-ficció?
0: Sí, bueno, la meva trajectòria professional sempre ha sigut, he estat en un centre de recerca, després he estat en empreses privades i en multinacionals, i sempre m'he dedicat a la innovació. Llavors, algú de boig ja pensa en que ho estic, no? Ja em diu, mira, el Roger ja va amb les seves penjades i tal. Però jo diria que la part de ciència, alguns d'ells no t'acaben de creure, perquè ciència-ficció és aquest límit que no arribes aquí. La ciència-ficció, la ciència és molt sèria, o sigui, tu has de tenir una metodologia científica, arribar, demostrar el que vols o no demostrar el que és tan important demostrar com no, però sí que has de fer uns passos i aquests són imprescindibles per poder utilitzar la ciència per obtindre alguna cosa. A partir d'aquí, paf, i a sobre el món de veure què passarà. No? A mi m'agrada molt la data del 2075, perquè potser és el límit entre el que és l'especulació realista, que pots especular, un savi pot especular, encara alguns me diuen que molt més aviat, perquè en 5 anys que canvia massa tot.
1: Realment, s'està accelerant, sí.
0: Però amb aquesta data és quan comença la ciència-ficció realista. No, la fantàstica, que també és molt interessant, però ve del món de la fantasia. A mi m'interessa la que ve del món de la ciència. I, de fet, al final de Fatum veureu que hi ha una relació d'articles i de conceptes. Per exemple, està això del BC Natal, que he comentat, perquè allí sí que pots demostrar o pots veure que tot el que hi ha dintre està naixent ara. Llavors, si està naixent, ja veurem on arribarà. Jo he fet la meva especulació, jo m'he tirat a la piscina i he dit, això arribarà a tal lloc.
1: No, cada... Tant de bo t'equivoquis, també t'ho dic.
0: Ja. Bueno. Però tampoc no és una distopia clàssica, No anem a un món. Hi ha gent que el món que jo li dibuixo allà em diuen, home, doncs estaria bé, està xulo. No tinc cap problema.
1: Deixa de ser una mica com el d'un món feliç, no?
0: Sí.
1: De l'Adolf Huxley.
0: Faig moltes referències, perquè...
1: Sí, de fet, hi ha molts noms i expliques, fas tastets, no?, de cada un dels autors, de quina obra és la seva obra destacada i el per què, perquè quan aquest protagonista està a la cova és quan descobreix els llibres, no?, també, i es posa a llegir i comença a veure aquesta frontera de ficció i realitat. Tu volies fer un homenatge o volies facilitar... que Fatum fos la porta d'entrada de gent que potser no ha llegit els clàssics i que diguessin, va, per on començo?
0: Bueno, això va començar perquè començava, quan estava escrivint, deia, ostres, això ja ho va dir Dick Huxley, Bradbury. Clar, Bradbury és una crítica brutal a les dictadures, a l'imposició d'una política cremant llibres. No? Fahrenheit 451 és això. T'estan dient, dius, ostres, doncs jo aquí que l'estic ficant això ja ho va fer bé. I te n'adones que moltes s'ha escrit de tot. De fet, jo vaig llegir molt ciència-ficció clàssica, però ara que estic actualitzant-me una miqueta en la ciència-ficció més actual, veus que hi ha moltes coses que s'estan escrivint, sobretot en el món de la intel·ligència artificial. No inventes res. Llavors vaig dir, home, doncs potser ja que d'això, per almenys numerals, no? Ja
1: que és un atac d'humilitat, això, llavors.
0: Però a part d'això, era un homenatge, perquè jo m'ho vaig passar molt. I jo crec que la meva part d'innovació que he desenvolupat en la meva vida professional ve una miqueta d'aquestes lectures.
1: Doncs moltes gràcies, Roger.
0: Molt bé, moltes gràcies a tu, Carme.
1: Fins aquí aquest idíl·lic que hem fet des de les coves de l'Espluga del Francolí per parlar de Fatum. Com sempre, volem donar les gràcies als nostres mecenes de l'Aixeta que fan possible trajectes llargs com aquest. Són l'Anna Llisterri, en Sergi Giró, en Quim Gómez, en Colton, en Josep Massanes, en Josep Rodríguez, en Fran Millán, en Josep Call, en Nico Díaz, la Cristina Silvente, en Toni Cortés, en Sergio Leal i en Dani Gómez. Tornem d'aquí uns dies, en aquest cas amb un crossover amb els companys de Lectores Anónimos. No us ho perdeu, adeu-siau.
2: l'emissora que t'escolta.
3: L'estiu més festiu es viu a Tordera. Des del juny fins a finals de setembre, activitats per a tots els gustos. Concerts a l'aire lliure, monòlegs gratuïts, tornejos esportius, sopars populars i gaudeix del millor estiu a Tordera. Descobreix la programació a les xarxes de l'Ajuntament de Tordera. Tordera fa festiu. Tordera és festiu.
4: Píndola d'opinió. Cada dia, una mirada diferent. De dilluns a divendres, a primera hora, a la revista de l'informatiu. I al vespre, després de l'informatiu, a Ràdio Tordera.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
5: Escrius o llegeixes? Tant se val. A la llibreria papereria Camiral 50 ho trobaràs tot per informar-te, entretenir-te, aprendre o treballar. Premsa diària, llibres, revistes especialitzades, papereria, material escolar i d'oficina, fotocòpies, articles de regal. On? A la llibreria papereria Camiral 50.
6: Ara a Dental Company Tordera. T'oferim 500 euros de descompte en el teu pack integral d'ortodòncia de bràquets amb blanquejament inclòs. Demana cita al 930 13 02 78.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
2: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.

0: 107.1 FM. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.
1: YouTube, la teva pantalla de proximitat. T'has perdut el partit de futbol, d'hoquei o de bàsquet? Vols tornar a veure la festa major o aquella xerrada tan interessant? Al YouTube de Ràdio Tordera tens totes les nostres retransmissions esportives, socials i festives a la teva disposició. També hi trobaràs les videonotícies i els programes en directe per veure'ns quan vulguis. Subscriu-te al canal de YouTube de Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta.
2: Els dilluns de 9 a 10 del vespre i la repetició els dimarts d'una a dues del migdia.
3: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.
0: 107.1 FM. Ràdio Tordera.

0: Què tal, com esteu? Hola, hola, bona nit. Benvingudes i benvinguts a Ràdio Tordera. Això és la tornada d'aquest dilluns 15 de juny del 2026. Bon vespre, ja estem aquí amb tots vosaltres a la sintonia de la ràdio. Això és l'emissora que t'escolta, Ràdio Tordera, 4 minuts per sobre de les 9. I nosaltres que des d'ara i fins a arribar al punt horari de les 10 de la nit, en la repetició al migdia d'una a dues, doncs esteu escoltant aquest torn musical que ens ajuda a arrencar la setmana, que ens ajuda doncs a començar, per què no, aquest bon peu, aquesta quinzena ja del mes de juny, on bé, estem doncs molt bé, amb temperatures altes, amb calor, venim d'un cap de setmana que ha fet un temps radiant, i bé, esperem i desitgem que hagueu fet moltíssimes activitats, que ho hagueu aprofitat amb la família, amb els amics, hagueu pogut fer moltes coses. Mira, jo, per exemple, ahir el diumenge vaig poder estrenar-me a la platja, encara no hi havia estat, i ahir ja vaig fer-me el primer bany, vam prendre una mica el solet. En fi, aquestes dinàmiques de gairebé l'estiu, aquest proper cap de setmana ja arriba oficialment l'estació, i bé, nosaltres que, com sempre, venim carregats de bona energia, siguent optimistes, i amb les ganes de, bé, ja tenir aquesta llista de Spotify actualitzada amb totes les cançons. Recorda que la pots guardar, pots subscriure't en aquesta llista. Cada 7 dies anem actualitzant amb totes les cançons que aniran sonant aquí al programa. I per què no? Ja arrenquem forts. Anem amb l'enquesta de la setmana passada, anem a convertir-vos, anem a conèixer els resultats de les votacions de la setmana passada amb tota la gent que va participar en la nostra enquesta. Com sempre, ens ajudeu a posar la primera cançó, la primera cirereta del pastís del programa. Perquè al programa llancem una enquesta a través de la història d'Instagram, que de fet ja en el dia d'avui ja tenim una altra enquesta llançada. Però anem per la setmana passada, anem pas a pas. La setmana passada us preguntàvem amb quina d'aquelles cançons, amb quina cançó esportiva et quedaves, val? Vàrem proporcionar tres opcions. La primera era la de Free From Desire, de Gala. Es va quedar amb l'11% de les votacions, tercera posició. Segon lloc per la Sara Porchitiamo, de DJ Matrix, amb el 28% dels vots. La líder, la més destacada, atenció, amb el 61% de les votacions, indiscutiblement, qui ens ajuda a arrencar el programa d'aquest 15 de juny és una d'aquelles que en qualsevol estadi pugen el volum ràpidament. Aquí al Camp Municipal d'Esports, quan juga el Club Futbol Tordera, també passa, perquè ja us ho asseguro que passa. La més votada és la Sweet Caroline, això sí, amb la versió de DJ Ozzy. D'aquesta manera comencem el dia d'avui.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: Sona així, amb molta energia i amb aquesta base pràcticament futbolística. Alerta, perquè d'aquí uns instants et presentem l'enquesta d'aquesta setmana, molt relacionada amb el Mundial.

0: Doncs amb la Sweet Caroline va ser la cançó esportiva més votada de la setmana passada. No sé per què, però ara mateix us imagino en el cotxe amb el volum més pujat del que és habitual, picant el volant, això sí, sempre atents a la conducció, eh? O per què no, si esteu fent esport, esteu acabant de fer aquell sprint que no heu aconseguit al llarg de tot l'entrenament i ara hi arribareu, eh? O per què no, la gent que esteu a casa acabant de fer el sopar de la millor manera possible amb això.
1: Els dilluns les cantem totes.
0: I no ens aturem. Ara mateix us presentaré l'enquesta que ja tenim llançada a través de les xarxes socials, que, per cert, avui té relació amb les cançons més famoses. Cançons més famoses dels Mundials. Fa unes hores ha fet el debut a Espanya en el Mundial, però evidentment hi ha molts més partits, 104 partits en total. Déu-n'hi-do quina competició futbolística que ja ens depara, eh? Això no s'atura, tu, de partit a partit. Per tant, amb quina cançó de Mundial et quedes? Avui no sé per què, però tot anirà cap a un costat. Em dóna a mi la sensació. Això ho haureu de decidir vosaltres, els que esteu a l'altre costat. Tres cançons són les que us ofereixo perquè ens voteu aquesta enquesta que trobareu a la història d'Instagram de la ràdio. La primera opció, vaja, facilíssima. Waka Waka, This Time for Africa, de la Shakira. L'altra és La Copa de la Vida, de Ricky Martin. O també hi ha una altra, a veure si us en recordeu, eh? El We Are One, de Olé Olá, eh? Més ben coneguda. En aquest cas, una cançó que va interpretar la Pitbull, la Jennifer López, també hi havia la Claudia Leed. En fi, tres opcions, aquestes tres cançons que vosaltres ens heu d'ajudar a votar i, vaja, la setmana que ve, doncs, ens aixecarem, o més ben dit, arrencarem el programa amb la cançó del Mundial més votada. Doncs vinga, a través de la història d'Instagram de la ràdio ja podeu participar-hi. Va, ens ajudeu o no? Va, que sí, home, que sí, que volem que ho feu, va.
2: Participa en l'enquesta musical que et proposem a través de la història que trobaràs a l'Instagram de Ràdio Tortera i ajuda'ns a escollir la millor cançó.
0: I ara aquí amb tots nosaltres arriba el més nou d'Alfred García. Es va presentar la setmana passada, en concret divendres, coneixíem aquest tema anomenat Vine'm a buscar.

0: Així és com es diu, ara sí, que m'heu escoltat bé, el canal de vegades em fa aquest fregit. Doncs bé, vine'm a buscar, sisplau, de l'Alfred García, el més nou, que també ens agrada estrenar-ho aquí a la ràdio amb vosaltres.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
0: I això és del 2026. Quevedo i Elvis Crespo.
2: Ella ja, ella ja.
0: Junts. Amb aquesta graciosa tema molt estiuenc, sens dubte.

0: Doncs aquesta unió de Quevedo juntament amb Elvis Crespo, això es diu La Graciosa. Segur que l'has escoltat, eh? Vaja, tinc tota la certesa possible. Seguim endavant amb aquest 15 de juny. Ja hem superat un quart de 10 de la nit, un quart de 10 del vespre. I ara... Exacte, doncs amb La Graciosa la vida és més sabrosa, tal com ens deia ara Quevedo en aquest final de... Perdó, l'Elvis Crespo ens ho deia ara al final de la cançó. Bé, doncs d'aquesta, avui us estem preguntant precisament per cançons del Mundial. Tres opcions són les que podeu votar a través de l'història d'Instagram de la ràdio, però evidentment seria pecat, i de fet encara no ho havíem fet fins al dia d'avui, de presentar-vos o d'escoltar la cançó d'enguany, també de la mà de Shakira, però en aquest cas ho fa acompanyada de Burna Boy.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.
0: El títol de la cançó...

0: sobretot més reproduïdes, com és aquesta cançó de la cançó oficial del Mundial 2026, el Dai Dai, Shakira i Burna Boy.
1: Els dilluns, de 9 a 10, escolta La Tornada, el torn musical setmanal amb en Joan Martín.
0: I anem a rematar aquesta primera part i ho farem de la mà de Joan Dausà amb Mamadouska, també nova actualitat aquest 2026. Alerta amb el títol. Papi, posa-la al disc. Veus a les...

0: Doncs que bé que sona això de la Mamaduixa i Joan Dausà, amb el seu Papi, posa-la al disc. Boníssima, també. Molt estiuenc el tema que acabàvem d'escoltar. Doncs recorda que això, a través de la història d'Instagram de la ràdio, és el fil conductor de la participació amb tots vosaltres. Avui tres temes que us estem preguntant sobre el Mundial. Tres temes oficials del Mundial. Ajuda a escollir el més votat perquè per la setmana que ve la tornada arrenqui amb el tema més votació. Amb el camp capçal i la llista, la posició número 1. En fi, nosaltres que fem una aturada per la publicitat, com sempre, els millors consells publicitaris des d'aquesta casa. Tornarem de seguida amb molta més música. Aquí amb la tornada encara queda, molta llista que trobes a Spotify. Doncs aquí també us la compartim, com cada dilluns. Va, ara tornem.
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín.
2: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
2: Ràdio Tordera. L'emissora que t'escolta.
4: Vols vendre el teu pis o casa? Housecat.com, som la teva immobiliària. A Housecat t'assessorarem i valorarem el teu immoble gratuïtament, amb total transparència i tracte personalitzat. Visita'ns al carrer Alcalde Vendrell 11 de Tordera, davant de la policia, o truca'ns al 639-3939-29. Housecat.com, la clau de la teva felicitat.
2: 107.1 FM. Ràdio Tordera.
1: El retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí, amb en Joan Martín.

0: mira respirar.
1: Doncs ja estem aquí de tornada. I ho hem fet de la mà d'Enol, això es deia Luciérnagas, és el nou tema d'aquest cantautor que també s'endinsa dins el món del pop espanyol.
2: La tornada sempre és millor si sona bona música.
1: Doncs estem aquí, eh? Després d'escoltar els millors consells publicitaris des de la ràdio, aquest dilluns 15 de juny del 26... Ja tornem a ser-hi amb tots vosaltres en aquesta vesprada nit d'arrencament de setmana. Què tal? Com va la cosa? Vinga, doncs res, deixem recordar-te que tenim aquest fil conductor de participació a través de les xarxes socials, un fil conductor que on avui et presentem, et preguntem tres cançons de Mundial. Eh? Avui ha fet el debut a Espanya en aquest vespre nit. Bé, més ben dit aquesta tarda, vespre de dilluns, el partit que començava a les 6 de la tarda, ha fet el debut de la selecció espanyola, però evidentment de Mundial en tenim molt i de sobres. I per això, doncs, avui hem dit, saps què? Per què no preguntem el tema del Mundial, que també tira molt de joc a nivell de cançons, perquè a nivell de cançons, doncs, ja sabeu que en tenim moltíssimes. Fa uns moments hem escoltat el nou tema de la Shakira, però, per exemple, una de les opcions de votació del dia d'avui és el famós Waka Waka, què? Et quedes com a cançó mundialera, el Waka Waka? També tenim, per exemple, entre d'altres, una cançó de Ricky Martin, que Ricky Martin, doncs, també va fer la seva aportació musical, o una de Pitbull amb Jennifer López, amb J-Lo i Claudia Leitch. Doncs també va fer la seva aportació. Per tant, tres cançons són les que optem. Ja saps que la més votada serà la que ens obrirà la llista de Spotify, la llista de la setmana que ve de la tornada, que per cert estarem ja en prèvia de la Revetlla de Sant Joan. Per tant, se'ns queda bé la setmana que ve, dilluns 22 ja. És que Déu-n'hi-do. Que vola tot plegat, I no sé per què el temps va tan ràpid. No cal que corri tant. En fi, espero que estigueu molt bé, que ens estigueu escoltant a l'altre costat de la ràdio, de l'aparell radiofònic, del telèfon mòbil, de la tauleta, del cotxe, en fi, del 107.1. Gràcies per ser-hi una vegada més al nostre costat. Espero que estigueu bé de salut i, si no, us envio totes les forces possibles, una fortíssima abraçada des d'aquí. Com sempre dic, esperem que les bones notícies siguin sempre les protagonistes. Com, per exemple, també el tema nou de Justin Bieber amb Nicki Minaj. Avui, Déu-n'hi-do, quin programa molt d'actualitat us portem, No us podrem que no us podreu queixar. Això porta per títol Beauty and a Beat. És, com dèiem, l'estrena d'aquest 26, d'aquesta parella musical.
2: So what you gonna do? Els dilluns les cantem totes.

0: doncs, amb aquest tema més cadents del nou de Justin Bieber amb Nicki Minaj. De fet, és molt estil Nicki Minaj, eh? Beauty and Beat.
1: La tornada sempre és millor si sona bona música.
0: Com aquesta, de Flash Ice Cream.
2: Estic d'after, no vulguis que et saludi.
0: I 31 fam.
2: Sóc un bon jan, com el Woody.
0: Això es diu Dorayakis. Que

0: apaga la llum que el meu DJ controla.
1: La tornada, l'estona musical dels dilluns amb en Joan Martín.
2: La tornada a Ràdio Tordera, la teva millor companyia musical.

0: La veu de la Chiara Oliver, el seu puzzle. Nosaltres que anem avançant en aquest 15 de juny del 26 de Cançó amb Cançó.
1: Segueix la llista musical oficial de La Tornada que trobaràs a Spotify i descobreix les cançons que sonen durant l'estona del programa actualitzada cada setmana.

0: Si et dius Gabriela, doncs estaràs contenta perquè t'acaben de dedicar una cançó. En concret, Katsei. I bé, el títol queda més clar que l'aigua, eh? Gabriela. Per això us ho deia, que, escolta'm, si et dius Gabriela, ben contenta. Vinga, anem tancant ja el programa d'avui. Ara ens queda, per exemple, l'altre de Miqui Núñez, Un altre cop.
1: Els dilluns les cantem totes.

0: Doncs amb aquesta gran energia del Miqui Núñez, nosaltres que posem el punt i final en aquesta edició d'avui, 15 de juny del 2026, des de la tornada. Com sempre, agraïts que ens hagueu acompanyat en aquesta estona del programa. Recorda que tens, la llista de l'Spotify, pots entrar-hi, pots guardar-te-la, que així s'actualitza automàticament cada 7 dies i pots descobrir les cançons que sonen a l'estona del programa, com també, per què no, una nova playlist, una llista que tens a la biblioteca de l'Spotify. I escolta'm, que si estàs cansat d'escoltar el mateix sempre, aquí tens varietat, eh? Aquí tens bona varietat per poder estar al nostre costat i baixa una miqueta per... perquè hi hagi també aquest caliu, no? Per què no? Doncs ja ho sabeu, ho pots trobar amb nosaltres, com sempre, aquí a la tornada cada 7 dies els dilluns, amb aquesta dosi de trencar la rutina, o més ben dit, d'agafar la rutina de la millor manera possible per encarar tota aquesta setmana, que vaja, una setmana bon temps, bona planificació, bones notícies, segur que sí, i res, que estarem al vostre costat, com sempre, des de l'emissora que t'escolta. Salutacions d'en Joan Martín, moltíssimes gràcies per estar-hi, per seguir-me, i res, que vagi molt bé i t'esperem la setmana que ve. Va, bona nit, adeu!
1: Normalment el retorn a la rutina setmanal sempre té una part difícil, però a Ràdio Tordera deixa'ns posar-t'ho fàcil. Els dilluns de 9 a 10, escolta la tornada. La tornada, sí. Amb en Joan Martín. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.
2: És el moment de tramitar renda i patrimoni o societats. A Pony Pujol Empresistes trobaràs assessorament, especialitat i dedicació. Amb més de 50 anys d'experiència, perquè les teves obligacions tributàries estiguin degudament presentades i t'oblidis de terminis, recàrrecs i errors. Som la solució als teus problemes. Pony Pujol Empresistes. Ens trobaràs al camí Ral 35 de Tordera o al telèfon 93 764 0469.
3: Ara Dental Company Tordera gaudeix del teu pack integral d'ortodòncia transparent amb blanqueig inclòs per només 2.999 euros. Demana cita al 930 13 02 78.
4: Dental Company, porque sonreír es salud.
1: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. RadioTordera.cat i xarxes socials.

0: Ràdio Tordera. Serveis informatius.
1: Benvinguts i benvingudes als serveis informatius. Els parla Genís Mas. Comencem amb les notícies més destacades d'avui diumenge 21 de juny. Ahir dissabte obrien les piscines municipals a Tordera, un any més que s'han repartit aproximadament 4.600 entrades gratuïtes entre els alumnes d'I2 fins a quart de l'ESO. Enguany també es faciliten abonaments de temporada amb l'objectiu de consolidar els usuaris que gaudeixen d'aquestes instal·lacions durant l'estiu. A partir d'ahir ja s'han obert les portes als equipaments amb actualitzacions. Com a novetat principal, durant aquest estiu, en cas d'onada de calor decretada pel SECAT, l'entrada a les piscines municipals serà gratuïta durant la jornada que es decreti. La piscina de Tordera, que està situada a la carretera de l'estació, al vell mig de l'illa de Tordera, al costat de les instal·lacions del Camp Municipal d'Esports i el Parc Prudenci Bertran. Aquest equipament, que disposa de tres piscines de diferents profunditats i mides amb serveis de vestidors, espai de bar i zona enjardinada. També és pública la piscina situada a l'urbanització de Masmora, al carrer de la Sotzena, a l'equipament on també hi ha el local social de la urbanització. L'horari de les piscines, que serà de dilluns a diumenge, de 10 a 7 de la tarda, amb excepció del 24 d'agost per festiu. Tot i que les pluges de la tardor i la primavera han deixat els boscos de Tordera amb una certa humitat inicial, l'arribada de les altes temperatures i la sequedat del combustible fi encenen les alertes dels equips d'emergència. Els bombers adverteixen que la campanya estarà molt condicionada per l'evolució del termòmetre i la humitat de llarg de les properes setmanes. Una de les grans novetats per aquest estiu és l'ampliació de la plantilla del parc. Als 13 bombers actuals s'hi sumaran 5 nous agents que permetran aportar oxigen i garantir la cobertura durant tota la campanya. Pel que fa a la flota, el municipi comptarà amb 2 camions d'aigua, un d'urbà i un 100% forestal. També amb el suport de les EFs, que garantiran una capacitat de reacció immediata davant de qualsevol avís. Aquesta feina, que es complementa amb el manteniment anual de les franges perimetrals de seguretat i de camins forestals, que són essencials per frenar la intensitat d'un foc i facilitar l'accés dels vehicles d'extinció. Des de l'Ajuntament de Tordera s'informa que ja es troba obert el termini per demanar l'ajut econòmic als nens i nenes que vulguin participar als casals d'estiu i a les colònies aquest estiu 2026. L'ajuda, que s'adreça a menors d'entre 3 i 17 anys empadronats i residents de Tordera que estiguin inscrits a aquests casals o colònies d'estiu. La regidora de Serveis Socials, Toni García, explica que les ajudes busquen protegir infants perquè puguin optar a totes les oportunitats, assegurant que vetllen pels infants que tenen igualtat d'accés a tots els serveis. Per poder percebre l'ajut, la unitat familiar no pot superar el llindar màxim de renda establert en el Reglament Municipal de Prestacions Econòmiques. Tot això, el caràcter social del Servei Bàsic d'Atenció Social de l'Ajuntament de Tordera. Per realitzar el tràmit, que es pot fer a través de l'enllaç a la nostra web, a Ràdio Tordera, o també per la via app Tràmit. I amb el suport del finançament de la Diputació de Barcelona, el nou projecte Estiu Jove 2026 arriba per oferir una alternativa d'oci saludable, dinàmica i totalment gratuïta als joves nascuts entre el 2012 i el 2013. El calendari d'activitats està dissenyat per aprofitar l'entorn natural i l'esport durant el mes de juliol. Dilluns de piscina per combatre la calor en grup, dimecres excursions amb sortides d'aventura que inclouen caiac, rutes pel camí de ronda i una jornada al waterwall, i dijous sortides amb activitats dinàmiques a la platja, vòlei i sessions de geocaching en bicicleta. Totes amb horari de 10 a 30 a 2:15 del migdia, amb alguna excepció segons la planificació puntual de la jornada. Les places són limitades i per inscriure's, que ja estan obert el període, els interessats han de contactar directament amb el casal de joves per formalitzar la seva participació en les activitats escollides. Per dubtes, també es pot enviar un WhatsApp al telèfon següent: 671 65 06 31. 671 65 06 31. I acabem amb un breu repàs del temps. Avui, diumenge 21 de juny, que ha començat l'estiu, i amb això també la calor es manté. Les temperatures que vam tenir el dia d'ahir pugen lleugerament, de fet, per mantenir-se una calor estable, on trobem màximes de 34-35 graus. La sensació d'aixafogor que, mica en mica, anirà avançant i s'espera que a partir d'avui i fins dimarts pugui haver algun episodi d'onada de calor.
0: Serveis informatius de Ràdio Tordera. El cap de setmana, el rock a Ràdio Tordera es diu Rockmasters. Rockmasters, un programa del vostre amic Xavi Canigó. Història, anècdotes i molta música de les grans formacions de tots els temps. Rockmasters, el programa de rock a la teva mida.

0: Bona tarda o bona nit, depenent si esteu escoltant el programa el dissabte o el diumenge. Comença aquí un dia més, un cap de setmana més, un Rockmasters més. Avui dediquem el programa als Ramones, quatre nois del Queens de Nova York, en què el 1974 van decidir que el rock s'havia d'embolicar massa. S'havia posat massa seriós, massa llarg, massa complicat, i calia tornar a començar de zero, a partir de zero. I carai, ho van fer, vaja si van fer-ho. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone, tots amb el mateix cognom fictici, com si realment fossin una família. Van agafar tres acords, van tallar diverses cançons per la meitat i van posar-se una jaqueta de cuir negre. El que havia sortit d'aquella combinació improbable va canviar el rock per sempre. Potser no ho van saber fer de seguida, però tots els grups que van venir després, sí. Així és que cordeu-vos les sabates, poseu-vos el cinturó, que comencem. I comencem pel principi, pel millor principi possible. Bridget Pop vindria a ser així com Atac Llampec. És del primer disc homònim de l'any 1976 i és, senzillament, una de les obertures de programes més eficaces que existeixen. La lletra, la veritat, és que no diu gran cosa. Hey, ho, let's go. Ei, ei, endavant. Repetim fins que el cervell, doncs, cedeix. Però aquí no es tracta del significat, es tracta de l'impacte. 2 minuts i 12 segons de bateria sense avís, guitarres com serres elèctriques i una veu que no demana permís. L'any 76 aquella velocitat era un escàndol. Avui estareu d'acord amb mi que és tot un himne universal. El primer disc dels Ramones es va gravar en menys d'una setmana i va costar més o menys 6.000 dòlars. Avui figura en gairebé totes les llistes dels discos més influents de la història del rock. Així és que anem a escoltar Bridget Pop, Atac Llampec, any 1976, els Ramones, els protagonistes avui al nostre Rockmasters.
1: Your tube. We'll have to do something off our first album now.

0: Pripsi Pop, 2 minuts i estem tremolant. Benvinguts al món de Ramones. Podríeu pensar, o podríem pensar, m'incloc jo mateix, que els Ramones eren només velocitat i soroll. Però escolteu això. I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot. És del mateix debut de l'any 76 i aquí apareix una cara del grup que molt sovint s'oblida. La del noi adolescent que s'enamora i no sap molt bé com dir-ho. La lletra no podria ser més directa. Vull ser el teu xicot, res més. Sense metàfores, sense poesia, sense floritures. I precisament per això colpeja. És una honestitat una mica torpe, podríem dir, una mica ingènua, completament real. Els Ramones eren fills dels 60, tant com el del punk. Adoraven les Ronettes, adoraven els Beach Boys, adoraven aquell pop de 3 minuts on el que importava era el sentiment immediat. Aquí s'escolta melodia clara, harmonia vocal, tendresa genuïna, tota la producció rugosa, sota les jaquetes de cuir hi havia gent que se sentia bé de debò. Joey Ramone era el gran enamoradís del grup. Moltes de les cançons d'amor dels Ramones venien d'ell, des d'un lloc emocional molt real. La duresa de la imatge i la fragilitat dels sentiments convivien en ell sense contradiccions.
1: Degrees in here. I think we'll all cool down a little bit with a little tearjerker for all you suicidals out there. And this one's a favorite off the first album. It's called I Wanna Be Your Boyfriend.

I wanna be your boyfriend. Vull ser el teu xicot, els Ramones, durs per fora, tendres per dins. Si el primer disc va ser tret de sortida Rocket to Russia l'any 1977, ara escolteu això perquè us sonarà molt i molt bé. Xena is a punk rocker. La Xena és una punk rockera, podríem dir. És ben fàcil de traduir. És la cançó que millor defineix l'esperit del grup en aquell moment. La lletra és senzilla, una noia que abandona la platja, la vida convencional, i el que li ha preparat, i es llança el punk rock. No és una declaració política elaborada, és una tria de vida, i en aquell context, aquella tria ho era tot. Musicalment, és un salt endavant. El so és una mica més polit que en el debut. La melodia, diguéssim que és més rodona, i la cançó combina la velocitat punk amb el ganxo pop incontestable. El resultat és una de les millors síntesis del que els Ramones sabien fer millor que ningú. Curt, ràpid e impossible d'oblidar. Rocket to Russia és considerat el punt àlgid de la carrera dels Ramones. Rolling Stones, la revista tan coneguda, el situa entre els discs més importants de la història del rock. Va sortir el novembre de l'any 1977, el mateix any en què Nevermind the Bollocks dels Sex Pistols i The Clash dels Clash. Un any, estareu d'acord amb mi, totalment irrepetible. It's called Rocket to Russia. And here are a couple of cuts. Xena is a punk rocker.

0: Xina, Xina va escollir molt bé. I nosaltres també vam triar bé. Seguim amb Rocket to Russia perquè el disc ho mereix. Rockaway Beach, la platja de Rockaway, és una cançó, podríem dir, un tant desinhibida, alegre i quasi innocent. La lletra parla d'agafar el metro, sortir de la ciutat, arribar a la platja de Rockaway per passar-ho d'allò més bé. Res de tragèdia, res de rebel·lia, només ganes de córrer cap al mar i deixar enrere la setmana, però amb aquell punt d'ironia suburbana que mai no abandona el grup. No és una postal turística, és la platja dels nois de Queens. El so és enganxosament feliç, és ràpid i energètic, però construït sobre una melodia que tothom pot cantar des del primer minut, o des del primer moment, podríem dir, ja que les cançons no són molt llargues. Aquí els Ramoners demostren que la seva senzillesa no era incapacitat, sinó elecció. Sabien perfectament com fer una cançó perfecta i preferien fer-la en 2 minuts i 9 segons, per exemple. Rockaway Beach és la platja real del barri de Queens, a Nova York, el mateix barri on van créixer els 4 membres del grup. La cançó és, en certa manera, un homenatge al seu propi territori, un lloc concret, viscut, que qualsevol pot imaginar, però que ells coneixien de primera mà molt i molt bé. Anem a escoltar Rockaway Beach, la platja de Rockaway, Rocket to Russia, 1977, els nostres protagonistes, els Ramones.
1: For all of us to be right here in Rome, Italy, and it's really good to see you can all make it to our show tonight. We'd like to dedicate this one to Carlo, Alfredo, and everybody at RCA Records. Let's

La platja dels nens, la platja dels nois de Queens, els Ramones, Rocket to Russia, està clar que és un gran disc. Ara canviem de registre, dels dos minuts de festa al territori fosc. Pet Cemetery, el cementiri dels animals, és de la banda sonora de la pel·lícula de Stephen King del mateix nom, publicat l'any 1989. La lletra gira al voltant de la mort, del dol, d'allò que queda quan perds algú que estimes. No és habitual veure els Ramones aquí, en aquest registre, tan implícitament lúgubre, podríem dir, una mica fosc, però hi encaixen d'una manera natural, totalment natural, i sorprèn. Aquesta naturalitat d'ells sorprèn. L'amor com a tema punk té una llarga tradició i ells l'aborden amb la mateixa honestetat directa de sempre. Musicalment és un tant més lenta que el punk clàssic del grup, amb un to melancòlic que li dona una dimensió emocional diferent. Joey Ramone canta amb una sensació de pèrdua que sembla genuïna, i el resultat és una de les peces més impactants de la seva carrera tardana, un grup que als 60 semblava haver-ho dit tot, demostrant que encara tenien coses per dir. Pet Cemetery va ser un dels majors èxits comercials dels Ramones. La paradoxa és bella, una cançó sobre la mort i la por. La por com a trampolí cap al gran públic. Potser la gent sabia d'alguna manera que aquells nois de Queens en tenien del dolor, i del dolor de debò. Anem a escoltar Pet Cemetery, els nostres protagonistes avui al Rockmasters, els grans Ramones.

Pet Cementiri, els Ramones, el cementiri dels animals. Ara tornem a l'any 1978, tornem a la carretera, tornem a la gira, al cansament absolut. I wanna be sedated, vull estar sedat. És un tema de Road to Ruin i és probablement la cançó que millor captura el nihilisme entretingut dels Ramones. La lletra és una declaració d'esgotament total. El narrador no vol res més, no pot fer res més. L'única solució que veu és perdre la consciència totalment. Podria llegir-se com una crítica al món modern. Podria ser una broma molt negra. Probablement és les dues coses alhora. Musicalment funciona com un tren sense frens, repetitiva, hipnòtica, amb una energia que paradoxalment desmenteix el contingut de la lletra. Vols estar sedat, però la cançó no et deixa aturar. Aquesta contradicció és pura genialitat pop, una cançó sobre el no poder més, i és que no sé, no saps si pots continuar, no sé, no saps si tens energia per continuar. Joey Ramone va escriure el tema en un aeroport esgotat per una gira totalment interminable. L'esgotament en aquell moment és real. Doncs s'escolta, ell s'escolta, ho sent, ho pensa i ho fa. Escriu, no és teatre, és un tio que ha dormit malament durant molts mesos i que ho plasma amb un tema. Anem a escoltar aquest gran tema. Anem a escoltar Vull estar sedat, I wanna be sedated, els Ramones, els protagonistes avui, el nostre Rock Masters.

I wanna be sedate. Vull estar sedat. I és que fins i tot cansats fins a l'extrem eren boníssims component fent temes els germans ficticis, els germans Ramones. Ara anem amb un dels Ramones que gairebé ningú esperava trobar avui. Danny Says, en Danny em diu. És també del Road to Rin a l'any 1978 i és una de les peces més tranquil·les, més, podríem dir, íntimes, menys citades del seu catàleg. La lletra parla de la vida amb les gires, les trucades de telèfon, la distància, l'enyorança, la sensació de trobar-te atrapat entre els que vols fer i el que et diuen que has de fer. Danny és Danny Fields, el seu mànager, i la cançó captura aquell moment en què la vida del músic de gira se sent com un... se sent com dins d'una presó amable, podríem dir. Joy la canta amb una delicadesa que sorprèn, lenta, quasi bé contemplativa, podríem dir, amb una melodia suau i una sinceritat sense armadura. No hi ha velocitat, no hi ha actitud, no hi ha jaqueta de cuir que valgui. Hi ha un noi que truca a casa i que enyora, que explica que està amb una enyorança sincera. Els Ramones podrien sonar vulnerables i era la cosa més punk del món. Estareu d'acord amb mi, veritat? Danny Fields va ser una figura clau en la carrera del grup. Sense ells, els Ramones potser no haurien conegut res d'aquest món musical, no haurien fet història. La cançó li reto un homenatge sincer i afectuós que diu molt de com el grup vivia les relacions que realment importaven. Anem a escoltar Danny Says, en Danny em diu, de l'any 1978, els Ramones, protagonistes avui, el nostre Rockmasters.

Ramones, Ramones, yeah. Ramones. L'enyorança no entén de velocitat i els Ramones tampoc. Ara anem a un tema de Rocket to Russia. Un altre cop anem a la ràbia. Teenager Lobotomy és una de les peces més interessants i provocadores del grup. El títol ja és un manifest. El que la societat fa als adolescents és metafòricament una lobotomia. Els buida, els normalitza, els redueix a éssers sense pensament crític ni voluntat pròpia. La lletra no desenvolupa un argument acadèmic, és clar. Però l'impacte de la imatge és directe i brutal, que és exactament el que necessita una cançó. Musicalment és punk en estat pur, és velocitat extrema. La guitarra d'en Johnny podríem dir que és una bona màquina de fer música, una música que no para, és agressivitat, que no deixa espai per la comoditat. Johnny tocava amb una tècnica de pua baixa completament pròpia i totalment inconfusible, que va influir generacions de guitarristes posteriorment. I aquí s'escolta el seu moment més ferotge. On Joey era la fragilitat, Johnny era la contundència. Aquesta divisió de caràcters feia que l'equilibri intern del grup fos tan explosiu com a les seves cançons es pot reflectir. Anem a escoltar aquesta lobotomia adolescent del Rocket to Russia a l'any 1977, els, com no, Ramones.

0: Thank you.
1: Thank you. Gràcies, lobotomia adolescent. I és que, Ramones, en menys de 2 minuts et fan, te giren, te canvien el cervell totalment. A l'any 1980 va passar una cosa inesperada. Els Ramones van anar a gravar amb Phil Spector, el creador de Wall of Sound, l'home que havia de produir les Rosettes, o pues sí, que havia de produir les Rosettes i els Beatles. I el resultat va ser un disc, el End of the Century, el disc més controvertit de la seva carrera. Do you remember Rock and Roll Radio? Recordes la ràdio del rock and roll? És la peça que millor capta aquell moment. La lletra és nostàlgia declarada pel poder de la ràdio com a espai de llibertat. Encendre la ràdio que una cançó et canviés el dia o inclús la vida. Una pregunta retòrica que els mateixos Ramones responien cada nit sobre l'escenari. El so s'eixampla, s'omple i apareix un grup més elaborat i, curiosament, més pop que mai. No tothom ho va acceptar bé, però el resultat és incontestablement poderós. La col·laboració amb Phil Spector va ser una experiència tensa i caòtica. Spector apareixia als estudis com amb comportaments totalment imprevisibles i la banda va viure

estareu d'acord amb mi en que molta gent no encaixés, estava clar que hi hagués molta gent que no encaixés aquest tema, que tingués molta, molta crítica. Es nota molt la mà de Phil Spector, es nota molt la mà del mànager que va portar a l'èxit els Beatles. I ara anem per un altre tema. Som una família feliç. És un dels millors exemples de l'humor negre dels Ramones. La lletra descriu una família disfuncional, una família totalment caòtica i completament trencada, però amb certa ironia, no amb tragèdia, perquè en el fons és un autorretrat del propi grup, quatre persones que no sempre suportaven, que van tenir moltes tensions durant 22 anys de carrera, però que juntes creaven alguna cosa que, per separat, mai podrien haver fet. Joey, Johnny, Didi i Tommy Ramone han mort tots quatre. Cap d'ells ha pogut veure fins on ha arribat la seva influència. Els Sex Pistols, U2, Nirvana, Green Day, Pearl Jam, The Strokers, una família ben feliç.

0: You've been fucking great. Good night.
1: M'encanta, una gran família que, malgrat que a vegades tenien les seves cosetes, van ser una gran família i van fer grans temes. Ara anem per un dels temes que més m'agraden dels Ramones, Beat on the Brat. Vindria a ser alguna cosa així com Colpeja el nen malcriat, és del debut de l'any 1976. La lletra és algo desconcertant en la seva cruesa. El cantant, el narrador, parla de cops, parla de violència d'un nen totalment insuportable. Podria ser una provocació deliberada, podria ser una sàtira a la frustració adulta. Podria ser potser les dues coses. El que és segur és que cap altre grup del moment hauria gosat obrir un disc amb un títol com aquest. Musicalment és tan directe i tan agressiu com el títol promet. Didi Ramone va escriure la majoria de les lletres del grup. Va dir que la cançó estava inspirada en una situació real que havia vist al carrer de Queens, la violència suburbana com a matèria prima creativa pura, Nova York dels anys 70. Ramone's Beat on the Brat, anem a escoltar aquest gran tema de l'any 76.

Els Ramones ja arribant a la recta final. Ara us porto un dels moments més emotius i menys previsibles de tota la seva discografia. Bonzo Goes to Bedford. És un tema del Animal Boy, l'any 1985, i és una de les cançons més clarament polítiques que mai van enregistrar. La lletra és una crítica directa al president Ronald Reagan, perquè va visitar el cementiri militar de Bitburg, a Alemanya, on hi havia enterrat soldats de la SS. Joey Ramone, d'origen jueu, ho va viure com una traïció. La va escriure des de la indignació, però sense deixar la melodia de banda. El resultat és una peça que combina el ganxo pop més efectiu del grup amb una lletra que diu exactament el que vol dir, sense metàfores, sense distàncies, irònica totalment. La cançó va generar una tensió interna enorme en el grup. Johnny Ramone era republicà, confès, i admiraven en Reagan. Joey era tot el contrari, i aquella diferència política va ser una de les fractures que mai no es va poder cicatitzar del tot entre ells dos. Anem a escoltar aquest tema, Bonzo Goes to Bedford.

0: Radio Tordera. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.

0: 107.1 FM.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
0: Hora que t'escolta. Radiotordera.cat i xarxes socials. Radio Tordera.
3: Hi ha nits que s'obliden i després hi ha la revetlla de Sant Joan a les Ferreres. Aquest any amb un menú amb aperitius, meló amb pernil de primer i un segon a triar entre sèpia amb gambes i navalles, entrecot de Girona o espatlla de xai. Postres, vi, aigua, cava, coca i ball a la fresca amb Franqui per només 45 euros i mig. Passa la nit de Sant Joan al restaurant Les Ferreres. Reserva amb antelació al 93-764-0607. Aquesta revetlla pot provocar ballar sense vergonya, repetir postres i acabar cantant sota els focs artificials.
0: Ràdio Tordera, l'emissora que t'escolta. 107.1 FM, radiotordera.cat i xarxes socials. L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera.

0: Ràdio Tordera. Connexió amb la xarxa de comunicació local.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona nit, són les 9, us parla Adrià Jurado. Jordi Martí Galvis ha fixat com a objectiu guanyar les eleccions municipals del 2027 a Barcelona després d'imposar-se a les primàries de Junts per ser el cap de llista de la capital catalana. Ho ha dit en una roda de premsa posterior a conèixer els resultats, acompanyat pel secretari general del partit, Jordi Turull. Turull, precisament per la seva banda, ha donat per iniciat el compte enrere pel canvi a Barcelona i ha garantit que tota la direcció del partit estarà al costat del nou alcaldable. I primer dia d'onada de calor que ha deixat màximes de 41 graus en alguns punts de Ponent, concretament al Poal i a Lleida. Protecció Civil precisament manté en fase d'alerta al Procicat davant aquest inici de l'onada de calor que precisament aquesta nit pot deixar una calor nocturna molt intensa fins dimarts al litoral i prelitoral amb nits tòrrides on no es baixarà dels 25 graus. I passem a parlar de la xarxa viària catalana. Parlem de trànsit i contactem amb el Servei Català de Trànsit, amb Sílvia de l'Amo.
3: Bona tarda des del Servei Català de Trànsit. Encara hi ha forces incidències en aquesta tarda de diumenge i retorn del cap de setmana. De fet, ara mateix hi ha encara 14 quilòmetres entre Avinyonet del Penyadès i Castellet i la Gornal arran d'un accident. Els vehicles estan al voral, pendents de ser retirats pràcticament en la totalitat, però hi ha 14 quilòmetres de cua. En el cas de la Roca, retencions encara d'un parell de quilòmetres en sentit sud cap a la P7. Fa un moment s'acaba d'avariar un autocar al mig dels tres carrils, el carril del mig, i en sentit Girona hi ha un carril tallat i 5 quilòmetres a l'altitud. A banda, també apareixen retencions a la part de la Costa Brava. En concret, hi ha retencions a la C31 a Santa Cristina cap a Platja d'Aro en sentit Llagostera, a la C35 a Massanet cap a Sant Celoni i a la C65 a Llagostera també en sentit Girona. Per tant, la situació es complica i també cap a l'àrea metropolitana. Com sempre, demanar-vos cautela. Bona tarda.
2: I parlem de successos i parlem de que centenars de persones han fet un minut de silenci avui davant el Palau Municipal de Tarragona per recordar els tres menors d'edat morts a la platja de la Rabassada. Precisament davant d'aquest fet, la patronal del Socorrisme a Catalunya ha aprofitat per fer una crida a la ciutadania a extremar les precaucions tant a les platges com a les piscines i resta de zones aquàtiques durant tot l'estiu i han recordat en paraules seves que la bandera groga no és de normalitat. I parlem d'esports i parlem de que ara mateix entre el Liceu i l'Igualada s'està jugant el partit que podria intentar forçar, si el guanya l'Igualada, que hi hagués un cinquè i definitiu duel pel títol de l'Hockey Lliga. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa. En joc, amb Ignasi Trapero.
4: Bona nit, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 14 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra, amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García a la producció i Pere Vives al control de so. Aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Anna Freixa. Anna, com estàs? Bona nit.
5: Bona nit, Ignasi.
4: Repassem el més destacat de la jornada dels titulars. Paula Blasi, campiona de la Volta.
5: Ahir ja havia sentenciat el títol. Després d'un espectacular ascens al Coll de la Creueta, Blasi aconsegueix la seva primera volta en una temporada immillorable amb l'Abstel Gold Race, la Vuelta, el Tour dels Pirineus i la Durango Durango. Blasi ja es postula com una candidata al Tour que serà de l'1 al 9 d'agost. Mireia Benito, l'altra catalana destacada, ha acabat en cinquena posició.
4: En hoquei patins, a aquesta hora, l'Igualada vol forçar el cinquè partit.
5: Després de les dues derrotes de Riazor, els igualadins van sumar el 2-1 a la final divendres. El quart partit està en joc a les Comes des de 8:45 i ara mateix és l'Igualada qui domina amb el 2-1 al marcador quan ja s'han disputat 8 minuts en aquesta primera part. D'aconseguir guanyar i forçar el cinquè partit seria a Riazor dimarts a 8:45 del vespre.
4: Pel que fa al futbol, el Badalona s'ha quedat sense ascens.
5: Necessitaven capgirar el 3-0 de l'anada favorable al Compostela Vela i tot i que han aconseguit guanyar, no ha estat suficient per remuntar l'eliminatòria i aconseguir l'ascens a la segona federació. Els badalonins han guanyat 2-0 i s'han quedat a un gol de forçar la pròrroga i enviar l'eliminatòria als penals.
4: I en futbol sala tampoc ha remuntat el Linyola.
5: Buscava l'ascens a primera divisió de futbol sala femení a Galícia davant l'Estrela. Va perdre 1-4 a l'anada i necessitava remuntar, però no ha pogut remuntar i, a més, ha caigut de manera contundent, derrotat per 7-4 en un global de l'eliminatòria de 5-11.
4: No, i 5, marxem de ronda.
1: En joc, el programa de l'esport català.
4: Vinga, anem a repassar marcadors aquesta hora, diumenge 21 de juny de 2026. Ja som a l'estiu, queden poques competicions en joc i aquesta hora, de fet, s'està jugant només un únic partit. Però quin tros de partit. Hoquei Patins, hoquei Lliga Masculina, quart partit de la final. L'Igualada vol forçar el cinquè davant del Liceo. Jordi Cochran, bona nit.
6: Bona nit, Ignasi. Queden 7 minuts i 40 segons perquè acabi aquesta primera meitat. Guanya l'Igualada per 2-1 en un duel que ha començat de la millor manera possible pel conjunt igualadí, amb dos gols de Matías Pascual i fins i tot també un xut al pal de Marc Carol. Però amb el pas dels minuts, el Liceo, que s'ha anat refent i ha aconseguit escurçar diferències a través de Nil Cervera. El pavelló de les Comes, que està ple de gom a gom d'aficionats que no paren d'animar, i és que aquest és un partit històric, és l'últim partit de la temporada de les Comes. Aquí està ple i volen continuar el somni, no volen despertar i volen forçar aquest cinquè partit. Un duel molt vibrant, un duel molt intens, amb molts nervis. Queden menys de 7 minuts perquè acabi la primera part. Guanya l'Igualada per 2-1 davant del Liceo.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català a En Joc.
4: Vinga, 9 i 7 minuts a banda de l'hoquei Patins. Moltes coses avui per explicar-vos, començant pel nom del cap de setmana i podríem dir de ja fa unes quantes setmanes, Paula Blasi, que continua fent història, continua col·leccionant títols.
5: Sí, perquè ha arrencat la temporada de la manera millor possible. S'ha consagrat, sens dubte, en aquest 2026 Paula Blasi amb només 23 anys, des del 2003. Avui ha tornat a guanyar una prova important, ha guanyat la Volta a Catalunya i, a més, no únicament s'ha imposat en la general, sinó que també s'ha emportat el mallot de la muntanya, el mallot a millor jove i el mallot a millor catalana. Per tant, ha col·leccionat mallots en aquesta edició de la Volta a Paula Blasi, que ahir va fer un ascens al Coll de la Creueta espectacular i ja doncs tenia pràcticament assegurada la victòria, superant a la francesa Cèlia Guéry, que ha acabat a segona classificada a 1 minut i 24 segons doncs, de Paula Blasi. Mireia Benito ha sigut la segona millor catalana, acabant en cinquena posició. Avui, en l'última etapa, s'havia imposat Marianne Ambon.
4: Doncs una Paula Blasi que per primera vegada doncs, esdevé la primera catalana que guanya aquesta Volta a Catalunya. Des que es deia la Revolta i després amb el posterior, la posterior denominació de Volta a Catalunya, cap catalana havia guanyat aquesta prova i avui Paula Blasi s'ha convertit en la primera. Una prova, una arribada que ha anat a cobrir en Jordi Cervantes, que a més ha parlat amb la gran protagonista i també amb l'organitzador d'aquesta Volta a Catalunya.
7: Doncs estem amb la Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera volta edició de la Volta a Catalunya. Quines sensacions et queden? Perquè ahir vas posar líder, avui has acabat de corroborar aquesta victòria. Quines sensacions tenies al començar i a l'acabar?
8: Bueno, avui pel matí, abans de començar l'etapa, això, la gent ja em felicitava per la victòria, però deia, no, la carrera no s'acaba fins que es creu a meta, no? Llavors, estava bastant nerviosa i fins i tot el pilot, algunes companyes em diuen, Paula, tranquil·la, que avui és un dia fàcil. I jo, no, fins que no creuem meta no ens relaxem aquí. Llavors sí que estava una mica nerviosa perquè sempre tinc la sensació que algú pot passar, algú se'ls pot escapar, però bueno, tinc un equip molt, molt fort i amb molta experiència, llavors sí que m'han sabut una mica guiar i calmar-me una mica.
7: Déu-n'hi-do quin 2026, Amstel, Durango, Volta a Espanya amb l'Angliru, Tour Internacional dels Pirineus. No sé si quan estaves al sopar de Nadal amb la família pensaves que el 2026 seria, o aquest semestre del 2026 seria així.
8: No, el sopar de Nadal jo l'únic que celebrava és que corria la Vuelta, jo estava més que contenta amb això. Llavors, bueno, les coses han canviat una mica, però ja és el que dic, no? Tot ha sortit bastant rodat, sense forçar res, i m'agrada molt perquè al final estic gaudint molt del procés, no? No m'estic notant forçada res i és el que vull mantenir en un futur.
7: Orgullosa, imagino, de córrer aquí a casa. A més, has vist molts aficionats, molts crios, moltes cries, doncs criant el teu nom. Comences a ser una referent.
8: Sí, això diuen. M'està costant una mica assimilar això, però sí, jo estic molt contenta. Si puc ajudar en que sigui un nen o una nena que arribin a casa i demanar al pare o la mare que els compri una bici, a mi ja és la feina feta. Crec que també és part de la nostra feina, no? Intentar promocionar aquest esport que és preciós. Crec que té una mica de tot, pots fer salut i és una cosa també molt social. Llavors, si aconseguim això, que aconseguim desenganxar els més pequeños de les pantalles i sortint anant amb bici, per mi ja està perfecte.
7: I acabo amb aquesta. D'aquí 6-7 setmanes comença el Tour de França. Et sents favorita? Com ho entomes?
8: No, en les carreres normalment em costa pensar que sóc de les favorites, no? Jo, més que res, no m'agrada pensar en si vas a guanyar o no, simplement jo penso en vull anar amb la millor forma possible, vull estar allà per si he d'ajudar l'equip, poder ajudar l'equip, si puc anar a disputar algú, disputar-ho, però això, sobretot, simplement pensar en l'estat de forma en el que vull arribar i a partir d'allà, si puc tornar-me 100%, per mi ja serà repte complit.
7: A gaudir d'aquest triomf i a seguir preparant aquest 2026.
8: Merci, moltes gràcies.
7: Doncs les paraules de Paula Blasi, la guanyadora d'aquesta tercera edició de la Volta Ciclista, amb tres etapes, i que Paula Blasi va certificar pràcticament en l'etapa del dissabte. En arribada a la Molina es va posar líder i avui ha certificat, com dèiem, aquesta Volta Ciclista a Catalunya. Déu-n'hi-do, 15 mesos porta Paula Blasi. Amstel Gold, Durango, Volta Ciclista a Espanya amb victòria a l'Angliru, el Tour Internacional dels Pirineus i ara aquesta setmana la Volta Ciclista a Catalunya. I anem a veure si podem parlar amb el Rubén Peris, el director de la Volta. Rubén Peris, director de la Volta, quina valoració en fas? Felicitats per avançat, però quina valoració en fas, Rubén, d'aquesta tercera edició?
9: Gràcies. La veritat és que jo crec que ha sigut una edició de consolidació. Quan vam fer l'aposta de passar d'un dia a tres, no sabíem com respondria. S'ha respost meravellosament per part del públic, per part de les institucions, per part de les corredores. I jo crec que mica en mica el ciclisme femení es va consolidant. Les etapes, aquestes etapes, ha sigut d'un ciclisme de nivell, un ciclisme d'altura, i la veritat és que em faig una valoració molt positiva.
7: Hi ha objectiu en el cap de Rubén Peris i de l'organització de fer-la d'una setmana?
9: No, aviam, nosaltres hem passat d'un a tres dies. Sí que amb el cap de Rubén Peris i amb el cap de l'organització, de tots els companys de Junta, parlem de consolidar-la, allargar-la una mica més, però arribar a una setmana, la veritat és que ho veig difícil. Passar quatre dies, passar cinc dies, l'any vinent, no l'any vinent serà de tres, potser d'aquí dos anys podem fer quatre o cinc, no ho sé, ho hem de veure, però això és un tema com tot, o sigui, és un tema de calendari, i és un tema pressupostari. Hi ha una cosa que jo sempre dic, que nosaltres no volem estirar més el braç que la mànega. A més, sempre dic una cosa, no devem res a ningú i volem seguir sense deure res a ningú, i mentre no tinguem pressupostos per fer més dies, no ho farem, però que no em queixo, al contrari, o sigui, estem molt contents i molt satisfets de fer tres dies.
7: Parlar del ciclisme femení a la primera resposta, a més, amb l'afegit de la Paula Blasi, que aquest 2026 l'està fent o està destrossant tot, està guanyant gairebé tot, i és una bona mescla juntament també amb la Volta.
9: Sí, home, i tant. El fet que hagi guanyat la Paula Blasi pel ciclisme català és molt important, per l'esport català és molt important. El ciclisme, com tots els esports, necessita tenir referents, necessita tenir noies que siguin d'exemple per les més petites que fan ciclisme. Tenim a la Paula Blasi, tenim a la Mireia Benito, i és bo de que elles donin aquest exemple que donen. A més, persones molt humils, molt assequibles, i jo crec que és bo pel ciclisme, però per l'esport català.
7: Molt bé, moltes gràcies, Rubén.
9: Gràcies a vosaltres.
7: Marian Bosch ha guanyat aquesta tercera etapa i Paula Blasi, que ja pensa en el Tour de França, que serà el pròxim mes d'agost. Per tant, ara té unes 5-6 setmanes per preparar-se encara millor, hi ha els nacionals, però després ja capficada amb aquest Tour de França, on, sens dubte, una de les corredores favorites per, aquest, per aquesta edició.
4: I en futbol, avui estàvem ben pendents del play-off d'ascens de segona federació masculina, la tornada de la final que hem pogut veure a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més. Finalment, el Badalona s'ha quedat a les portes.
5: Necessitem una altra tarda èpica com la de les fa unes quatre setmanes en l'altra eliminatòria davant del Cornellà, però no ha pogut ser. Havia perdut 3-0 davant del Compostela en l'anada i avui s'ha quedat a un gol. Ha acabat guanyant 2-0 i, per tant, un únic gol l'ha separat d'intentar seguir lluitant per l'ascens.
4: Com ha anat tot plegat, Radio Ciutat de Badalona, Ramon Durant.
10: Bona tarda, el Badalona s'ha quedat a les portes de la remuntada contra el Compostela. Els escapulats han guanyat 2-0 i els ha mancat un gol per anar a la pròrroga. Els 3.500 aficionats que s'han donat cita al municipal han marxat amb la sensació de quedar-se amb la mel als llavis. Ha estat un gran partit del Badalona, que des del primer moment ha buscat la porteria del Compostela. La manca d'encert ha impedit arribar al descans amb un marcador favorable, tot i les nombroses arribades i tres bones ocasions per marcar. En el segon temps tot es feia més difícil, però la veritat és que els escapulats han estat a tocar dels dits de la remuntada. Bermu, de cap, marcava al minut 70 i feia pujar encara més els 32 graus que es vivien al municipal. El segon ha estat en pròpia porteria al minut 90, però s'ha passat a 6 minuts de temps afegit on l'afició ha intentat empènyer l'equip per aconseguir la gesta. Peris ha xutat desviat en l'oportunitat més clara del final del maig. Escoltem les valoracions del tècnic del Badalona, Miquel Azparren, y también del mitjapunta Josu Rodríguez.
11: Por un lado, yo creo y espero que la gente se sienta orgullosa, porque lo que han intentado los jugadores es antinatural, te diría. Después de Ospi, después de Cornellà, hoy lo que contra un terrible equipazo, las ocasiones que hemos generado, lo que hemos minimizado, pero tío, eso lo hemos hecho como grupo, como equipo. Pero claro, cuando no se consigue, los sabores de boca se diluyen y te toca otra vez estar donde no quieres estar.
12: Una llàstima, però hem de ser conscients que vam perdre l'eliminatòria a l'anada. Ho hem intentat de totes maneres, no se li pot dir res a aquest equip. I res, intentar-ho l'any que ve.
10: Per tant, no ha pogut ser, i ara cal pensar ja en el futur a Tercera Federació, on el Badalona tornarà a intentar la temporada 26-27.
4: 9 i 16 minuts, descans a les Comas, Jordi Cochran.
6: Temps de descans a les Comas, victòria de moment de l'Igualada per 2-1. Amb aquest resultat forçaria el cinquè partit al conjunt igualadí, una primera meitat que ha anat de més a menys. L'Igualada, que ha començat molt bé amb els dos gols de Matías Pascual en els primers 5 minuts, després ha retallat distàncies Nil Cervera per Liceo, i és sobretot el segon tram de la primera meitat que ha estat molt igualada, molt trabada, poc joc combinatiu entre cap dels dos equips, i que finalment no s'ha mogut més el marcador i s'ha arribat amb aquest 2-1 en el temps de descans. De moment aquí a les Comas, que el pavelló, el poliesportiu, va agafant temperatura, puja la calor, també pugen les revolucions, es preveu una segona part frenètica.
1: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc.
4: 9 i 18 minuts. Ahir es va viure la festa de celebració del Sabadell davant de la Zamorona, festa on durant la celebració al balcó de l'Ajuntament de Sabadell el porter arreguinat Diego Foli va fer un càntic induint els insults contra el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, per part d'un grup nombrós d'aficionats. Després que els càntics s'hagin fet virals, Foli ha hagut d'emetre un comunicat aquesta tarda a xarxes socials disculpant-se pel que qualifica de gracieta sense maldat. A més, el Sabadell també s'ha expressat en un altre comunicat, expressat que lamenta i rebutja el que va passar, assegurant que aquestes expressions són impròpies d'un acte institucional i no representen els valors ni l'esperit de l'entitat. D'altres jugadors que es van manifestar, però en termes més correctes, van ser Urri, José Ortega i Kaiser.
13: Què passa, Raquina? Hem anat per tot Espanya i a cada racó, a cada estadi, dimecres, diumenge, fos el dia que fos, sempre hi havia una matinada. Aquest equip, em sembla que l'any que ve a segona divisió es farà disfrutar.
14: No té paraules. Nosaltres hem fet el que hem pogut, ens ha exprimit el míster el més que ha pogut, i nosaltres el que hem pogut fer, i la veritat que vosaltres heu sigut un punt clau. Aquests dos partits en casa heu sigut clau. O sigui, jo no he vist un camp així, la veritat que gràcies, de veritat.
15: ya por todos, no por mí, sino por la ciudad, el equipo, toda la gente. Mirad cómo está todo esto, es algo especial, impresionante y creo que merece la pena estar hasta el final. Siempre que tenía un playoff, les ungles son negres y siempre con Wii. Bueno, y el año pasado también, cuando era un playoff, les ungles son negres y siempre ascendís el Sabadell.
4: Doncs ha pujat el Sabadell. Un parell de punts més de Primera Federació. El Nàstic de Tarragona ha anunciat el fitxatge del lateral dret murcià José de Menargues, procedent del Teruel. I d'altra banda, el Sant Andreu ha comunicat avui que les obres per posar gespa natural al Narcís Salà començaran el mes d'agost, amb la intenció que estigui a punt per jugar partits a principis de novembre. En funció dels partits que toquin a l'inici del calendari, es buscarà un estadi alternatiu adequat per disputar els primers partits.
16: El reportatge en joc.
4: I més futbol i més ascensos. El club de futbol Poble de Mafumet, el filial del Nàstic de Tarragona, ha aconseguit enguany l'ascens a Tercera Federació després d'estar a punt del descens a Primera Catalana l'estiu passat. Una gran temporada que repassem en aquest reportatge d'Eric Rosique, de Ràdio Ciutat de Valls.
17: Ens remuntem al 25 de maig del 2025, última jornada de la Lliga Elite 2024-2025. La Pobla de Mafumet s'enfronta a la Rapitenca, la Devesa, sabent que un empat li garanteix la permanència. Els abrencs, però, també s'hi juguen la vida. Quan tot semblava decidit en l'empat a 0, en el desè minut del temps afegit, Fabio Osorio marca el gol de la Rapitenca, que condemna el filigrana a la plaça de descens no compensat. Comença aleshores un mes d'incertesa. La direcció esportiva de la Pobla de Mafumet treballa amb dos escenaris: preparar un projecte a la Lliga Elite o assumir el descens a Primera Catalana. Tot depèn del Girona B i el seu ascens a Segona Federació. I el 22 de juny arriba la notícia esperada. El filial gironí supera el San Fernando Canari i aconsegueix l'ascens a Segona Federació. De retruc, la Pobla salva la categoria. Un cop de fortuna que evita repetir el descens no compensat petit ara fa dues temporades de Tercera Federació. És aquí quan comença una nova etapa. Xavi Vilagut agafa les regnes del primer equip amb una proposta valenta, basada en la possessió, el joc associatiu i la sortida de pilota des del darrere. El tècnic de Vilanova i la Geltrú assumeix l'equip després d'una gran temporada amb el juvenil divisió d'honor del Nàstic i assumeix el repte de rejuvenir la plantilla boletana. La plantilla compta una gran remodelació. Només continuen alguns dels pilars com Manel Pavón, Teo Pozo, Roger Ciuró o Albert Carol. Molts d'ells s'hi afegeixen, molts futbolistes procedents del juvenil divisió d'honor del Nàstic, com és el cas de Gerard Curto, Marc Moreno, Guillem Parisi, Àlex Beamuth o Eric Mora, i alguns fitxatges en posicions clau com Nico Aguzzi, Xavier Samper, Cristian Márquez, Pol Cid o Rubén Maya. Aquestes eren les primeres paraules de Xavi Lagut com a tècnic de la Pobla de Mafumet.
18: Bé, la veritat és que molt satisfet de la primera sessió. Una mica l'objectiu era començar a rodar, a començar a conèixer-nos, a que els jugadors es relacionin. És cert que hi ha un gruix de jugadors que pugen al juvenil que ja es coneixen, però s'han de, una mica amb la resta de la plantilla, interrelacionar i començar a rodar, i la veritat és que les sensacions han estat bones, la gent ha vingut amb un bon to físic, això és important perquè així podrem anar avançant més ràpidament.
17: Fins la cinquena jornada de Lliga a casa davant el Castelldefels gràcies a un gol de Teo Pozo en els últims minuts de partit. La gran carta de presentació arriba poc després. La Pobla goleja el líder, el San Juan Atlético Moncada, per 3-0, i confirma que la proposta de Vilagut comença a donar els seus fruits. A partir de la desena jornada, el filial del Nàstic no abandonaria ja mai les posicions de promoció d'ascens de la Lliga Elite. Les victòries al camp del Rubí i davant el Vilafranca a la segona volta permeten, fins i tot, somiar amb el liderat. Però alguns entrebancs, com l'empat contra el Castelldefels amb un penal fallat per part de la Pobla al tram final, o també les derrotes contra el Sant Joan Atlètic de Montcada, el Sant Maura, el Júpiter i l'empat davant el Sabadell B, impedeixen l'ascens directe. Tot i així, la Pobla arriba a l'última jornada amb opcions remotes d'assolir l'ascens directe. Necessitava guanyar la Ciutat Cooperativa i esperar dues ensopegades que no acaben arribant. El destí del filial del Nàstic passa, inevitablement, per la promoció d'ascens. Això ho explicava el jugador de la Pobla Mafumet, Àlex Peiri.
19: Efectivament, l'equip està preparat per tot. Tots els partits es plantegem per guanyar, no, ni per empatar ni res, anem a guanyar i ja estem preparats.
17: A la primera eliminatòria, el rival és el Rubí. Partit d'anada a Can Rosés, que s'havia guanyat el bitllet de la promoció d'ascens en la darrera jornada de Lliga. Un estadi amb gespa de nova generació i poc familiar pels jugadors de la Pobla de Mafumet. Resultat d'empat a 1 i la Pobla que mereixia més pel que s'havia vist al partit. El partit de tornada es posaria d'esquena pels poletans, 0-2 al descans, i el Rubí que acertava dos cops gairebé crítics. Calien a l'atac i en una situació límit. Nico obriria la llauna per l'esperança als 5 minuts de la represa i Joel Garrofé, l'heroi de l'eliminatòria, anotaria el minut 88 per portar el xoc a la pròrroga. En el temps extra seria el propi Joel Garrofé que anotaria el 3-2 definitiu, desfermant l'èxtasi a l'estadi. I a la final esperava la Unión Deportiva San Mauro, un partit d'anada on la Pobla faria la feina amb un golaç de falta d'Eric Mora i amb un gol d'Àlex Beamuth a les acaballes del partit. La Pobla agafava avantatge pel partit de tornada i al darrer encontre el Sant Mauro ho va intentar, però es va topar amb una Pobla ordenada i madura que va saber gestionar l'avantatge i que va desgastar el Sant Mauro en possessions llargues. 0-0 final i la Pobla que feia bon avantatge de l'anada i que es convertia en equip de tercera federació.
20: Tota la feina de tot l'any, ens jugàvem amb un sol partit, era una mica injust, però era així i ha tocat així, i molt content per haver aconseguit l'objectiu, per tota aquesta gent que ens ha ajudat tant avui al camp, tenia un aspecte increïble i jo crec que ens ho mereixem perquè crec que hem estat molt bé tota la temporada, petits detalls han fet que no anéssim directe i tot i que avui hem patit, però en un molt bon rival, doncs al final hem pogut mantenir-ho i treure-ho endavant, així que molt feliços.
17: Així doncs, la Pobla confirma el seu retorn dos anys després a la tercera federació, després de patir un descens compensat i a punt de tornar-ne a patir un segon de consecutiu. Ara l'equip ja prepara de nou el seu camí a categoria nacional.
4: Doncs enhorabona també a la Pobla de Mafumet, un altre dels equips catalans que ha aconseguit ascens de categoria aquesta temporada. I per cert, un últim apunt de futbol, en espera que es faci oficial, ja hi hauria acord perquè Edu Albàcar sigui el nou entrenador del Reus Redis. L'abrenc, extècnic assistent al València, encara sense experiència a les banquetes com a primer entrenador, substituiria Marc Carrasco, que aquests dies anunciava oficialment la seva marxa. El club reusenc té la intenció que l'estaf tècnic que acompanyava Carrasco continuï el primer aquí. Vinga, ens aturem 3 minutets, agafem aire i afrontem la segona mitja hora del programa. Hem de veure com comença la segona part a Igualada. De moment l'Igualada guanyant 2-1 al Liceo, i hem de parlar de futbol sala, de bàsquet, de waterpolo i d'altres coses aquí a l'Enjoc.
21: Enjoc, el programa de l'esport català.
22: La xarxa de comunicació local.
23: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
24: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
25: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. Una de les coses que més ens agrada fer és estimar. I la Joana Marquès ens recita un poema preciós que parla d'estimar el nostre poble. L'escoltem?
26: Hola, embaladits. Em dic Joana Marquès. Vaig a quart de primària de l'Escola Pia de Vilanova i la Geltrú. El poema que llegiré es titula El meu poble i l'ha escrit en Joan Arús. He escollit aquest poema perquè és molt bonic i m'agrada que l'escriptor estimi el seu poble. El meu poble. Jo tinc el meu poble, com el té tothom. No cal pas que digui quin és el seu nom. No cal que les seves virtuts certifiqui, ni les seves gràcies una a una expliqui. Si una muntanyola li fa de capçal i besa ses plantes un riu immortal. Perquè arreu hi ha viles i ciutats i pobles més grans, més formosos, més vells o més nobles. I també podrien ser cantats com tu, amb versos que fossin com un calc segur. Quan dic el meu poble, ja dicta lluança, i perquè t'estimo sense comparança, que enlloc sentiria el que sento aquí, on totes les coses em parlen de mi, on totes les coses em són conegudes i m'aboquen hores dolçament viscudes. Quan no coneguis més amples confins que aquestes muntanyes d'alzines i pins.
25: Moltíssimes gràcies, Joana. Gràcies per estimar la poesia i per ensenyar-nos a estimar el nostre poble. Fins al proper Embaladits. Adeu.
26: Adeu, Embaladits.
24: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
22: La xarxa.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: Dos quarts de deu.
0: En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, tornem cap a les Comes, tornem cap a Igualada perquè comença la segona part d'aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga Masculina. Jordi.
2: Han transcorregut els primers 30 segons d'aquesta segona meitat. Un Igualada que defensa el resultat de 2-1 favorable en aquest quart partit de la final de l'Hockey Lliga. Recordem que si l'Igualada aconsegueix la victòria en el dia d'avui, forçarà el cinquè partit que jugaria demà passat a Terres Gallegues. En tot cas, queda encara tota la segona meitat per disputar-se. Un Igualada que està defensant amb dents i uñas el resultat, un Liceu que està abocat a l'atac per si vol acabar la sèrie en el dia d'avui aquí a les Comes.

0: minuts, és moment de parlar de futbol sala. Avui un equip català, Linyola, que jugava l'ascens, a primera femenina de futbol sala, jugava la tornada de la final, ho tenia ja complicat del partit d'anada. Ens ha fet creure durant uns minuts, però finalment no ha pogut ser.
1: Sí, però el que dius, ja ho tenia complicat de l'anada perquè havien queixat un 1-4 davant l'Estrela Futsal gallec, per tant necessitava la remuntada i avui, doncs, tot i que ha estat lluitant per aconseguir capgirar-ho, ha vist com al final acabava golejat a la pista gallega per 7-4. I això ha fet, doncs, evidentment que el Linyola no hagi pogut aconseguir pujar a la màxima categoria estatal de futbol sala femení. Un global de 11-5 és el que acaba perdent el Linyola.
0: Doncs una autèntica llàstima, però volem parlar amb la capitana del Linyola als 9:32 minuts, a uns minuts de que agafin l'avió de tornada cap a terres catalanes. Ella és la Montse Carles. Montse, com estàs? Bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Quines sensacions, ara que han passat ja unes horetes del partit.
2: Bé, doncs, sí que és veritat que acabem la derrota, però molt orgulloses del que hem aconseguit, com ho hem lluitat i que creiem que el resultat no reflecteix com ha sigut realment el partit.
0: Sí, perquè l'estàvem seguint pel YouTube de la federació. Quan us poseu 1-2, que fins i tot teniu un pal, estàveu ficades de plena a l'eliminatòria. En aquell moment se us veia superconvençudes de que això es podia fer, que es podia remuntar l'1-4 del partit d'anada.
2: Sí, correcte. És a dir, creiem que la primera part hem estat superiors, no m'ha estat acertada des de porteria i això, pues, al final paga conseqüències amb aquest nivell tan alt. Mm-hmm. I a la segona part ens fan el 2-2, és veritat que ens desomflem una mica, una expulsió, se'ns complica tot, nosaltres tenim presses, se'ns acaba la gasolina, una suma de tot, però molt orgullosos de d'on hem arribat i fins al nivell que hem competit.
0: Sensació una mica que potser l'eliminatòria es va escapar al partit d'anada, on les veu tenir sobretot a la primera part i se us van escapar vives, per dir-ho clarament.
2: Sí, és que al final els dos partits han sigut molt similars. Les dues primeres parts de cada partit nosaltres creiem que dominàvem i teníem unes ocasions, però no acabàvem d'arribar a porteria i a la segona se'n girava tot. Sí que el resultat veníem condicionades, no? De dir, havíem de fer 3-4 gols tranquil·lament, però la primera part les hem tingut.
0: Al davant, a més, hi havia tot un Estrela que era segurament un dels grans favorits per pujar.
2: Sí, amb això hem tingut, sincerament, molta mala sort perquè ens ha tocat al sorteig jugar contra les millors. És un equip que, a cop de talonari, tenen de les millors jugadores del món. És a dir, subcampeones del Mundial, la millor jugadora d'Argentina, nominades a millors jugadores del món. És un orgull haver jugat contra aquestes jugadores i arribar fins aquí.
0: Mirant tot el cantó positiu, és una experiència brutal de cara a les pròximes temporades, no?
2: Sí, és un aprenentatge. És a dir, és el segon any a segona divisió nacional. Amb aquest segon any aconseguim el play-off. Arribem a la final per pujar a primera divisió. Tot això són experiències que ens ajudaran a que lluitarem per tornar-hi a ser i fins i trobem saber gestionar tot això.
0: Clar, suposo que evidentment ara el regust és agradós perquè t'acaben d'eliminar quan estaves a un partit d'aconseguir l'ascens, però el balanç global de la temporada és més que bo.
2: El balanç és brutal. És a dir, el futbol sala Linyola és el primer equip de les Terres de Lleida que fa un play-off a primera divisió, però ja no només és a Lleida. És a dir, ens posem al capdavant, som un dels millors equips de Catalunya. Ara mateix podríem dir que per davant tenim les Corts i posem el nom a tota Espanya. I qui diu Espanya? Internacional. Perquè quan jugues contra aquestes jugadores de tots els països, portes el nom molt més enllà d'Espanya.
0: Clar, ara la pena precisament és aquesta, no? Que ha baixat el Penyes-Plugues, no heu pogut pujar vosaltres, per tant, Mamut Les Corts es queda com a únic representant català a la màxima categoria estatal del futbol sala femení. Això a les pròximes temporades s'ha de notar, no? Que el futbol sala català ara té nivell com per tenir més equips a primera divisió.
2: Correcte. El futbol sala català creix i diria que creix apostant per la base. Tant el Penyes-Plugues com les Corts, com nosaltres mateixes, estem formades per jugadores d'aquí, som catalanes, la gran majoria, i lluitarem per aquesta base, pujar-la, i desitjar-li el millor també al Penya Esplugues de cada any que ve que ens trobarem i a les Corts que segueixi allà dalt.
0: En certa manera es pot diguem-ne perllongar una mica la història d'altres equips. Ara estava pensant, per exemple, en el Vila-sana d'hoquei patins, no? Que és un equip potser similar al vostre, també de les Terres de Lleida, que aposta molt per la base i que, sent un club relativament jove, que fa poc que està a l'elit, ha aconseguit, doncs, guanyar la Lliga, guanyar la Copa de la Reina. En certa manera, no sé si equips com el Vila-sana poden ser un referent també per un equip com el Linyola, encara que siguin en esports diferents, no?
2: Sí, la veritat és que aquest any ens hem fet costat, ens hem animat a totes les competicions que van a tenir, ens hem felicitat, inclús de vegades agafant referents de com tema organització i tot, i lo mateix, apostant per la base i una cosa molt important, el sentiment aquest de pertinença, no? És a dir, el Vila-sana té les dues germanes Port, ara la Maria Plegat, però sí, amb un sentiment de pertinença, i aquí nosaltres també.
0: Això es va veure, l'últim partit, el partit de la setmana passada a casa, de fet, els últims partits en el play-off en general, com estava el pavelló,
2: Sí, sí. Jo mateixa, que soc linyolenca, els meus amics són gran part d'aquesta afició, i la veritat és que ens han seguit no només a Linyola, sinó amb desplaçaments grans, i ho agraïm moltíssim. Vull dir, els clubs que ens han visitat és que ens ho han dit, és increïble l'afició que teniu. I és això, el sentiment de pertinença, formar part d'un poble, un poble petit, que és com que sent orgullós del que estem aconseguint, no? Mm-hmm. I ho viu amb nosaltres al costat.
0: I ara que la llavor ja està plantada, l'any vinent què?
2: Doncs l'any vinent intentar posar la cirereta, no? Ara ja és, jo crec que és pensar cada any en intentar jugar al play-off i que en algun moment o altre, doncs, posar la cirereta al pastís i pujar a primera divisió. Mm-hmm. És molt difícil, no tots els equips ho aconsegueixen, porten molts anys fent-ho, però quizá treballarem per fer-ho. La Junta, des del moment que ha acabat el partit, ja ha dit, a pensar en la temporada que ve i ho aconseguirem. Per tant, sentim el recolzament, les ganes i les forces de fer-ho.
0: Es mantindrà la base o es preveu que hi hagi canvis? Perquè al final també sou un equip que ho heu fet tan bé que això també pot cridar l'atenció d'altres clubs.
2: Sí, sí que és veritat que la Junta ja està treballant per tot això, però en la meva opinió personal, jo sempre dic que mantenir l'essència de la gent de les Terres de Lleida és molt important, perquè al final, quan les coses no vagin bé, què pot passar? Nosaltres necessitem gent que s'estimi el club i que vetlli per amb ell. I si podem incorporar 3-4 jugadores de fora, que ens aportin un plus endavant, però mantenint la nostra essència de Linyola.
0: Doncs tant de bo sigui així, a veure si d'aquí un any podem estar parlant ja celebrant aquest històric ascens a primera. No ha pogut ser, però el paper del Linyola aquesta temporada ha estat brutal, i volíem parlar amb la seva capitana, la Montse Carles, que ja heu pogut sentir com sent com a propi, òbviament, com a linyolenca, aquest club i aquest equip que ha estat a punt de fer història. Montse, moltíssimes felicitats per la temporada, pel tros de temporada que heu fet, i l'any que ve a tornar-ho a provar.
2: Moltes gràcies, Ignasi.
0: Vinga, noi, 40 minuts, tornem cap a les Comes perquè hi ha novetat, Jordi.
3: Males notícies per l'Igualada, i és que ha empatat el Liceo amb el gol de Dava Torres, del capità del conjunt gallec. Un autèntic golaç el que ha marcat el jugador del Liceo per posar l'empat a dos. Per part de l'Igualada, Matías Pascual, que ha tingut dues bones oportunitats que no ha pogut transformar. Això sí, qui té la sensació de domini ara mateix és el Liceo, que té la iniciativa en el joc. L'Igualada ara mateix que està patint per mantenir aquest resultat quan encara queden 18 minuts de la segona meitat i el marcador que reflecteix un empat a dos.
0: No, i 41 minuts, parlem de bàsquet, i és que el play-off pel títol, la gran final a la Lliga ACB, està molt emocionant després d'una desfeta important ahir del Barça-València.
1: Sí, va acabar perdent de manera contundent, 27 punts va perdre el Roig Arena en aquest segon partit al Barça, 102-75 davant del València. El primer partit havien anat les coses molt més ajustades, es va haver d'anar a la pròrroga i el Barça finalment va guanyar d'un únic punt, 112-113. Ara la sèrie, el millor de 5 aquesta de final, es trasllada al Palau Blaugrana i demà dilluns a les 8 del vespre doncs serà el tercer partit d'aquesta final, Barça-València.
0: Seguro ja que hi haurà els dos partits del Palau, passi el que passi en aquest partit de demà dilluns, però en qualsevol cas ahir desfeta clara del Barça davant del València, que el tècnic Xavi Pasqual analitzava d'aquesta manera.
4: No, juguem contra un equip extraordinari que té molt de ritme, que és molt jove, que té molta capacitat atlètica, sabem contra qui ens enfrontem i per què és tan difícil jugar, això pot passar. Nosaltres hem de jugar millor a nivell ofensiu, avui tampoc no hem trobat la manera, se'ns ha lesionat el Juan i Marcos al principi, després ja no hem trobat la manera d'estar una miqueta més estables en el joc, en les rotacions ja han estat estranyes, i quan hem començat a jugar per sota el marcador amb diferències de la segona part d'entre 10 i 15 punts, aquí ja hem perdut el nord, hem deixat de fer les coses bé, no? Ens hem vingut una mica avall i el partit s'ha trencat. Però sens dubte, abans de venir a València, tornar a Barcelona amb 1-1 era un

0: 2. Les comes dempeus animant el conjunt igualadí, és que aquesta victòria pot forçar el cinquè partit. Gol de Marc González, 17 minuts pel final, Igualada 3, Liceo 2.
1: Doncs l'Igualada encaparrat en aconseguir forçar el cinquè partit d'aquesta gran final de l'hoquei Lliga masculina. I a tot això, com dèiem, demà tercer partit a la Lliga ACB, en aquest playoff pel títol entre Barça i València, ja amb la sèrie al Palau, Tomas Satoranski confia precisament en el factor Palau per tornar a guanyar, per tornar a donar la imatge del primer partit.
2: Siempre decimos que en el playoff, igual si ganas de uno de 30 y tienes que pensar ya en el próximo partido y cómo vas a hacer los ajustes, así que espero que el Palau será una de las grandes noches en Palau y que podemos ganar este partido. Obviamente estamos contentos que pudimos ganar un partido de los dos ahí en Valencia, pero nos estuvimos preparando antes de esta final para cualquier escenario, ¿no? Que mentalmente tienes que estar muy fuerte.
1: I a tot això també un altre punt de bàsquet, perquè avui el Bàsquet Girona ha confirmat que Cameron Hildreth no formarà part del primer equip la propera temporada. Vinga, i parlem també de waterpolo, perquè ahir vam tenir una bona notícia a la divisió d'honor femenina, un equip català que va aconseguir la permanència.
3: Sí, l'Horta lluitava en aquest play-out per la permanència davant l'Irunya, era el millor de tres aquesta eliminatòria i es va necessitar arribar al tercer. L'Horta s'havia imposat al primer, 14-12, en el segon l'Irunya havia guanyat 18-17 i en aquest tercer a la piscina de l'Horta doncs la victòria es va quedar a casa d'un únic gol de diferència, 13-12.
1: Doncs després del partit ahir, Jordi Cochran, que s'està guanyant el sou aquest cap de setmana, l'estem enviant aquí i allà, doncs ahir va passar per Horta i va parlar amb el tècnic de l'Horta.
0: Després de tota una temporada de competir i de competir, arribar al playoff de permanència, finalment l'Horta, que podrà dir que la temporada vinent serà equip de la divisió d'honor de waterpolo femenina per segona temporada consecutiva. Dani Esforzado, l'entrenador d'aquest equip hortenc que ha aconseguit aquesta fita històrica, com valores haver aconseguit aquesta permanència?
4: Bueno, això és molt important, és molt gran, perquè som un equip amateur, lluitant amb jugadores que totes cobren, som semiprofessionals, i això ens ha costat molt, perquè gent que estudia, gent que treballa, que ve aquí a les 8 i mitja ha fet una merda, i bueno, al final el patiment, al final ha sigut, pues, ha tingut el seu fruit, podria haver passat al revés, però bueno, aquesta vegada ens ha tocat guanyar.
0: Parlant del partit 13-12, sobretot demostrar la demostració de caràcter en el tercer període per remuntar el partit.
4: Bueno, nosaltres sabíem que tenim un equip, un fons d'armari més gran i les nostres, la nostra banqueta, per dir-ho d'alguna manera, és més forta que la seva i el ritme l'hem mantingut molt alt durant el partit i sol només era esperar que elles caiguessin. Bueno, ha sigut a la tercera part, després hem pogut aguantar el que teníem i bueno, el patiment ha funcionat.
0: Un patiment per això, però tu que ja portes diverses temporades aquí entrenant a l'Horta, aquesta progressió constant com a club, què significa mantenir-nos per segon any consecutiu a la divisió d'honor?
4: Lo del primer equip és important i és més mediàtic. Lo important d'aquest club és que totes les categories femenines, les masculines també, però les femenines, hem aconseguit medalla amb, des d'infantils, alevins, infantils, cadets i juvenils, tots hem tingut pòdium amb el campionat de Catalunya, que és el campionat més important d'Espanya. Amb els masculins ens han classificat tots els campionats de Catalunya. Això, com a club, és impagable. Pocs clubs, molt pocs clubs, no sé si algun, el Matat, no sé si el Terrassa, potser, ho poden dir. Tots els altres, nosaltres podem dir que totes les categories estem a dalt. I ara, el femení es manté. Només faltaria que el masculí hagués pogut pujar. I ha sigut un gol. Ha sigut un gol i hagués sigut una temporada absolutament rodona, amb un èxit, amb un club petit. Petit econòmicament, un club que és gran, però un club petit és un èxit increïble.
0: Un èxit per això, però deixa'm focalitzar en el teu equip, en el femení.
4: Sí, no, el femení ha sigut... Aquestes nenes han lluitat. Ja us dic, són jugadores que venen de treballar, que van a les 8, moltes arriben tard a l'entreno de les 8 i mitja perquè no poden arribar abans. Fan els entrenos de peses pel dematí quan poden, on poden, com poden, i bueno, al final mira la cara de felicitat que tenen.
0: I et faig...
4: Aquesta és enginyera aeronàutica i ve entrenar a les 9 cada nit.
0: Aquí que durant l'entrevista van passant jugadores també, i deixa'm fer-te l'última pregunta, Dani. És cert, permanència a la divisió d'honor, però això és un començament de cada temporada vinent d'objectiu, com a mínim no patir tant.
4: és molt difícil, ja et dic, nosaltres tenim, no tenim calés per pagar, i tots els clubs, per petits que

0: poden fer, bueno, fer aportacions a les jugadores. A la que nosaltres parlem, les jugadores venen aquí quan no poden complir els horaris dels altres clubs, quan no tenen lloc als altres clubs. Llavors nosaltres, home, no et dic que estiguem les sobres, però la veritat és que són jugadores que no són titulars en cap altre club. I nosaltres hem aconseguit fer 14 jugadores d'un nivell mig i amb una intensitat molt gran. I això és el que ens ha aconseguit tenir bons resultats durant tot l'any, perquè ara hem arribat als últims partits, però vam aconseguir 9 punts a la Lliga, que és una cosa que és absolutament impensable.
1: Doncs moltes felicitats per aquesta permanència.
0: Gràcies a vosaltres.
1: Les paraules de Dani Esforzador, l'entrenador de l'Horta, durant aquesta fita històrica amb la permanència un any més a la divisió d'honor femenina de waterpolo per part de l'Horta.
2: I 49 minuts, vinga, i tornem amb Jordi Cochran, però ara en rigorós directe des d'Igualada. Més gols a les Comes.
1: I és que l'intercanvi de cops està somrient a l'Igualada. Torna a marcar Marc González, ara amb una jugada de qualitat, amb un toc subtil. Ha marcat el quart pel conjunt dirigit per Marc Montaner. Ara mateix temps mort que ha sol·licitat Juan Copa, el tècnic del Liceo, i és que queden 14 minuts i 13 segons pel final del partit. L'Igualada que torna a tenir aquest avantatge de 2 gols en el marcador, i el que dèiem, intercanvi de cops entre els dos equips. El Liceo ha tingut per marcar i empatar, no ho ha fet, però sí que ha pogut eixamplar la diferència del marcador. L'Igualada torna a marcar Marc González, 4-2 guanya el conjunt igualadí.

0: El reportatge en joc.
1: Daniela Guillén és una pilota de motocross de 20 anys, nascuda a Blanes, que ha començat amb força al Mundial, líder de la classificació després de guanyar els dos primers grans premis, el de França i el d'Alemanya. És un reportatge d'Albert García amb el suport tècnic de Roger Marc.
2: Daniela Guillén ha signat un doblet en aquest inici del campionat del món de motocross femení. Victòria a la Capelle Marival, el Gran Premi de França, i un altre cop victòria al circuit de Toschental, el Gran Premi d'Alemanya, en ple de punts.
3: Sí, la veritat que ha sigut el primer any que hem començat així fort. Sempre ha començat més tranquils i aquest any ja hem començat a per totes i bueno, però estan sortint els resultats.
2: La corredora del Mekitech Gas Gas Racing Team ja va aconseguir el millor temps als trams cronometrats del Gran Premi d'Alemanya i es va assegurar la pole position. Per Guillén, la pretemporada ha estat clau.
3: Bueno, jo crec que a la pretemporada un bon treball amb l'equip, amb els meus entrenadors, ha sigut la clau i jo crec que hem fet bona feina perquè ho estem fent bé.
2: Després de les dues primeres proves, Daniela Guillén lidera el Mundial amb 97 punts dels 100 possibles. La propera cita serà els dies 18 i 19 de juliol a Fox Hills, a la Gran Bretanya, i no té cap intenció de fer una cursa conservadora.
3: No, la veritat que vaig cursa, si puc guanyar totes les intentaré guanyar i no vaig a estratègia perquè mai se sap què pot passar, llavors vaig a carrera.
2: Per darrere de Guillén, a la classificació general hi ha Chiara Fontanesi amb 91 punts i Carney Duncan amb 58, però la de Blanes estarà atenta a totes les corredores.
3: Bueno, jo crec que al final totes les que estan a parrilla volen guanyar, o sigui que totes són rivals, algunes tenen més nivell, menys nivell, però tothom vol guanyar, o sigui que totes són rivals.
2: L'aventura de Daniela Guillén al Mundial va començar el 2021 amb una novena posició. El 2023 i 2024 va ser subcampiona, l'any passat tercera, i ara no amaga que el seu objectiu de la temporada és guanyar el títol mundial.
3: Sí, bueno, a veure, al final, quan anava segona els altres anys, també volia guanyar i tenia la possibilitat de guanyar. No es va donar el cas, però bueno, aquest any anant líder amb 6 punts d'avantatge i amb la bones carreres que estic fent, doncs la veritat que sí.
2: Daniela Guillén no practica el motocross per tradició familiar, però des dels 3 anys tenia molt clar que el seu món era la moto.
3: No, la veritat que no. Si va vindre la sorpresa, una amiga meva mare ens va regalar una moto i res, la vaig provar i em va agradar i fins ara. Sí, no estava... estava aprenent a caminar i ja la bici la vaig saltar, vaig començar amb una moto.
2: El 2012, amb 6 anys, va guanyar el trofeu al millor pilot de motocross Kids de França, i és que va ser el país veí on va començar la seva carrera. Però el 2020 va acceptar l'oferta de les federacions catalana i espanyola que li van atorgar una beca al CAR de Sant Cugat.
3: Sí, bueno, des de petita... Jo sí que és veritat que de petita corria a França. La veritat que la federació francesa em va ajudar en aquell moment i amb un equip també. I la veritat que vaig guanyar dos campionats d'allà francesos i després ja vaig tornar a Espanya. I sí, la veritat que contenta amb la trajectòria que he fet des de ben petita i ara endavant.
2: Guillén ha guanyat 3 campionats d'Espanya consecutius i 2 edicions del motocross de les Nacions Europees. Tot i que Catalunya té noms destacats en el món del motor, Daniela Guillén no s'ha fixat en cap referent concret. Sí que ha provat diverses modalitats esportives, sempre sobre 2 rodes.
3: No, la veritat que no, mai he tingut així un referent. Sí que és veritat que m'he fixat en pilots, però la veritat que inclús, perquè faig una idea, o sigui, quan no corro jo la carrera ni miro no miro el motocross, perquè faig una idea. Bueno, jo crec que tot el que sigui anar amb moto, la veritat que m'agrada. O sigui, he provat el trial, l'enduro, menys els rides, ho he provat tot, o sigui que m'agraden tots, la veritat.
2: Guillén té preferència pels circuits de sorra i no descarta en un futur participar en el Dakar.
3: La veritat que al final m'acaben agradant tots. Sí que és veritat que a la sorra m'agrada molt, o sigui, anar amb circuits de sorra em diverteixo, o sigui que jo crec que qualsevol circuit que sigui de sorra m'agrada més que sigui terreny dur. Bueno, per què no? Si surt la possibilitat, sí que m'agradaria córrer, però encara pugui fer uns quants anys al motocross.
1: Vinga, últim minut de programa, tornem cap a les Comas per veure com deixem el partit entre Igualada i Liceo, Jordi.
4: Ara mateix 4-2 guanya l'Igualada, queden menys de 12 minuts perquè acabi aquest partit. El Liceo, que està collant el conjunt igualadí, buscant escurçar les diferències en el marcador, però de moment que resisteix l'equip de Marc Muntaner, que intenta travar el màxim possible aquest duel. Si tot acaba així, guanya l'Igualada 4-2, hi hauria cinquè partit demà passat al Liceo, a Riazor, en aquest play-off pel final de la Lliga, que l'Igualada vol tornar a guanyar, que no ho aconsegueix des de finals del segle passat.
1: Perfecte, demà ens expliques com ha acabat el partit. Gràcies, Jordi. I a més amb els doblets dels nous fitxatges, Anna?
5: Sí, dels nous fitxatges d'aquesta temporada, Marc González i Matías Pascual, que tant resultat han donat a l'equip de Marc Muntaner.
1: Gràcies, Anna. Bona nit i bona setmana.
5: Bona nit, que vagi molt bé.
1: Fins aquí l'Enjoc, el programa de l'esport català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, l'Albert García, la producció, Pere Vives, el control de so, i els que us hem parlat, l'Anna Freixa i l'Ignasi Torpere i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local i recordeu, podeu recuperar qualsevol entrevista o reportatge a la web laxarxa.cat. Gaudiu de la nit de diumenge i bona setmana.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
6: La xarxa de comunicació local.
7: Desconnectar per tornar a connectar, sense anar més lluny. Tastar nous sabors. Passejar per carrers plens d'història i de cultura. Pedalar entre el mar i la muntanya. Gaudir tot l'any de les festes i les tradicions. Descobreix els millors plans de les comarques de Barcelona a barcelonaesmoltmes.cat. Diputació de Barcelona.
8: Orgull de L, orgull de G.
9: Orgull de B, de T, de I. Quin orgull. Orgull de les lluites compartides, de les conquestes assolides i dels drets que continuem defensant cada dia. Orgull amb totes les lletres.
10: 28 de juny, Dia Internacional de l'Orgull LGBTI. Diputació de Barcelona.
11: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell, el Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.

0: creixen més, la síndria o el meló? La síndria i el meló són les fruites estrella de l'estiu. Totes dues tenen un alt contingut en aigua i aporten nutrients essencials per al funcionament correcte de l'organisme. A l'hora de decantar-se per la síndria o el meló, es poden tenir en compte diversos aspectes, com les calories de cadascuna de les fruites per saber quin engreixa més. El primer que cal tenir en compte és que totes dues són fruites hipocalòriques, ja que la major part del seu contingut és aigua. La síndria aporta 30 calories per cada 100 grams i el meló 34. Per tant, l'aportació calòrica de la síndria és lleugerament inferior a la del meló. Les vitamines no tenen cap paper predominant en l'augment de pes, almenys de manera directa, però poden resultar útil per saber quina d'aquestes fruites és més sana. El meló és el clar guanyador pel que fa a la vitamina C, que enforteix el sistema immunitari, mentre que la síndria és més rica en àcid fòlic. Amb tota aquesta informació, podem concloure que totes dues són una opció excel·lent per hidratar-se i seguir una alimentació saludable i equilibrada durant els mesos d'estiu. Ara bé, per valorar quina d'aquestes fruites engreixa més, no cal tenir en compte únicament les calories de cadascuna. El meló té un gram més d'hidrats de carboni que la síndria i el doble de potassi. Què vol dir això? Doncs que el meló és també recomanat per perdre pes o eliminar líquids.
1: La xarxa de comunicació local.
2: Ràdio Tordera.
3: Are you ready to get on down to the funky disco sound?
4: Five, four, four, three, two, one.

0: Dents 80, un programa presentat per Josep Maria Jurado.
1: Hola, benvinguts i benvingudes a una nova edició, la que fa 645 de Hot Dents 80. Avui, a la història del High Energy, els protagonistes seran els Pet Shop Boys. Escoltarem Italo House. Escoltarem Funky. Escoltarem alguna cançó que va formar part d'una banda sonora d'una pel·lícula dels anys 80 i moltes més coses més. Així doncs, benvinguts a la història del High Energy.

Neil Tennant i Chris Lowe són el duet més exitós de la història del pop britànic, amb més de 50 milions de discs venuts. Han definit el so de l'electropop amb una barreja única d'intel·lectualitat, melanconia i ritmes de ball.

La història del grup comença per casualitat al 1981, quan Neil i en Chris es van conèixer en una botiga d'electrònica a King's Road, Londres. Van connectar ràpidament pel seu interès comú en la música disco i els sintetitzadors.

Neil Tennant, abans de la fama, era el director adjunt de la famosa revista musical de Smash Hits. La seva veu suau i les seves lletres narratives són el segell del grup. I Chris Lowe, estudiant d'arquitectura amb una passió pels ritmes de club, és el cervell darrere dels teclats i la producció electrònica.

El duet va adoptar el nom de Pet Shop Boys en honor a uns amics que treballaven en una botiga d'animals a Irving. Després d'uns inicis difícils, van saltar la fama mundial a mitjans dels 80, convertint-se en icones no només de la música, sinó també del disseny visual i el videoclip.

A diferència de molts grups dels 80, els Pet Shop Boys mai han deixat de ser rellevants. Han col·laborat amb artistes com Madonna, David Bowie, Lady Gaga i més recentment amb productors de música moderna com Stuart Price.

benvinguts i benvingudes a Hot Dance 80. Estem escoltant a Grant Miller, un home que ha vingut a actuar

Australia. Recorda, estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors.

0: la música d'Ivana Espagna, tot i que no és espagnola. És italiana i va formar part d'un grup anomenat Fan Fan. Una dona que ha trepitjat l'escenari del Palau Sant Jordi amb la festa La Discoteca de los 80. Recorda, si vols fer una petició, has d'agafar el mòbil i des del WhatsApp envies una nota de veu al 626-440-111. Com aquest amic de Hot Dance 80 que ens escolta cada setmana i al final ha pres la decisió de fer-nos una petició. Escoltem a veure què ens demana.
1: Bona tarda, Josep Maria. Què tal? Doncs mira, sóc l'Àngel Pallà, de Vic. Doncs m'agradaria escoltar la cançó de Happy Children, de Pilarion, de l'any 1983, quan va tenir aquest gran èxit. I bé, tinc grans records d'aquell any, ja que també que en aquella època anava molt a Xauxa, a Manlleu. Doncs res, records, una abraçada i un magnífic programa d'aquest que fas del Hot, del Hot dels anys 80. Hot Dance 80. Doncs vinga, una abraçada molt forta i moltes gràcies per tot.

aquesta és la música de P. Lion. Des del seu Springtime ens portava aquesta quitxalla feliç. Com ha dit l'Àngel, va ser un èxit de finals del 83.

finals dels 90, però és que realment és molta i molta qualitat. Ell és Sonic. Sonia Marina Clark, nascuda el 21 de juny del 65. Una DJ i productora britànica de música dance que es va fer famosa amb aquesta cançó i per guanyar el Brit Award a la millor solista britànica el 2001.

Estàs sintonitzant Hot Dance 80 a la teva emissora preferida. Ens pots escoltar a emissores de les 4 províncies i també Andorra. Això si t'agrada escoltar música dance dels 70, 80 i 90. Si t'agrada l'Eurodance, hem fet el salt al bassal. I allà no és Hot Dance 80, allà és Hot Dance 90, un programa dedicat a l'Eurodance i que s'emet a Xile. Anem a escoltar un intèrpret que se la coneix per aquesta cançó, però té una carrera immensa al darrere.

Jocelyn Brown, nascuda el 1950, és una cantant americana d'R&B, dance i house, reconeguda pel seu èxit Somebody Else's Guy, que va editar 1984. Però voleu escoltar el que va editar el 2025?

Eye of the Tiger, una cançó de la formació Survivor. Fou escrita a petició de Sylvester Stallone per la pel·lícula Rocky 3. La varen escriure Frank Sullivan i Jim Pickering.

és que hi ha cançons que es fan èxit en pel·lícules i altres que són fetes expressament per una pel·lícula, com és el cas aquest. Estàs sintonitzant Hot Dance 80, el teu programa dance de dècades anteriors. I ara arriba la música de Rozzala. Ella ja t'ho diu. Everybody's free.

0: Everybody's Free, ella és la Rosala, i ens anem cap a Ecuador.
1: Dame tu mano y venga conmigo. Vámonos al viaje para buscar los sonidos mágicos de Ecuador.
0: Ja t'ho he dit, això és Ecuador. Això és música dance dels 90s amb Sash.

música dance dels 90. Deu un dance. I és que a Llatinoamèrica els encanta la música dance dels 90. Però tenim la sort de que la persona que hem conegut de Xile, la que ha fet que el programa s'escolti a aquell país, li agrada fer coses noves i a un programa doncs, dedicat a l'Eurodance li col·locarem cançons dels 70s, 80s. I així s'estaran informats de tot el que va ser la música de les pistes de ball. I així dels 90 ens anem al 2026.

Així s'anomena La última canción. Una producció de Paco Pil i la Brisa Play. Això és el que han editat el 2026. I d'una cançó nova a un clàssic. Ell és George Michael, el que va ser el líder de Wham!, i això és Carlos Whisper.

George Michael va néixer el 25 de juny del 63 i ens va deixar el dia de Nadal del 2016. Això és el que feia amb la seva formació, els Wham!

Josh Michael en solitari i amb UAM. I fent un repàs a les llistes de Tecnopop dels 80s, ens hem trobat això que sonarà tot seguit. Va tenir molt d'èxit i feia molt que no ho escoltàvem. Moto. Des d'un treball anomenat A Secret Wish, ens arriben els Propaganda amb Machinery.

0: I de tant en tant agafem el mòbil, truquem a amics coneguts. Elis i en Vigga, va, digue'm quina és la teva cançó preferida dels 80. Si és DJ, quina és la cançó més punxada? En el cas d'avui, és un músic molt conegut de la comarca d'Osona, que s'anomena Pep Poblet. El vàrem conèixer amb la formació Double Bubble, una formació de l'Esquirol que feia, doncs, vibrar a la gent a les discoteques i als escenaris. Anem a escoltar a veure què ens ha demanat en Pep Poblet.
1: Hola, soc en Pep Poblet, i la meva cançó dels anys 80 no és gaire dens, però és molt de l'època dels anys 80, és el tema Through dels Spandau Ballet. Aquest tema em va marcar molt perquè és l'època que jo vaig formar part dels Double Bubble i Spandau Ballet era una mica un dels grups referents que teníem en aquella època, i el tipus de solo i tot això de saxo en el tema, doncs em va marcar, doncs, el meu també propi estil, que vaig enregistrar molts discos en aquella època. Through d'Spandau Ballet.

és la teva FM preferida. Anava a dir des del teu Walkman, però els Walkman ara no existeixen. Avui el mòbil segueix per tots. Hot Dance 80 és una producció d'HDMR. Des de la producció, Susi Bautista Navarro. Des de la coordinació tècnica i musical amb Bàrbara Roja Show. I aquí, dirigint, editant i presentant, un servidor, Josep Maria Jurado Escobar. Acabem amb un gran èxit de Phil Collins. Una cançó que va triomfar a les discoteques. Escoltem aquest remix de 1988 de In the Air Tonight.

0: La segona meteorològica que avui ha de continuar, marcada bàsicament per l'estabilitat. A diferència d'aquests últims dies, tindrem la presència d'alguns núvols, núvols baixos aquesta tarda, bàsicament, a conseqüència d'aquests vents més humits de mar cap a terra. Uns vents que afavoreixen també un lleuger descens de la temperatura, han baixat una mica les mínimes de la passada nit, res, 1-2 graus, i les màximes faran el mateix. Per tant, menys calor, tot i que la xafogor continuarà molt intensa. Pel que fa als vents, seran fluixos, com ja hem dit, i la situació marítima s'ha de mantenir tranquil·la a Mar Rissa d'aquest matí i petites àrees de marejol aquesta tarda. De cara a demà, tot continuarà igual, amb alguns núvols més, però sense precipitacions.
1: Ho deixem aquí, actualitzant notícies en propers butlletins. Gràcies per la seva atenció.
2: Serveis informatius de Ràdio Tordera.
3: Els èxits de Ràdio Tordera. La música que es fa escoltar.
4: Bueno, em sembla que ja estic en directe, no, Salvador Romans?
5: Bé, tu i jo avui haurem de cantar la sintonia d'entrada.
4: Ah, tararat, tachin, tachin, tachin.
5: No, som... tachin no,
4: ara home. Ara me'n recordo quina era.
5: Tararat, tachin no. Na, na, na, na, na, na, na.
4: Na, na, na, na, na, na, na.
5: Sí, perquè no me l'han posat no, i ara no tinc temps de buscar-la.
4: Bueno, no passa res, perquè ja sabeu que aquesta hora el programa es titula La tarda és record. I com que la tarda és record, també hem de recordar que en Salvador Romans el tenim de control, que busca les músiques i rep les trucades, i jo aquí tan tranquil sentat parlaré amb vosaltres
5: bueno,
4: si truqueu.
5: Bueno, això de tranquil no ho sé, eh? Doncs...
4: Què, comencem el programa i parlem de lo que tenim?
5: Això mateix.
4: Doncs mira, aquesta setmana hem de preguntar a qui voldran per la setmana que ve.
5: Sí, això, en Danny Rousos o Salvatore Adamo.
4: Han de votar la gent que ens truca avui. O ens poden contestar per internet en el WhatsApp que tenim penjat, eh? A veure qui volen, que es portem la setmana que ve. La setmana que ve llavors posem moltes cançons del personatge que han demanat.
5: Jo em sembla que ja l'endevinaré.
4: Bueno, jo tinc un empat ja.
5: Ja, ostres, què dius ara?
4: O sigui que de moment no l'endevinaràs.
5: Tu sembla que juguis a futbol.
4: Sí. Bueno, doncs això si ja ho sabeu, audiència, heu de trucar al 93-764-2893 i dir-nos quin cantant voleu i també teniu l'opció de entrar en el concurs que es patrocina el restaurant Camirral 146 amb una paella per dues persones, eh? I està obert de dimecres a diumenge... De...
5: No una paella d'aquestes que venen
4: no
5: al ferreter,
4: sola.
5: No?
4: No, no, la paella sola no. A dintre hi haurà arròs.
5: Una paella d'arròs, que quedi clar.
4: I, bueno, sí. Jo no sé, que està obert de 1 a 4, des del dimecres al diumenge, de dissabte a diumenge és la carta, llavors ja val més diners, i el que s'emporti aquesta paella d'arròs per dues persones, jo ho he aclarit, aquest podrà trucar i dir que anirà amb una altra persona, però s'haurà de pagar el beure, i si agafes un altre plat d'entrant i a les postres i el cafè, tot això t'ho has de pagar tu. I d'entre tots els que truqueu i participeu avui, doncs farem el sorteig a veure qui li toca. I ara sí que hem de dir que la convidada que va guanyar la setmana passada era la Núria Feliu. Per tant, tindrem cançons de la Núria Feliu, no?
5: Sí, clar, el que tu diguis.
4: El que ja està escrit, ja. Bé, doncs, comencem. Tenim la primera cançó, que és...
5: Escoltem, no?
4: Escolta'm. N'escoltem, no, perquè ja ens escolten els de Ràdio Tordera. Però ara ets tu que m'has d'escoltar. Escolta'm.
5: Estàs segur d'això?
4: Sí.
5: Bueno, doncs, no ho diguis. La segona, no?
4: Sí, la segona és no ho diguis, però ja, ara ja ho hem dit.
5: Sí.
4: Quan em tornis a veure...
5: Nina de seda.
4: Les caramelles.
5: No hi ha res a fer.
4: El meu home.
5: Cançó de taverna.
4: Com un gust meu.
5: Ai, la Marieta de l'Ull Viu.
4: El vestit d'en Pasqual.
5: Els focs artificials.
4: I les porteres.
5: Aquest sí que no me sona gens
4: no?
5: ni mica.
4: No, mira, t'encantaré un tros. Les porteres, les pobretes, no saben mai res.
5: Ah, sí?
4: Tot el primer, del segon, li expliquen el tercer.
5: Ah, mira.
4: Algo així és.
5: Molt bé, és molt interessant, això, eh? Aquesta me l'apunto.
4: Apunta-te-la, que les porteres són molt interessants.
5: Selecció de cançons.
4: Ara ja no n'hi ha gaires. Ara ja la selecció que hem fet de cançons no n'hi posem gaires, perquè llavors la gent no tria la Núria. El bo del cas que la voten, però després si poso cançons diferents a sota, d'altres cantants, me demanen les de sota.
5: les de sota.
4: Avui tinc la gola malament.
5: Sí, home, deus haver begut alguna cosa freda, no?
4: He menjat xindria.
5: Ah, glaçada, clar. Freda, sí. Aquest temps, el xindria.
4: Bé, bueno, doncs en Miguel Bosé i la Noa, què cantaran?
5: Què? Ah, La vida és vella.
4: No, que es vaca aquesta cançó,
5: Sí.
4: Miguel Bosé, Morena mía.
5: Morena mía.
4: Oh. I la Joan Baez,
5: De colores.
4: La veurem de colores, la Joan Baez, però també tenim en Ramon Calduc.
5: Viejo frac, aquesta me la conec molt,
4: Ah, sí. El viejo frac, Més o menys així, no?
5: Dormida hasta la noche.
4: Ah, sí.
5: Callada, muda i fria.
4: I no sé què passava, que jo no hi era per allà. Així es dava.
5: Doncs, quan tu me diguis...
4: Jo te digui, passa'm una trucada.
5: Ara hi ha una trucada, sí. Sí? Sí.
4: Sí, bé, doncs, sí. Vinga, bona tarda.
5: Doncs, bona tarda.
4: Bona tarda. Ai, que...
5: Hola.
4: Que tinc.
6: Bona tarda.
5: Ara, en Joan, ara, escolta.
4: En Xapellí també està com jo. Joan Xapellí. Què fas aquí, Joan Xapellí?
6: Prenent el sol.
5: Carai, noi.
4: Doncs mira que avui n'ha fet,
5: Fas com les sargantanes.
4: Sí, i les serps busquen la fresca.
6: Queda un moreno com molt negres.
4: Sí. Mira que bé. Ja n'has d'anar a la platja. Escolta'm. Vinga, quina cançó vols? De la Núria Feliu o de la llista aquesta que hem fet?
6: La llista.
4: Ho deia,
5: Clar, tu, per què ho dius?
4: Vinga, quina vols?
6: Un... Ramon Calduc, o no sé el qui ha dit.
4: Frac, sí, el viejo frac de Ramon Calduc.
5: Sí.
6: Aquesta.
5: Molt carai, bé. Noi.
4: Vinga, doncs. Ets el tercer que la demana. Xapellí.
6: Vinga. Ah, l'han demanada ja?
4: Sí, noi.
6: Doncs em poseu un altre, que ja...
5: Clar, sí. Igual. Ben fet.
4: A Miguel Bosé te posarem, que és morena mia.
6: Posa aquesta,
4: va,
6: doncs.
4: Vinga, va. D'acord, dedica-la, ja la pots dedicar.
6: La dedico a tota la meva família i tots que escoltin Ràdio Tordera i vosaltres dos, que tingueu bon programa.
4: Moltes gràcies.
5: Molt bé,
6: Joan. I la setmana que ve, Àdamo.
4: L'Àdamo? Mira, doncs vinga. Veus que no l'endevinaràs, Salvador?
5: Com, no? L'Àdamo ha demanat, no?
4: Sí, i tu què deies?
5: Jo no he dit
4: res.
5: Tu has
4: dit que l'endevinaries.
5: Jo dic que si jo hagués de demanar, sé el que demanaria.
4: Ah, jo també.
6: No feu trampes,
4: Cada dia en fem, nosaltres, de trampes.
5: En trampes només era aquell de la pel·lícula de...
4: D'això, quina era? Bonanta?
5: Sí, d'aquella família que eren tres.
4: De la família
6: Trampes. Sí, sí.
5: Sí, veus, en Xapellí, com ho sap.
4: Diu que sí, ell. Bueno, doncs ja està, Joan, bueno, te pengem,
5: Sí, vinga, una altra trucada.
4: Adéu. Hola, bona tarda.
5: Hola.
7: Bona tarda.
4: Oi, la Quimeta, tenies 10 vermells, ja.
7: Hola, escoltem-me.
5: Hòstia.
7: No puc baixar la ràdio, ho sento.
4: Ah, molt bé.
5: Bueno, tu crida.
7: M'han canviat a la ràdio.
4: No, que bé.
7: Ara no sé com va.
4: Bueno, és igual, tu no pateixis, digues que...
7: No pateixo, estic a casa meva.
5: Carai, que bé.
4: Ah, que bé.
7: Ja estic a casa, la meva torre.
4: Carai. Ja pots ben dir-ho, que és una torre, això, ja.
5: Sí, i gran, com la de Julio Iglesias.
4: Com la de Julio Iglesias, en petit.
7: Ai, mare de Déu. Escoltem-me, quines cançons teniu?
5: Ai, ara sí que la liarem.
4: Mira, a veure, te diré la que sé que t'agradarà. Teníem les caramelles.
7: Ai, a les caramelles. Va, vinga, en cantarem tots.
4: Va. Si ho deia jo, que l'indemanyaria.
7: Bueno.
4: Va, Quimeta,
7: digue. Ai, ara me tenen d'arreglar la ràdio.
5: Clar.
4: No passa res, no passa
5: va,
4: res.
5: Va, vinga.
7: Aquestes, les caramelles, mira, la dedicarem a la Paquita... La Quima de Canet, que també se recorda de la Quimeta.
4: I tant.
7: Mira, saps que tinc... Ai, la meva Mariona.
4: Ah, pensava que no ho diries.
7: Ai, la Maria també.
4: Molt
7: bueno,
4: bé.
7: La sento malament a la ràdio.
5: Clar.
7: Tothom que escolta aquest programa i moltes gràcies a la gent de Tordera.
4: Molt bé.
7: Que se recorda de mi.
5: Entesos.
7: I per vosaltres també.
4: Bueno, moltes gràcies.
5: Ja te'n dedicarem una al final. Sí. Vinga, tinc una altra.
7: Bona tarda, siguem.
5: Adéu. Veiem, hola.
4: Aquesta ha marxat. Ha marxat la trucada.
5: No
4: tenim més.
5: Doncs ja torna a trucar, no?
4: Sí, però posem una cançó primer ja, no?
5: Espera't que... Hola?
4: Amb qui parlo? Amb qui parlo?
8: Hola.
4: Ah, la Maria. Sí,
5: la Maria.
4: Ha sentit la quimeta, Maria?
8: I tant que l'he sentit, oi? Menys mal que ja la sentim.
4: Molt bé.
8: Bueno,
5: I força.
8: A mi em poseu la Marieta de l'Oiviu.
5: Apa.
4: Apa, aquí. Doncs vinga, que sempre, una mica.
5: Sempre s'ha de fer l'Oiviu.
8: Sí. Bueno, la dedico a la Quimeta, a totes les meves amigues, a vosaltres i a tothom que escolti la ràdio.
4: Moltes gràcies.
5: Molt bé, Maria.
8: I gràcies per aquesta tarda que ens doneu, tan alegre.
5: Ai, mare.
4: És que nosaltres som molt divertits. Aquí fem el duo dinàmic.
5: Aquest en Joan, home.
4: No ets tu.
8: No. Ens feu riure un rato, home.
5: Bueno, mira, està bé, això. A mi ningú em fa riure.
4: No. Sí, i ara per què rius?
5: Bueno, ara és diferent.
8: Escolta, Joan, fes-li pessigolles a veure si el fa riure.
4: No hi arribo.
5: Només faltaria això.
4: Està a l'altre costat de la peixera, no hi arribo.
8: Malament. Bueno, anem per feina?
4: Sí, anem per feina, Maria. Dic, gràcies, sí, per
8: vinga,
4: trucar.
8: Vinga, bona tarda.
4: I a la pena.
5: Adéu. Veiem, hola.
4: Hola, bona tarda.
5: Hola.
9: Hola, Juan.
4: Ui. Hola, Pepe, com estàs?
9: Hola,
4: Salvador. Benyot. Guapo.
9: Hola, Salvador.
5: Hola, Marc.
4: Ara no t'ha dit guapo.
9: Hola.
5: Què tal?
9: Juan.
4: Què?
9: Quiero la semana que viene. Sí.
4: Dani Russos. Ai, mira, la Maria no li hem preguntat.
5: Oi,
4: Maria.
5: Que es torni a trucar, que a veure què...
9: Una de la... Núria Feliu.
4: Mira, tenemos aquí, de la Núria Feliu. No hi ha res a fer. El meu home, escolta'm, no ho diguis.
5: Cançó de taverna.
9: Eca.
4: A la taverna t'ha gustat a ti, eh? Pues iremos a la taverna, ja està. Au.
9: Y luego de la lista, ¿cuál hay de la lista?
4: Ay, tu amigo Miguel Bosé, morena mía.
9: Sí.
4: Va bien. Ja està, pues vinga, és adjudicada. Morena sí. Mía, para ti, Marc.
9: Vale, escucha.
4: Digues.
9: Mi miedo de todo, la quiero dedicar a la madrugada Oliveira.
4: Ah, molt bé.
9: Y de que esta mañana ha venido con todo a la radio.
4: Ah, mira que bé.
9: Sí, jo a la radio.
4: Molt bé, m'alegro molt.
9: Y luego de la dedico a Toni López.
4: Sí.
5: No te'n descuidis de l'Aitana, Marc.
4: L'Aitana, bon matí.
9: Dime, y luego de la dedico a mi padre.
4: Ah, molt bé.
9: A mi madre. A la madre Ángeles. A la Benita, Jorge, a la Marta, a la Isabel Bon Matí, y a ti y a Salvador.
4: Gràcies.
5: Molt bé, gràcies, Marc. Te'n dedicarem una, eh?
4: Bona tarda.
5: Adéu.
4: I ara què fem?
5: Com vulguis tu, ja em diràs.
4: Posem una. Mira, doncs la primera és en vestit de Pasqual, que ens l'ha demanat en Salvador Massó per dedicar-li a la Julita, i també ens l'ha demanat en Francesc Llopart per dedicar-li als seus amics, que són la Núria, l'Enric i també en Joan i la Roser. O sigui que tots junts fem una cançó que es diu El vestit d'en Pasqual.
5: Que és molt original.
4: I canta la Núria Feliu, esclar.

0: La tarda és records.
1: Doncs... Ja has vist que m'ha donat temps a buscar la sintonia, eh? Perquè cantar-la tu i jo...
2: No, és que no sabíem ni la música, eh? L'ensenjarem per l'estiu.
1: Això, sí.
2: A l'estiu tenim a rato de programa, ja t'ho han dit?
1: A mi ningú m'ha dit res.
2: Tenim una hora i mitja, eh? Hauràs de venir mitja hora abans.
1: Però començant a quina hora?
2: A 6:15.
1: A 6:15?
2: Sí.
1: L'audiència ja ho sabia, això?
2: No, encara, per això t'ho he dit, perquè ara estem en directe.
1: Però això deu ser fins al mes de juliol, no?
2: Sí, és l'estiu.
1: L'estiu
2: tot a cuca viu.
1: Sí.
2: Llavors sí que podrem fer, saps, Salvador, què farem?
1: No ho sé.
2: Que allò, com que tu te llegeixes totes les biografies dels cantants i ho sap tot...
1: Oh, no.
2: El cantant que tinguem...
1: No ho he fet mai, això,
2: el cantant que tinguem...
1: No donis pas feina,
2: Ens informaràs d'ells. Home, jo t'has deixat una feina perquè no t'avorreixis.
1: Sí, no, ja ho veig, sí, escolta.
2: Bé, anem per una altra cançó, va. Ara posarem aquesta d'en Ramon Caldú, el Viejo Frac, que ens l'ha demanat la Concepció de Sant Celoni, que me l'ha demanat per WhatsApp. Hola, Concepció, gràcies per escoltar-nos sempre. Diu que ens escolta sempre, però no demana mai.
1: Quina Concepció?
2: És una senyora de Sant Celoni.
1: Ah, la de Sant Celoni, vale, sí. La de les sardanes, també.
2: Ah, també, que li dedica la Benita i així, sí?
1: Sí, molt bé.
2: Doncs també tenim en Salvador Massó, que la dedica especialment per la germana Julita, que ahir va ser el seu sant.
1: Julita, mira com ho he pensat, que era per Salvador, aquesta. Sí. Segur que l'has posat per ell, eh?
2: No, però l'ha vist de seguida.
1: Ah, això del Viejo Frac, eh? Sí.
2: I també en Joan Xapellís s'hi ha afegit. Per tant, farem aquesta cançó que canta Ramon Calduc i a veure com sona això.
1: Jo també m'hi afegeixo.
2: Vinga.
1: Doncs el Viejo Frac.
2: Oh,

0: Radio Tordera. Busques un espai on créixer, crear i expressar-te?
1: A l'Escola de les Arts del Teatre Claver, la sensibilització artística per als més petits, música, la dansa, el teatre i les belles arts es connecten per fer-te créixer i expressar-te més enllà de les paraules.
0: Des de la infància fins a l'edat adulta, acompanya't en un viatge artístic basat en la creativitat, l'empatia i el pensament crític.
1: Aprèn, experimenta i forma part d'un projecte amb transversalitat de llenguatges, col·lectius i disciplines.
0: Inscripcions obertes. Descobreix-ho a www.teatreclave.cat.
2: Per menjar bé no has de sortir de Tordera. Vine al restaurant Camí Ral, perquè treballem amb productes de quilòmetre zero, peix de proximitat i postres casolans. Som especialistes en paelles i menjar casolà, amb menú del dia de dimecres a divendres i els caps de setmana a la carta o amb menú especial. I no et perdis la nostra carta de vins de qualitat. Com diu el nostre nom, estem al Camí Ral 146 de Tordera. Per reserves, truca al 643 94 42 89.
0: Ràdio Tordera.
3: La tarda és record.
4: I dit la tarda, record, anem escoltant cançons de la Núria Feliu, la personatge que vau demanar la setmana passada. I ara, doncs, tenim preparat una cançó que porta per títol Els Focs Artificials, la Festa Major. Que bonic tot això, no?
5: Tu t'has fixat per això una cosa? Sí. Que aquest encalduc diu un gato enamorado. I com ho sabia ell, que un gat estava enamorat?
4: Perquè el va veure dalt al terrat, tenim un balcó. Com estan a dalt al terrat un balcó, és que estan enamorats.
5: Ah, deu ser això, perquè, sí, escolta, deu ser complicat, no? Bueno, com que camina lentament, té sus pasos elegantes.
4: Ui, clar, perquè va a conquistar-la.
5: Deu ser això, deu ser.
4: Hombre, tu... Bueno, aquesta l'ha demanat l'Àngel Droc, l'Àngels Droc, per en Marc Massaguer, que disfruti d'aquests focs artificials.
5: Focs artifici, focs artificials.
4: Sí, vinga.
5: Doncs busquem-ho.
4: Busquem-la, si la trobem.
5: Aquí tenim els focs artificials, que no cremem res.
4: No cremi res, això sí.

Canten els coets que desmaiant-se de foc llencen un raig que semblen dits. I ves quins dits t'agraden, fa el meu nòvio. Els meus encara són més divertits. El grandíssim Trapella.

0: Déu-n'hi-do la Núria Feliu, quines cançons més boniques, eh?
1: Te'n recordes quan va venir aquí Tordera?
0: No.
1: Ostres,
0: que... Va fer el pregó, no?
1: No.
0: Ah, no, havia vingut a cantar.
1: No.
0: Te'n recordes?
1: Va fer una actuació en l'Embalat, suposo que devia ser l'agost, o va ser per l'Esplai, perquè me'n recordo... Jo li vaig comprar un caset i me'l va dedicar.
0: Oh, oh,
1: sí,
0: ho havies pas dit.
1: També sóc fan de la Nuri Feliu, eh? I saps amb qui va ballar?
0: No.
1: Amb mi no, eh?
0: Poder sí.
1: Amb el president de l'Esplai, que en aquell moment era el carter.
0: Ah, oh, sí? En Salvador?
1: Salvador.
0: Ah, mira.
1: Sí, me sembla recordar això. Si m'equivoco, algú pot
0: poder
1: trucar no i que me desmenteixi,
0: poder
1: eh? Però...
0: estava de vacances com en Luna, que se'n va per tot arreu.
1: Home, la Lluna sempre surt a l'hora que ha de sortir.
0: Ah, la Lluna surt a la nit, però en Luna, que està aquí...
1: Ah, el toqui.
0: Bueno, ara hem de posar una altra cançó, d'aquestes de la llista de baix. I m'agradaria posar, que me l'ha demanat la Mercè García, cantarà Miguel i Noa.
1: Mm.
0: Miguel Bosé, vull dir, eh?
1: Sí.
0: La vida.
1: Sí, perquè si
0: vella.
1: Cantem nosaltres...
0: Bueno, també podíem fer algun, sí, algun refilet, no?
1: Això mateix.
0: Doncs vinga.
1: Amb lo maca que és
0: la
1: aquesta
0: Mercè,
1: sintonia.
0: A tota l'audiència i a nosaltres dos.
1: Moltes, doncs, moltes Garcies.
0: De Garcies.
1: Sí, sí.
0: La Mercè García.
1: Clar, doncs.

0: Ara espero que no s'hagin anat dormint, la gent, perquè aquesta cançó relaxa molt, eh?
1: Ai, mare. Escolta, tan relaxat que no trobaré jo...
0: No trobaràs la que posarem ara. No, clar. Ara posarem la Núria Feliu amb les caramelles, que sí, ens l'ha demanat la... Quimeta Puig.
1: Sí.
0: Per dedicar-la a la Maria.
1: Nosaltres li dediquem amb tot el cor, perquè ja està a la finca.
0: Sí, està a la torre, ha dit.
1: Bueno...
0: A dir la torre.
1: La finca.
0: No, la torre és diferent, eh?
1: Sí? Quina diferència hi ha?
0: És més alta la torre que la finca.
1: T'hi finques molt bé, eh?
0: Bueno.
1: No diguem-nos namàs,
0: eh? No diguem-nos namàs. Les caramelles, canta Núria Feliu.
1: Les caramelles. Doncs som-hi?
0: Som-hi.
1: Sí? Va. Doncs va.

0: Ràdio Tordera.
1: A Pitu i Loli Artesans, les ceràmiques transformen un espai de calma, creativitat i relaxació.
2: Un moment per reduir l'estrès, crear amb les mans i reconnectar amb tu mateix. Amb tallers per a totes les edats.
1: Troba'ns al camí Mas Martí 95 de Tordera. Obrim de dimarts a divendres de 5 a 8 i dimarts i dijous també de 9 a 1. Els dissabtes a concretar.
2: Pitu i Loli Artesans. Fang, calma i creativitat. Per a més informació, truca al 615 611 581.
3: Ara i aquí. De dilluns a divendres, d'11 a 1 del migdia, connecta't a Ara i aquí, amb Rosa Maria Ruscalleda. Repassa l'actualitat, opina i descobreix consells d'utilitat amb els millors professionals de cada àmbit. No et perdis el magazín que t'informa i t'ajuda en el teu dia a dia. Ara i aquí, a Ràdio Tordera.
0: L'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. 107.1.
4: La tarda és record.
5: Doncs la tarda és record porta ara una altra cançó de Miguel Bosé. A Miguel Bosé li passa com allò avui quan començava el programa, que té la veu ronca i no s'ho ha pogut arreglar encara. A mi també passarà el mateix, eh? M'haureu d'aguantar.
6: Bé, el que passa que ell es va posar malalt i aquesta veu és d'una malaltia, ah, penso, eh? I en Joan Madrid, no, em sembla que de malalt no s'hi ha posat.
5: Jo has de parlar tant. Bueno, doncs escoltarem Morena Mia, l'ha demanat en Marc Massaguer, l'ha demanat en Joan Chapellí i també s'hi ha afegit l'Anna Fernández per dedicar-la a en Marc Massaguer. Doncs vinga, per tots, aquesta cançó tan bonica.
6: Doncs,
5: que
6: Morena Mia.
5: Ai, Morena Mia.

0: viu, eh?
1: Per què dius ara?
0: Si té l'ull viu es deu amagar.
1: Deves amagat, però ja sabia que la buscaries.
0: Sí, perquè és clar, aquí, tu, escolta, a veure, la Marieta de l'ull viu... Ai, noia.
1: Ai, noia, on ets?
0: Noia, ara!
1: Ah, l'has trobat? S'amagava, eh?
0: La tinc aquí, eh?
1: Vinga, agafa-la i que no s'escapi.
0: Les Marietes, vull dir... Tu saps el que són, no, les Marietes?
1: Sí, són unes coses que vola, té sí, les però ales són, vermelles...
0: Són depredadors d'aquestes formigues i tot això que es posa pulgó i tot aquest...
1: Ah, què dius ara?
0: La llàstima és que no n'hi ha, estan protegides, però és que no se'n veuen.
1: S'han perdut.
0: Jo en tinc una de plàstic en allà a casa per veure si s'anima. Per
1: quedar-se a les formigues.
0: Bueno, espera't, la Marieta, vinga, no?
1: Sí.
0: Per la Maria Maresma.
1: Sobretot.
0: Sobretot.
1: Les coses.

0: T'ha marxat el rogallí.
1: Ja m'ha marxat... No, ara el tinc.
0: Tu, escolta...
1: Ara para. No, para, para.
0: Doncs...
1: hem de buscar les porteres, ara. Les porteres, les pobretes. Això és molt maca, aquesta cançó, i la dedico. Jo especialment...

0: conec, tu. No la conec, eh? No? Mira que la Marieta de l'Ull Viu, jo ballava com a pas doble. No sé com ho ballaves tu.
1: Jo també.
0: També
1: jo
0: com a pas doble?
1: Pas triple, quasi bé.
0: Home, tu sí. Tu triple i tot, sí. Bé, doncs, les porteres,
1: les
0: no?
1: Les porteres que va dedicar ara a en Salvador Massó, perquè ha estat molts anys tinguent portera.
0: Portera, ja m'ho penso, sí, sí.
1: I per això li dedico especialment.
0: I com que les porteres mai saben res...
1: No els, saben res, però ell s'entenava de... Però en Salvador aquest... s'entenava de tot, gràcies a qui?
0: A la portera. Tenia molta confiança en la portera. Era la Manelita.
1: La Manelita.
0: Se'n deia, sí. Ja. Bé, doncs, com
1: endavant,
0: vulguis...
1: Endavant, Núria Feliu canta doncs, les porteres. Apa.

Apa, noies, que ja ha arribat l'hora d'escombrar un xiquet al carrer. I entre el rasca i rascada l'escombra, les coses del barri jo us explicaré.

Quilha fa les porteres, les pobretes, no sabem res. Si ens pregunten les veïnes,

0: Bé, ara et pregunto una cosa, jo,
1: A veure.
0: Què? Aquest ritme, què?
1: És un ritme que és un 2x3, un 3x4.
0: Sí. Jo un tinc una edat, però potser és més antic, eh? Això seria un vals tango.
1: Oh, noi.
0: Ah, amigo.
1: Ostres, és difícil, eh?
0: Ah, ja. I doncs què?
1: Vete aquí que parla
0: tu, i la Marieta de l'Ull Viu devia ser portera, eh?
1: Bé, perquè, potser sí.
0: Perquè si les porteres han de fer l'Ull Viu...
1: Ara, mira, tot lliga aquí, eh?
0: Tot lliga.
1: Hem de fer els sorteig, Salvador.
0: Sí, doncs vinga.
1: Tenim 16 persones que entren al concurs, eh? I tenim 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, que han entrat per les xarxes socials. Han votat en Dani Rossols per 10 punts de 3.
0: Què dius, ara?
1: Sí.
0: M'he quedat sorprès, eh?
1: 10 punts de 3.
0: Doncs...
1: Dani Rossols, tu què volies, l'Adamo?
0: Jo pensava que votaria l'Adamo.
1: Bueno, doncs té, t'hi poso una creu, però encara no guanya.
0: Doncs t'has de dir un número.
1: Un número del 16.
0: El 3.
1: El 3. Doncs pues mira, has donat la sort. En Diego Guirado, que és de les xarxes, aquest.
0: És de la xarxa? Quina xarxa?
1: La xarxa és que ens ha contestat per aquí, pel WhatsApp.
0: Ah, val, val.
1: Ah, pel Facebook.
0: Sí, és com que tens tantes agendes amagades, no, jo no m'entero de res.
1: És que no pots venir mai aquí al meu costat. Què fas?
0: No, ja estàs bé, ja. D'aquí, tenim temps de posar un tema i plegar,
1: sí, posem aquesta que havíem dit amb en Marc, escolta'm, que no ens escolta mai, ell fa la dedicatòria, però li diem Marc això, Marc allò, i no ens contesta.
0: Ui, no, escolta'm, doncs bueno. Escolta'm. Sí, bé, perquè dura poc i serà perfecte.
1: Doncs escolteu-nos tot, que la setmana vinent tornem a estar aquí, a punt de les 6 de la tarda. I esperem, doncs, tenir-vos aquí.
0: Un plaer tenir una audiència tan trempada i que sigueu bonets, que estigueu bonets i bonetes, i fins la propera.
1: Fins la setmana vinent.
0: Adéu-siau.
1: Adéu.

0: Col·lectius en xarxa. Diversitat i visibilitat en format podcast.
1: Benvingudes i benvinguts a un nou episodi del Col·lectius en xarxa. Què tal, Manel?
2: Molt bé, i tu, Lluís?
1: Molt bé, molt bé. Estic molt content del programa que farem. Perquè, mira, parlarem de Chemsex un altre cop, però sí, des d'un altre lloc, des d'un lloc diferent. No tant per entendre què és, que per això crec que els oients tenen alguns altres episodis del Col·lectius per entendre què és aquest concepte, sinó per explicar-nos què explica de nosaltres, no? Que sobre els nostres cossos i sobre la manera com vivim el desig en el segle XXI, jo crec que molt especialment els homes gais i bisexuals, jo diria.
2: Molt bé.
1: Bueno, doncs, ara ens contestaran.
2: Exacte, trobarem respostes.
1: Trobarem respostes. Per parlar de tot això, ens acompanyaran Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro, que ja l'hem tingut aquí moltes vegades, amic del programa.
2: Molt bé.
1: Per tant, si vols, comencem.
2: Anem per feina.
1: Vinga, doncs. Avui, el Col·lectius en xarxa,
2: recuperar el cos.
0: Comença el Col·lectius en xarxa amb Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.
2: Que no començarem de zero, Lluís, però fem una petita explicació,
1: això,
2: no?
1: Això mateix, sí. Anem a centrar una mica al tema, com sempre fem. Quan parlem de chemsex, ens referim a aquestes pràctiques sexuals que s'utilitzen en què s'utilitzen determinades substàncies psicoactives per modificar, intensificar o prolongar l'experiència sexual. Tot i que això és molt reduccionista, tot i que és un fenomen que no afecta exclusivament homes gais i bisexuals, sí que és en aquests entorns on ha estat més estudiat. Diversos informes europeus han assenyalat que el chemsex és un fenomen complex on intervenen factors socials, emocionals, comunitaris i culturals i que no pot entendre's únicament des del consum de drogues o des del sexe només o només des del col·lectiu, sinó que forma part d'una cosa com més holística, no? més completa. Precisament en aquest és el punt de partida del llibre del qual parlarem avui, que el tenim aquí, el podeu veure les persones que ens estiguin veient des del YouTube o des d'altres plataformes. Una obra que evita tant la moralització, que a mi m'ha agradat molt aquest punt de partida, com la idealització del fenomen i que proposa una mirada molt més profunda sobre el cos, el desig i la nostra manera d'estar al món.
0: Col·lectius en xarxa, el programa queer de la xarxa que vol fer-te reflexionar sobre tot allò que algun cop t'has preguntat.
1: I avui entrem ràpidament en matèria i ens acompanya de nou en Carlos Rubio, psicòleg i fundador d'Espacio Faro. En aquesta ocasió ens visita per presentar Morbo, Hombres y Tina, una guía para comprender el chemsex y transformar la relación con el cuerpo y el deseo, una obra que inclou textos de David Fawcett i una aportació pròpia sota el títol Más allá del deseo, cuerpo, placer y comunidad. Què tal, Carlos? Com estàs?
3: Molt bé. Moltes gràcies per convidar-me novament al Col·lectius. Jo encantat d'estar aquí amb vosaltres i de poder presentar el meu primer llibre, no? Que és amb la col·laboració, bueno, fent col·laboració amb el David Fawcett, i contentíssim.
2: Que bé.
1: Que bé. Escolta, m'agradava molt aquest punt de partida del llibre, no? Que és ni pretendre, no?, moralitzar, però tampoc idealitzar el chemsex. Per què creus que és important començar des d'aquí?
3: Trobo que el tema de drogues, quan parlem de drogues, de consum, de substàncies en general, de seguida hi ha aquestes dues posicions com molt clares. Per un cantó, la part més moralitzadora de per què no s'ha de fer, per què és problemàtic, per què genera tantes complicacions a la vida de les persones, i després tenim l'altre extrem, no?, que seria el consumir substàncies és un dret. Per tant, això ens allibera, ens dona més autonomia, ens dona més independència i sembla com que ens faci més forts, no? Llavors, jo em volia com situar en un terme mig, o sigui, ni estar a un extrem ni a l'altre, i donar també una nova visió des de la meva experiència, que també és compartida amb l'altre autor, amb el David, i de, bueno, en quines situacions sí que considerem que és problemàtic, quins riscos hi ha, i fer també una miqueta de pedagogia sobre això, no? Sobre comprendre més enllà del que és el consum, comprendre el fenomen amb una certa profunditat.
2: Carlos, tens la sensació una mica el que et preguntava el Lluís, que segurament el debat públic també s'acostuma a moure, doncs, això entre negres, blancs i ens perdem els grisos, llavors que les conclusions doncs, potser mai s'acaben de centrar suficient perquè ens quedem doncs, en aquests dos extrems que et preguntava el Lluís.
4: Sí, exacte. O sigui, jo penso que no és una qüestió només d'aquest tema, sinó que ara mateix estem en un moment històric on la societat està molt polaritzada, no? Tant en les qüestions de la política com en altres aspectes, i amb la droga, pues, això és algo bastant, penso jo, tradicional, no? Que han sorgit aquests dos cantons com el que està a favor d'aquest consum de substàncies perquè significa alliberar-se, de disfrutar de la nostra autonomia, ser independents, fer el que vulguem en la nostra vida, no? Com un dret, i per l'altre extrem, doncs tot el contrari, no? Aquesta part més moralitzadora, més de el que no s'hauria de fer, els perills que hi ha sobre això, la problemàtica que va associada. Per tant, crec que forma part d'aquesta dinàmica social que tenim i que cada cop doncs, ens movem més en aquests contrastos. Mm-hmm.
1: Carlos, en la teva part del llibre, que jo no em queda més que recomanar-la molt, molt, molt, molt, introdueixes un concepte que és la memòria corporal. Ens ho pots explicar una miqueta, què és això de la memòria corporal?
4: Sí, la memòria corporal és una memòria que té el nostre cos que va més enllà de la part cognitiva, no? És a dir, estem molt acostumats a parlar a que quan parlem de memòria el que ens vingui al cap és recordar mm-hmm. coses d'una manera, no? Doncs mental, d'aquell record que tinc, d'aquella cosa que em va passar, però després hi ha una part que passa més desapercebuda i és aquesta memòria corporal que el nostre cos memoritza en funció de les nostres experiències viscudes. I això és, bueno, com obrir aquí un meló, perquè realment és una qüestió bastant complexa. Podem parlar des de trauma, altre tipus d'experiències, no només han de ser negatives, però que amb diferents intervencions que han de ser també corporals habitualment, és quan descobrim quines memòries, quins records hi ha dins del nostre cos i que potser des d'aquest lloc més mental o cognitiu no som conscients, no?
2: Uh-huh. I aquesta memòria que et preguntava el Lluís, com s'ha construït històricament dins del cap de molts homes gais a l'estat espanyol en el pas de tot el temps?
1: Clar, perquè és una memòria corporal però que també forma part de la cultura, d'una cultura, uh-huh. d'una cultura uh-huh. en un context i en un temps determinat. Uh-huh. No és només
4: Exacte.
1: Individual.
4: Uh-huh. Uh-huh. Sí, és una memòria també col·lectiva, no? Corporal uh-huh. col·lectiva. Uh-huh. I que té a veure doncs, també amb aquestes experiències com a col·lectiu que hem viscut. Doncs, si parlem, per exemple, de l'època del franquisme, totes les prohibicions que hi havia al respecte, la persecució, no? el fet que, doncs, que ser homosexual fos un delicte, tot això connecta molt amb experiències corporals com poden ser la vergonya, la por, no? Que són emocions però que al final tenen un efecte corporal. Mm. I d'això és del que també parlem, no? en el llibre, doncs d'aquestes memòries que hem compartit, també tot l'estigma del VIH i també molt associat a la sexualitat, com la sexualitat és algo que no està bé, que és brut, que ha de fer vergonya, que ha de ser anònim perquè no s'ha de saber qui ho fa, no? per la por al judici. Llavors, totes aquestes experiències, que són col·lectives, com dèieu, també ens estan afectant d'una manera transversal. No és únicament la memòria corporal més individual del que m'ha pogut passar a mi, no?
1: Hi ha un moment que parles d'una societat que va passar, no? Parlant d'aquest context històric, de la repressió a l'exposició, sense gaire transició ni cures, no? ni tenir aquest element de la cura, del tenir cura present. Et refereixes també amb això a una educació afectivo-sexual?
4: Sí, o sigui, jo crec que evidentment que són llibertats necessàries i mm-hmm. no dic en cap moment que siguin coses que no s'haurien d'haver aconseguit, però que sí que ens ha faltat com aquest punt més de transicionar d'una manera pues, amb més eines, no? De poder tenir més recursos, de saber què fer amb això, perquè la llibertat per llibertat, al final, no sé quin sentit té, no? Si no és més... Vale, tenim aquestes llibertats, tenim aquests drets, que evidentment són legítims, però què podem fer per disfrutar-los d'una manera sana, saludable, que tinguin un sentit a la meva vida, no? Que sigui un carpe diem, no? Com podríem dir així, de manera malament resumida, no?
2: Mm-hmm. De fet, hi ha una frase molt potent en el llibre, que és la possibilitat d'elegir no garantizava la capacitat d'elegir en coherència con uno mismo. Què ens diu aquesta frase sobre la manera com entenem avui dia la llibertat o el sentiment de llibertat?
4: Això va molt lligat amb el que us deia. Al final, el fet de poder escollir, de tenir aquesta disponibilitat d'opcions, que abans... Estic parlant molts anys enrere, no? Però bueno, encara hi ha coses que també són recents. De seguida agafem aquesta sensació de podem fer el que vulguem. Sí, podem fer el que vulguem, dins d'uns límits, evidentment, però això no és una llibertat ben exercida, no? La llibertat ben exercida passa per aquesta coherència amb els valors que tu tens, amb el que vols gaudir, d'alguna manera assabentant-te del que estàs fent. No fent sense cap raó, sense cap motiu clar, no? Que això és el que jo crec que moltes persones, doncs, en veure que hi ha aquesta possibilitat i aquesta opció de llibertat, de seguida s'han agafat, no? Ah, vale, això es pot fer, abans no es podia, doncs fem-ho. Fem-ho, però per què ho estic fent, no? Falta aquest plantejament i aquesta base com més de consciència.
1: En el llibre, parlant d'això del que estaves dient ara, parafrageges a vegades, no? Comentaris que reps tu en consulta, no? I a vegades fa la sensació d'això, no? De que hi ha una certa desconnexió entre el cos i el... Una mena de dissociació, no? A vegades et deus trobar les persones que van a la teva consulta entre el fet de participar, no? De escenes de sexe o de chemsex directament i el fet de passar-ho per la consciència, no? De saber si estan perquè volen, perquè formen part, perquè volen formar part... No sé, hi ha una mica d'això, oi?
4: Sí, de fet, això està molt connectat amb el que dèiem a l'inici, no? Que crec que, no sé si s'ha entès bé, però aquesta diferència entre la moralització i el que considera l'altre extrem, no? Que considera que és disfrutar d'aquesta llibertat,
1: sí.
4: I tal.
1: Mm-hmm.
4: Sí, exacte. Mm-hmm. El meu punt, no? que és aquest terme mig, per poder entendre quines són les necessitats que hi ha més enllà d'aquesta etiqueta, no? Estic en chemsex o estic consumint. O sigui, quines necessitats tenen aquestes persones? Que moltes vegades tampoc ells són conscients. És a dir, vale, jo estic consumint, però potser no estic consumint només perquè em sembli que puc gaudir d'aquesta llibertat del meu cos, de tenir un sexe pues, amb qui vulgui, les hores que vulgui, sota els efectes de les substàncies. No, és que potser jo el que estic buscant és un grup on em senti que puc pertànyer. I això és algo que torna a estar relacionat, no, amb aquesta memòria corporal de la que parlàvem, amb aquestes experiències col·lectives que nosaltres, no, com a homes tan gais o bisexuals, homes del col·lectiu, que jo centro el meu llibre en aquestes persones, estem molt afectats per això, no? Hem patit molt de no pertànyer, de ser rebutjats, de ser estigmatitzats, de ser apartats. Moltes persones de les que estan sota aquest fenomen, no? Sota els efectes del chemsex, el que els està passant, entre altres coses, és això, no? Busco un grup d'iguals, un grup on tingui coses en comú, on no senti por, on em pugui enfrontar d'una manera segura, no? A les meves inseguretats, i això és estar sota els efectes de certes substàncies que es donen en el chemsex, no? Que hi hagi sexualitat entre mig, tampoc penso que sigui gratuït, no? També és una manera de sentir que ens vinculem, de sentir que tinc un contacte més proper a l'altre, però clar, l'estic tenint des d'un lloc on jo no estic connectat amb mi, on jo estic dissociat, com deies ara.
1: Al final és entendre una mica que el chemsex ha tingut aquest terreny abonat, sobretot en el col·lectiu d'homes, jo crec més, perquè forma part, perquè està passant en un context social determinat, no? Perquè potser podríem també en un altre moment parlar de per què els homes gais sí que estan acudint d'alguna manera amb més assiduïtat o amb més nombre que les dones i aquí és on entrava allò de la idealització, no? Perquè a vegades fa l'efecte que quan tractem aquest tema a vegades de forma molt banal, podem entendre que tot ho fem perquè volem o tot i som perquè hi volem ser, i al final, doncs això, formem part d'un context, passa a les ciutats, és molt curiós que només passi a les ciutats, a les grans ciutats, a l'estat espanyol estem parlant, no? Em sembla que de Madrid, Barcelona, València. A més, és curiós perquè si llegiu el llibre veureu que a cada ciutat passa d'una manera diferent, també fruit de la idiosincràsia i de les relacions que es produeixen en cada ciutat, i que està passant en un moment de capitalisme ferm i de consumisme, no? I on també hi ha aquesta cosa de l'acumulació d'experiències, no? D'aquella cosa de frívola del llistat, no? De, avui érem 15, o no? En un mes han passat per aquí 30 persones, no? Aquestes coses,
4: clar, no? Quantificar, no? Quants més, millor. Això és el que ens dona d'alguna forma un estatus social i quantificar ens dona una seguretat. És una cosa que hem viscut, que hem tingut i que es pot comptar. És com... Clar. És d'una altra manera, no?
2: Carlos, amb tot això que ara ens estaves explicant i justament doncs, com l'estímul ens feia viure aquesta experiència, pot ser que també acabem perdent la capacitat de connectar amb experiències profundes quan de manera volguda vulguem fer-ho?
4: Aquest jo crec que és un dels efectes més greus d'aquest tipus de consum. Sembla que pugui ser algú, que si en un moment donat ho hem sabut fer, per què ara no? Però sí, és algo que jo aquí no aplicaria la típica anècdota, no, de anar en bicicleta és algo que mai s'oblida. Jo crec que vincular-se d'una manera profunda sí que es pot oblidar, sobretot si t'estàs acostumant i si estàs donant-li aquest missatge al teu, ja no diria només cos, sinó també al teu cervell. Clar. Que crec que és una part fonamental en les qüestions de consum i de quan parlem de drogues. I aquesta és la part que més costa. Com puc tornar-me a vincular d'una manera profunda sense, no, trobar com aquesta via directa a estalviar-me, sentir la meva vulnerabilitat, sentir les meves pors, les meves inseguretats quan estic davant de l'altre. I sobretot també quan estic davant d'un altre que m'agrada.
2: Clar.
1: Aquí crec que és on en el llibre tu expliques que és com una part més feixuga de la recuperació, no? Perquè aquest reconnectar del que parlarem en uns minuts, no? Aquest recuperar el cos pot començar a passar per les coses més petites, no? Per la respiració, per entendre la carícia, per tornar a entendre coses com molt, molt bàsiques del contacte amb l'altre. Però abans d'entrar aquí, m'agrada també que en la teva part del llibre que estem ensenyant avui, parles de zones invisibles del chemsex i del que em fa l'efecte a mi, que són debats que no ens agrada tenir quan ens apropem a aquesta realitat, no? Perquè tu parles de tres zones invisibles. Parles de consentiment, que aquí n'hem parlat, sí. Perquè és fàcil entendre que quan hi ha drogues pel mig el consentiment es dilueixi una miqueta o molt. Parles de prostitució i parles de criminalització, no? en aquest àmbit.
4: Clar, són tres punts que primer passen desapercebuts quan estem parlant de chemsex, no? De seguida les idees que tenim al nostre cap quan ens parlen de consum, doncs és, bueno, i de sexe, doncs serà una orgia, gent tenint relacions sexuals, disfrutant o no disfrutant, bueno, col·locats, tal, tal, tal. Però hi ha tot aquest submón que està per sota d'aquesta primera idea que podem tenir i que jo crec que ens incomoda, com deies tu ara a l'inici de la pregunta, perquè són qüestions que ens fan repensar què els hi està passant a aquesta gent, no? Quina vulnerabilitat tenen associada a la seva situació, quines desigualtats hi ha, el tema del poder... Llavors, la criminalització jo crec que no és algú nou dins del nostre col·lectiu, que ens criminalitzin per alguna cosa que estiguem fent tradició, no?
1: És tradició, sí, i aquí hem parlat vegades, no, de certes actuacions policials en certs llocs, no? Mm-hmm. Molt concrets, no? Sí, i la manera de fer-se aquesta actuació també, sí.
4: Exacte. Després, tot el tema del treball sexual, que el treball sexual està també molt present en les qüestions d'aquest tipus de consum. Hi ha gent que fins i tot ha accedit al consum a través d'aquesta feina, no? Del treball sexual, doncs, perquè els seus clients és el que els hi demanen, perquè si no, no hi ha manera de poder tenir certs serveis i els hi paguen més, tal. Llavors, això també és interessant. El treball sexual també entès des d'un altre lloc, que també hi ha persones que arriben a fer treball sexual a canvi de substàncies, no? És a dir, jo m'ofereixo sexualment a tu i tu em proveeixes, doncs, de certes substàncies que jo no puc pagar-me o no puc aconseguir d'una altra manera. Llavors, això també és, crec que, molt important. I el tercer punt, recorda mal, ara que m'he quedat així... Ah, el consentiment, evidentment. Bueno, el consentiment és el gran tema, no? Perquè si estem sota els efectes d'una substància, com podem assegurar que hi ha un consentiment? I ja no parlo de situacions en les que hi ha persones que potser estan en un estat semi-inconscient o inconscient, que evidentment aquí no és qüestionable, no? Però,
1: no.
4: Vale, quan estem conscients entre cometes, perquè estem sota aquests efectes,
1: estem alterats.
4: Què tant de consentiment hi ha, no?
1: Clar. A mi això em fa molta gràcia perquè en aquests moments on en alguns sectors una mica reaccionaris s'està parlant de com buidem de sentit la paraula consentiment, doncs, ostres, quan ens trobem amb aquests contextos entenem realment què és el consentiment, perquè, clar, aquí es veu claríssim quan hi pot haver una falta, no? Per últim, Carlos, un dels conceptes centrals del llibre, sobretot de la teva part, la recuperació del cos. Què vol dir recuperar el cos?
4: Vale, recuperar el cos, en el cas del chemsex, és crear una relació nova, perquè moltes vegades també hem de dir que o no s'ha tingut abans o la relació que s'ha tingut abans no era la més saludable amb el propi cos, i començar a sentir... Començar, el que deies abans, respirar, no? Com és la meva respiració? Què em produeix la meva respiració? Què sento quan rebo una carícia? Què sento quan rebo un contacte des d'un lloc que és segur, que no estic exposat, que no estic amb una persona que no conec? Llavors, és tot una feina superdelicada que jo vaig començar a oferir també perquè jo em sentia molt còmode amb aquesta part, no? Que és una part també on hi ha una intervenció física, no és només dialèctica, no és només una part cognitiva, però crec que és molt necessària, no? I que també hi ha una feina on es pot fer a consulta i una feina després individual de cada persona per poder millorar aquesta relació amb el seu propi cos i començar a relacionar-se des d'aquí.
1: Tu t'acostumes a trobar persones que han de recuperar o re-recuperar el cos o realment l'estan descobrint de zero? No és el chemsex el que els ha fet perdre aquest contacte amb el seu cos, sinó és que no han rebut aquesta iniciació o no han estat educats en això. No hem estat, no sé, perquè jo ara no sabria dir-te tampoc de mi, saps?
4: Clar. Jo crec que la majoria és començar a conèixer aquest cos. Perquè, sí, com et deia, doncs, moltes vegades no s'ha tingut tampoc una consciència abans d'arribar al consum i sí, el consum els hi ha portat a un altre lloc que també han de sortir d'allà, però sí que és bastant constant, no?, trobar-te gent que no té una consciència corporal, no saben què els hi agrada, no saben com relacionar-se amb ells mateixos, sinó és a través d'algun estímul o d'alguna guia externa, no?, que els hi doni com més llum. Mm.
2: Carlos, si haguessis de resumir en una frase o en algun concepte que has après escoltant tantes històries i tants cossos durant tots aquests anys, quin seria el concepte o una de les claus amb les que ens hauríem de quedar?
4: Jo diria que m'ha sorprès adonar-me que no som tan diferents, no? Que qualsevol de nosaltres, i jo ara estic parlant aquí com a psicòleg, com a professional del món de la psicoteràpia i especialitzat en aquest tema del chemsex, però crec que hi ha tantes circumstàncies que compartim, no?, amb les persones que estan sota els efectes del consum, que es poden perdre i en qüestió de setmanes o de mesos poden acabar en situacions molt difícils, i aquesta empatia, no?, que desperta a veure que no som tan diferents i que quan parlem de consum ja no ens hem d'imaginar, no?, el que als anys 80 era, doncs, amb l'heroïna, una persona que estigui sota un pont punxant-se i tal. No, ara és el meu amic o la meva parella o aquesta persona que conec, doncs, de coincidir amb ella al gimnàs, no? I està en una situació, doncs, molt complicada. No sé si et responc amb aquesta...
2: Oi tant, oi tant, oi tant. Oi tant. Sí.
1: Doncs, Carlos, moltes gràcies per passar-te pel Col·lectius. Recomanem a tothom...
2: El llibre.
1: El llibre, sí, sí, sí. Sobretot, jo, bueno, el llibre sencer, però penso que és interessant apropar-se també a la part que tu expliques, que dona una visió una miqueta diferent, almenys el que jo m'he trobat de lectura sobre aquest tema. I fins aquí, no?
2: Oh, i tant. Doncs gràcies, Carlos, per haver estat aquesta estona amb nosaltres, al Col·lectius.
1: Gràcies,
4: A vosaltres, moltes gràcies.
2: Que vagi molt bé. Lluís, amb què marxarem?
1: Mira, marxem amb una cançó que ens ha dit el Carlos, que és l'Orange Juice de Noah Kahan.
2: Molt bé, doncs amb aquesta cançó marxem i ens queda encara un programa més la propera setmana.
1: Exacte.
2: I després marxarem de vacances d'estiu per descansar una estona. Que vagi molt bé. Adéu.
1: Adéu.
0: Col·lectius en xarxa, un podcast de Lluís Rodríguez Lago i Manel Ferrer.

l'emissora que t'escolta. Ràdio Tordera. Set punt FM.

0: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
1: Doncs som-hi, què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i ja a punt per compartir un nou estiu, el del 2026. I com que ja pràcticament hi som, doncs què millor que començar escoltant una de les històries que formaran part de la banda sonora d'aquest estiu del 2026. Estem parlant de Joan Dausà i Mama Duixa, el Sant Feliuenc. Joan Dausà va fer aquesta cançó que escoltarem per la seva filla petita, la Julieta. La cançó es diu Papi, posa-la al disc. I el barceloní Mama Duixa s'hi suma a l'aventura i, per tant, doncs és la primera història que ens arriba en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Joan Dausà i Mama Duixa amb Papi, posa-la al disc.

0: Valentina, porta'l ukulele.
1: Papi, posa'l al disc. Aquesta és la nova història de Joan Dausà que comparteix amb Mama Duixa, una de les novetats que ha obert precisament aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, fem un viatge per altres indrets on també s'escolten històries noves com aquesta de la Gia Ford. Ella és una cantautora anglesa i l'escoltarem amb el tema At Least For Now.

0: És la veu de Gia Ford, la seva nova cançó d'aquesta cantautora anglesa. Es diu At Least For Now, una de les novetats interessants d'aquesta setmana. Tornem a Catalunya. Des del Prat de Llobregat arriba ara mateix Alfred García, una cançó que està dedicada als qui sempre hi són quan més els necessites. La cançó es diu Vine'm a buscar i així sona.
1: Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau. Vine'm a buscar, vine'm a buscar, vine'm a buscar, sisplau, que no em sé el camí.

Vine'm a buscar, aquesta és la nova cançó d'Alfred García, la seva nova història que ens acompanya també en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Fem un viatge llarg, anem fins a Corea del Sud per escoltar els BTS. La banda sud-coreana arriba de nou amb noves cançons i noves propostes. Aquesta és l'última, es diu Come Over.

Go Mover, aquesta és la nova cançó dels BTS, aquesta banda sud-coreana que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Duet format per Aquarela, ell és de Rubí, és l'essència actual d'una nova onada dins l'electrònica catalana, amb la producció d'Aquarela i la veu de Dàlia des de Barcelona, aquesta actriu i també cantant, ens acompanyaran junts per aquesta peça que es diu Si ho puc evitar.

Aquarella és aquesta la seva nova història, si ho puc evitar, amb la participació de la barcelonina Dàlia, actriu de doblatge, guionista i també cantant, si ho puc evitar. Seguim endavant amb més duets. Ara mateix anem fins a Suècia per escoltar la cantant sueca Top Lu i la col·laboració de Stromae, el cantant, compositor i productor belga. Junts ens porten aquesta, De Fleurs par Stromae.

Una altra novetat de la setmana és el més nou de Top Lou, aquesta cantant sueca, amb la col·laboració del cantant, compositor i productor belga Stromae. La cançó es diu Des Fleurs pour Stromae. Seguim endavant, compartint històries i aterrant de nou a Catalunya, ara mateix amb Arnau Ballbé. Ell és bateria de Manel, barceloní, i el seu debut en solitari el fa amb aquesta peça musical que escoltarem ara mateix. Es diu Mentre el monstre, la nova i primera història d'Arnau Ballbé.

Evitar-te la mirada, amagar-me entre la gent, esquivar les mil preguntes complicades d'un nen, llevar-me a mitjanit, pujar al terrat una estona i discrepar secretament amb la meitat de Barcelona. Hi ha alguna cosa al forn que se t'està cremant, però ni vols saber què és, ni tampoc se't crema tant. Ets un cas de manual, pots parar de fingir, et convindria venir a fugir amb la meva amiga.

si vols, fuig de la llei de la gravetat o d'una puta pastanaga que es fa dir felicitat. Arribats a aquesta edat i fins i tot superada la que tenien els meus ídols just quan jo els idolatrava, em dic que...

El bateria de Manel en solitari, així ens ha acompanyat mentre el Monstre, la seva primera història musical. Arnau Ballbé és una altra de les novetats interessants d'aquesta setmana. Fem un viatge de nou cap a Anglaterra per escoltar Miles Stephens, nova cançó, aquesta, Earn It.

0: estimar-se a un mateix per estimar els demés. Estimar-se és deixar anar.
1: Així sonen Clams. És una banda de pop-rock eclèctica i inclusiva amb la participació d'un grup de coristes, de persones en situació de discapacitat intel·lectual que hi aporten una energia única. Són de Barcelona i així ens han acompanyat en aquestes estrenes. Ara toca tu és una de les cançons de Clams que formaran part del disc Punts de Fuga, que sortirà properament. Seguim a través d'estrenes, acompanyant-te, siguis on siguis, envoltats com sempre de música, d'històries, d'aquí i d'allà, i ara mateix anem a fer un viatge cap a Nord-Amèrica per escoltar Debbie Dawson. La cançó més nova d'ella és aquesta, Cold Eight.

La veu, la música i el so de Debbie Dawson, aquesta cantant i compositora nord-americana, amb la seva nova cançó sota el braç, Cold AIDS. Així ens ha acompanyat en aquestes estrenes, com també ens acompanyarà ara mateix Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó, Moviment Tabú.

Moviment Tabú, aquesta és la nova cançó de Diana Moore, l'alter ego de Mireia Morera, aquesta actriu i cantant barcelonina, amb la seva nova cançó que hem escoltat en aquestes estrenes. Es diu Jihad, és britànic però establert a Nord-Amèrica. Ara l'escoltem. La seva nova proposta sona així. Es diu Memories.

El cantant i compositor G. Hart, el britànic establert a Nord-Amèrica amb la seva nova cançó, es diu Memories, una altra novetat de la setmana. Tornem a Catalunya. És un dels nous grups de moda del panorama musical català. És una banda nascuda a Sant Vicenç dels Horts i la seva música sona fresca i jove. Es diuen Les Montses i amb la participació de Sandra Tangerina ens porten aquest Premium. Deixa'm.

Aquesta és una de les cançons noves de Les Montses, un dels grups, com us deia, de moda del panorama musical català, i amb la col·laboració de Sandra Tangerina ens han arribat junts per aquesta cançó que es diu Premium. Anem fins a Austràlia per escoltar el més nou de Keith Urban. Es diu Still Away.

Steal Away, aquesta és una de les cançons incloses en el disc Flow State, el més nou de Keith Urban, aquest cantant, compositor i guitarrista australià que també ens ha acompanyat en aquestes estrenes que ja arriba a la part final. Acabarem avui amb Mosaic. Arriba des de Sant Cugat del Vallès, es diu Gerard Berenguer, però evidentment es fa dir Mosaic, i amb la cançó més nova d'ell acabarem aquest estrenes. Es diu T'he somiat. Així doncs, posem el punt i final a aquest estrenes d'aquesta setmana. La setmana que ve farem una pausa, però tornarem la següent per compartir més històries musicals i molt més ritme i molta més música nova per escoltar junts. T'he somiat amb Mosaic. Posa el punt i final d'aquest estrenes. Rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé. Salut. Adéu-siau.

107.1 FM. Ràdio Tordera. When I first saw you.